0: Els acudits més divertits els tenim aquí.
1: No us perdeu els d'avui, som-hi!
2: Hola, sóc el Martín i aquest és el meu acudit. Què has de fer per estalviar la factura del mòbil? Criar molt fort per la finestra.
3: Hola, sóc el Mateo i aquest és el meu acudit. Jaimito, per què poses les pomes a la finestra? Perquè fa un fred que pela.
4: Hola, sóc el Biel i aquest és el meu acudit. T'agraden les meves ulleres noves? No gaire. Doncs són progressives. Ah, llavors ja m'aniran agradant.
5: Us han agradat?
6: Esperem que sí!
7: Moltes gràcies per seguir...
3: A la gent mullent!
6: Adeu! Doncs gràcies, Martín, Mateo i Biel, per als vostres acudits. Ens han encantat.
8: Les mañanes de Ràdio Montornès.
9: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
9: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
6: I aquí els tenim, són els orixes que ens posen en situació de calor, d'estiu i aquest ritme que també ens agrada tant per gaudir durant els propers minuts. De seguida, la Carmen Balcells, de la farmàcia Balcells, que ens porta informació. I després, ja sabeu, entrevista musical amb el Miquel Zafra i el grup Minoria. Tot això aquí, a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones

0: dates de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Estàs escoltant
6: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Aquesta va ser una de les cançons que vam descobrir d'aquest treball discogràfic, del que avui farem un repàs amb un dels seus membres, amb en Pablo Comas. Estem parlant de Minoria i ells presenten el seu treball discogràfic Aixecar-se per volar. Pablo Comas, benvingut a les Mañanes de Ràdio Montornès. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Encantat de poder estar aquí i parlar de música.
0: Un plaer tenir-te aquí. Escolta'm, Pablo, moltes persones segur per primera vegada estan escoltant el nom de Minoria. Minoria és una formació, si no vaig equivocat, de 4 membres, oi?
1: Mm-hmm. Exacte.
0: En aquest cas, tu com a cantant i guitarrista, però va, comencem. Descobreix la resta de la formació.
1: Doncs mira, tenim el Xavi, que està en el baix, que és precisament... Els baixistes normalment es fa la broma de que no tenen gaire presència perquè estan allà portant els greus de les cançons, però és el que té més presència de tot el grup i el que fa ballar el públic. Després tenim l'Adri Veres, a la bateria, que porta tot el tempo de les cançons en directe, i tenim el Xavi Bas, a l'altra guitarra solista i fent segones veus. I bueno, els quatre conformem un projecte ambiciós, la veritat, i que té ganes de sortir i de donar-li fort a un panorama català, doncs, que algunes vegades sembla una mica estancat, no?
0: Doncs sí, sobretot darrerament, amb tot el panorama musical com el tenim, que no sabem cap a on va, no? En certa manera, el que ens agradaria saber és, Minoria, també quan us vau trobar, aquests 4 membres, i quan vau decidir començar aquesta aventura musical?
1: Doncs mira, nosaltres abans, amb el Xavi, amb el guitarrista, portem vora 10 anys fent música junts, però hem estat altres projectes, doncs, que eren més de fer cançons en anglès o de fer alguns covers, i vam decidir, doncs, el 2024 fer un canvi de rumb amb la irrupció del nou bateria, l'Adri, perquè amb el Xavi baixista ja tocàvem anteriorment en alguns d'aquests projectes, i vam decidir, doncs, que volíem deixar de composar en un idioma que no era

0: nostra i volíem optar per composar en la nostra llengua al final, que és el català, i intentar irrompre i donar una proposta diferent a les coses que hi havia, no?
1: Escolta'm, Pablo, ara que estem parlant amb tu, ja coneixem a la formació, coneixem aquests inicis de minoria, però si us hem d'ubicar geogràficament, per on us moveu?
0: Mira, ara mateix estem els quatre a Barcelona. Sí que és veritat que l'Adri, el nostre bateria, és de Puigcerdà, però els quatre estem a Barcelona.
1: Uh-huh. I com ho feu i on us trobeu per assajar la vostra música?
0: Actualment, vam estar plantejant el tema de potser moure'ns en un local propi, però encara estem agafant una mica de rodatge, així que ara per ara estem assajant a l'Espai Local, que és uns blocs d'assaig que estan a Sant Andreu.
1: Parlem, si vols, del títol del treball, perquè crec que és molt significatiu amb la voluntat que teniu també amb el projecte vostre propi de minoria, que és aixecar aquest vol, no? Aixecar el vol com a formació, com a grup, no? M'imagino que va per aquí.
0: Exacte, sí. O sigui, té com un doble significat. Sí que és veritat que no buscàvem tampoc un àlbum conceptual, saps? Que tingués un fil necessàriament conceptual, però sí que és veritat que té aquest doble significat d'aixecar-se per volar amb el primer disc que traiem com a grup, però també dona significat, diguéssim, a una mica les temàtiques que tenen les cançons, que tot i que donin missatges diferents, totes estan sota aquest paraigües, no? O sigui, tots els significats van cap a donar missatges positius i cap a, o sigui, formen part, diguéssim, d'aixecar aquest vol.

0: Aquí estem gaudint de la música dels nostres convidats avui a l'entrevista musical de les Mañanes de Ràdio Montornès. Ells són Minoria, ens presenten aquest treball discogràfic Aixecar-se per volar. Estem escoltant una altra de les cançons que conté aquest treball, que porta per títol Despertar. I parlant i escoltant ara aquesta sonoritat, Pablo, quins són els referents de Minoria? M'imagino que sent quatre membres deveu tenir diferents referents musicals, no? Però més o menys una línia així de rock, rock progressiu, no sé, una mica hardcore. Quines són les tendències vostres?
1: Mira, nosaltres, o sigui, tenim molts referents diferents, però normalment ens relacionen bastant amb un grup anglosaxó que es diu Foo Fighters, perquè tenim com diguéssim, aquesta energia que té aquest rock alternatiu de postgrans, diguéssim, de principis dels 2000, finals dels 90, i és això al final que intentem transmetre a les cançons. O sigui, aquell referent musical de finals dels 90, principis del 2000, però portat a una producció més moderna, et diria.
0: Estàvem parlant abans de les cançons que conté aquest treball discogràfic. Després desvetllarem el total de cançons que conté aquest disc. Però parlant de les composicions, com ho feu? Perquè quatre membres, qui és el que escriu? Escriviu tots? Qui decideix fer les lletres? Com organitzeu per començar també a posar les melodies, els temes? Explica'ns una mica tot aquest procés, que sembla molt fàcil quan està el tema fet, però quan s'ha d'introduir a elaborar un tema, no és fàcil.
1: Mira, doncs és una mica, realment, ho fem una mica entre els quatre, però sí que és veritat que la batuta, diguéssim, de la composició, normalment la portem jo i el Xavi, el guitarrista. Jo escric la majoria de lletres i cada cançó realment és una mica un món. De fet, una cosa curiosa també és que sí que és veritat que els dos primers temes abans de decidir entrar a l'estudi a gravar sí que els teníem, però la resta de temes del disc van sortir quan vam fer una espècie de stage l'any passat, al juny, i vam treure les 5-6 la resta de cançons del disco en aquest stage, que vam estar 3 o 4 dies. Però sí, al final la dinàmica és aquesta. Jo i el Xavi portem la majoria de cançons, jo lletres escrites, i cadascú aporta la seva part. No som per res un grup que obligui a cap instrument a fer res que no se senti. Vull dir, l'Adrià composa les seves bateries, el Xavi composa els seus baixos, i entre els quatre, diguéssim, conformem la identitat de la cançó junts.
0: Estem parlant amb Pablo Comas sobre aquesta formació Minoria presentant el seu treball discogràfic Aixecar-se per volar, i sonen així.

0: Com diem, aquest treball discogràfic Aixecar-se per volar. Estàvem parlant de les cançons que conté aquest treball discogràfic. 9 cançons, Pablo, no és poca cosa. 9 cançons a dia d'avui. Presentar aquest treball discogràfic. M'imagino que heu tingut feina i ara entrem a aquest detall de... M'imagino que és la primera vegada que heu entrat en un estudi de gravació per enregistrar aquest treball.
1: Sí, o sigui, sí que és veritat que jo i el Xavi fa molts anys vam fer com una gravació d'un EP amb un altre estudi com més amateur, i és el primer, et diria que és el primer cop que entrem en un estudi de veritat i hem de mirar no només la producció dels temes, sinó com canvien quan els graves i quines són les intencions i el que vols transmetre realment al públic i a la gent que t'escolta, quin és el missatge. I és el primer cop que fem aquesta transició com a intentar professionalitzar el producte que donen al públic.
0: I per vosaltres quatre, quina sensació portàveu el primer dia que vau trepitjar l'estudi de gravació?
1: Doncs una barreja realment entre moltes ganes de gravar i de treure el que portàvem cuinant, diguéssim, abans de gravar-ho. I al mateix temps, una mica de por, la veritat, perquè no sabíem fins a quin punt canviarien les cançons, fins a quin punt ens sentiríem còmodes amb aquests canvis que al final has d'acceptar quan fiques cançons en mans d'un productor. I per sort, l'experiència al sortir va ser increïble. Vull dir, el Carlos, que és el productor de l'estudi on hem gravat, és una persona increïble i ens va acompanyar, ens va ajudar a fer créixer els temes sense haver de renunciar pràcticament a res del que teníem.
0: Mm-hmm. Ens pots desvetllar quin estudi i el productor?
1: I tant. L'estudi és el Tercero Studios, que està a Santa Coloma, i el productor es diu Carlos Manzanares. Mm-hmm. Algú segurament li sonarà perquè ha treballat amb grans artistes també del panorama català i també els ha ajudat a créixer fins on estan ara.
0: I en aquest procés de creació, producció, enregistrament del treball, com heu elaborat tot aquest plat que ara es presenta en forma de disc?
1: Doncs mira, al principi el que vam fer és... ens vam ficar els tres instruments per DI i la bateria microfonada i vam gravar les pistes base tots junts. Cosa que ens va facilitar molt poder tallar parts de les cançons i refer algunes estructures de les cançons. I després, quan aquestes pistes estaven ja assentades com a pista base, vam regalar certes guitarres, certes parts de la bateria i l'últim, doncs, les veus i els últims detalls.
0: Mm-hmm. Això que va ser un parell o tres de dies o vau estar més dies?
1: No, vam estar gairebé 3 setmanes, un mes, per fer això.
0: Déu-n'hi-do.
1: Vull dir, és un procés bastant elaborat i que hem treballat molt.
0: Mm-hmm. O sigui, vau entrar el primer dia amb nervis i quan vau acabar de tenir el producte, no?, tot el treball discogràfic, m'imagino ja que per vosaltres l'estudi era com casa vostra.
1: Sí, sí, exacte. Pràcticament, perquè han d'entrar altres artistes, però si no ens hi quedàvem allà a viure.
0: Escolta'm, Pablo, estàvem escoltant al principi de tot de l'entrevista un dels singles que va ser presentació del vostre treball, portava el títol Trencall, però aquest treball també conté un altre dels singles que és Canvis. L'escoltem?
1: Sí. Perfecte.

0: Aquí està aquest canvi de minoria, aixecar-se per volar el seu treball discogràfic editat per Segell Microscopi. Què és per vosaltres, per un artista o per una banda com la vostra, que un segell discogràfic com el de Microscopi us faci recolzament i estigui darrere aquest treball discogràfic que presenteu?
1: Doncs mira, precisament exactament el que deies, o sigui, per nosaltres, o sigui, és increïble que algú cregui en el nostre projecte. O sigui, la veritat és que vam fer un munt de també de recerca de quin tipus de segells per informar-nos. També hi havia a Catalunya i el que sempre ha mostrat interès per nosaltres al final ha sigut Segell Microscopi. I per nosaltres significa, bueno, al final és un altaveu a que amb la diversitat que hi ha a Catalunya de música i que molta part de la gent es perd per culpa de que segells no creuen en els seus projectes, per nosaltres va significar això. Jo crec que hi ha gent, no només per nosaltres, sinó hi ha gent amb molt talent i fent música molt bona, doncs que al final depèn de que aquests segells creguin en la seva proposta.
0: Totalment. Pablo, abans de que marxis, per a aquelles persones que estiguin escoltant la vostra música, que estiguin descobrint a Minoria per primera vegada i que vulguin apropar-se més a la formació i conèixer més en persona aquests quatre membres que formeu Minoria, on us podem trobar? Esteu actius en xarxes?
1: Oh, i tant. A xarxes, a Instagram, ens podeu buscar com a som.minoria. I també ens podeu trobar a la resta de concerts que estem fent en aquesta gira de presentació. Per exemple, aquest divendres toquem a la sala Lo Submarino, a Reus, i dissabte que ve toquem a Sant Joan d'Espí per un esdeveniment benèfic que es diu Rock and Bash. Mm-hmm. I bueno, a la resta de concerts que anirem fent durant aquesta gira d'estiu, a l'1 d'agost també estarem a la Mirona, i res, seguir tota l'activitat per xarxes. Som.minoria.
0: Doncs ja sabeu, per seguir a Minoria, doncs aquí estan aquestes referències que en Pablo Comas ens estava ara apuntant. Marxarem i tancarem el repàs d'aixecar-se per volar amb un tema que porta per títol Memento. Vull que m'expliquis alguna cosa sobre aquest tema.
1: Oh, i tant. Memento és com una catarsi entre quan tu estàs en un moment en el que estàs rodejat, diguéssim, per persones o et deixes emportar per corrents, diguéssim, que et fan oblidar-te de tu mateix, sigui per coses que vius a la vida, per persones que t'envolten, i és un missatge directe, doncs, un diàleg a tu mateix en el que l'últim que has de fer en aquesta vida és oblidar-te de qui ets.
0: Doncs amb Memento ens quedem, Pablo. Moltíssimes gràcies per passar aquest matí presentant Aixecar-se per volar, aquest primer treball discogràfic de Minoria, que segur que no serà l'últim.
1: Molt bé, moltes gràcies, ha sigut un plaer.
0: Fins aviat.

0: Les mañanes en Territori Nocturn. Nutrició amb Laura Crosas.
1: El síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual és l'aparició conjunta d'un grup de símptomes a partir del moment de l'ovulació, unes dues setmanes prèvies a la menstruació o durant part de la fase lútea. Són símptomes que causen malestar i poden afectar negativament a la qualitat de vida de la dona mentre perduren o fins i tot incapacitar-la. Alguns dels més comuns són alteracions en l'estat anímic, com irritabilitat, depressió, ansietat o fins i tot facilitat per plorar, dolor o nivell articular mamari o de cap, o bé presentar problemes com retenció de líquids, distensió abdominal, palpitacions, acné, entulls o insomni. Per iniciar un tractament nutricional enfocat a millorar la situació i evitar el síndrome premenstrual, primer cal conèixer el propi cicle menstrual i detectar quina pot ser la causa de l'aparició dels símptomes. Un bon mètode és el registre de la temperatura corporal basal i del moc cervical, que ens poden indicar si el problema és degut a una baixa producció de progesterona o fins i tot nula, on ja estaríem parlant d'una anovulació i caldria saber l'origen, o bé és a causa d'un hiperestrogenisme, un excés d'estrògens. En el primer cas, l'objectiu és millorar la síntesi de progesterona i assegurar una correcta nutrició i qualitat folicular. Cal evitar els aliments preinflamatoris, com els ultraprocessats, l'alcohol, el sucre i els refinats, i reduir els lactis de vaca per la seva implicació amb la liberació d'histamina, aportar antioxidants a la dieta per frenar l'estrès oxidatiu i assegurar fonts de magnesi, seleni i zinc, i vitamines com la C, la E i la B6, així com també aliments rics en omega-3, L-arginina i òxid nítric. Alguns aliments clau seran els vegetals de fulla verda, els fruits secs, com les nous i les nous de Brasil, les llavors, com la chia o el lli, el peix blau petit, els ous del plàtan i els cítrics, els llegums, sobretot els cigrons, les cloïsses i els musclos, i el cacau pur. Si, en canvi, el síndrome premenstrual és degut a un hiperestrogenisme, el que es treballarà serà una correcta metabolització estrogènica a nivell hepàtic. Per tant, assegurar el consum de crucíferes com col, coliflor o bròcoli, de fitoestrògens com la soja o els pèsols, de llavors, fruits secs, llegums i fonts d'omega-3, eliminar l'alcohol, els sucres afegits i els aliments ultraprocessats, assegurar una correcta microbiota intestinal i evitar coccions com fumats, barbacoes i els disruptors endocrins com els BPAs. Si pateixes de síndrome premenstrual, entre d'altres canvis d'hàbits, és interessant que modifiquis l'alimentació en funció de la causa i que t'assessoris correctament amb una dietista nutricionista.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.
1: Tant de bo que m'esperis a Escorial.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: 33, un tercio.
4: ¿Es un programa musical?
3: No.
4: ¿Es un programa de libros?
3: Pues no.
4: ¿Es un programa de cine, de series?
3: Pues tampoco.
4: ¿Entonces qué es?
3: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
4: ¿Y bien?
3: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
5: Let's go.

0: Ràdio Montornès.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus, ay, alegus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, per la Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà el motiu. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I els Mossos han desplegat aquest matí de dimarts un dispositiu a Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besòs, Terrassa i Maçanet de la Selva per investigar un tiroteig al barri de la Mina. Els fets van passar el 12 de maig al carrer Saturn i no va haver-hi ferits. En l'operatiu hi participen 150 agents i s'estan fent diverses entrades i escorcolls. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I en mobilitat, cues a la C-63 a Lloret de Mar en tots dos sentits per un accident. A la A-2 hi ha congestió a Tàrrega en sentit Lleida per un accident amb només un carril obert. I a la C-25 també un carril tallat a Arbúcies en sentit Lleida, també per un accident. Trobem retencions a aquesta hora entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Barcelona. A la B20 també a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat amb un carril tallat. I a més continua tallada la T244 entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. Un incendi que els bombers confien donar per controlat aquest matí. Un foc que ha cremat majoritàriament massa forestal, com explica el cap de la Guàrdia dels Agents Rurals de Tarragona, el Toni Mestre.
2: L'última estimació en hectàrees afectades és d'unes sobre 155 hectàrees, la majoria de forestals, el caire del 95% forestals, que han afectat els municipis de Pontons, a la comarca de l'Alt Penedès, a l'Aiguamúrcia i Querol, a la comarca de l'Alt Camp.
1: Els agents rurals i Mossos investiguen les causes i treballen amb diferents hipòtesis, una de les quals és la intencionalitat d'aquest incendi, però també dels altres dos que han tingut lloc en els darrers dies a la mateixa zona. I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demanen al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
5: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya.
4: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
5: A Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas i aquest dimarts n'explicarà els motius. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i una unitat canina. I els Mossos investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és també un nen, un noi, de menys de 14 anys, que és inimputable. I els treballadors de Pasqual fan una tancada nocturna com a protesta. Guillem Rico, des del 9FM.
2: Els treballadors de la planta de Leche Pasqual de Gurb continuen les mobilitzacions per desbloquejar les negociacions de l'ERO que l'empresa va presentar el 26 de juny com a pas previ al tancament d'una planta que ha comprat Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella per a les pizzas. Així ho van escenificar aquest dilluns plantant-se davant la fàbrica amb tendes d'acampada, cadires i carmanyoles per sopar i quedar-s'hi a dormir. Quim Espanyol és l'advocat del col·lectiu Ronda que defensa la posició dels treballadors.
3: Ara mateix ens queixem de la falta de maduresa de qui està abordant un procés sense entendre la transcendència i la profunditat que té i s'està plantejant tancar deixant al carrer 86 professionals del sector, que és evident que no trobaran feina en la indústria làctea perquè no hi ha més plantes a Catalunya.
2: Divendres hi ha prevista una reunió i en funció del resultat es plantegen dilluns que ve una nova jornada de vaga acompanyada d'una manifestació a Madrid davant de les oficines de la companyia lletera per traslladar el rebuig a un acomiadament que consideren injustificat.
1: I els pescadors del Sonso gironins han deixat de treballar 6 mesos abans del previst perquè gairebé no queda espècie per capturar. El sector alerta que el Sonso s'està acabant a la Costa Brava i demana al govern que n'investigui les causes. Els pescadors sospiten que la depuració de les aigües podria estar reduint els nutrients del mar. I un motorista de 27 anys ha mort en un accident a la G-553 a Sant Feliu de Buixalleu, a la Selva. Per causes que s'investiguen, hi ha hagut una col·lisió lateral entre una autocaravana i una motocicleta. Amb aquesta víctima ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I pel que fa al temps, avui torna a repuntar la calor a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp, amb nits tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable, amb núvols baixos a la costa. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
6: Selecció Espai Lounge.

Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Encetem una nova aventura i atenció, ja estem aquí. El Miquel Zafra i la Núria Catxan, avui, dimarts 14 de juliol de 2026. I com tots els dies, la intenció és compartir aquesta estoneta amb tots vosaltres i sobretot doncs compartir el temps en aquesta aventura radiofònica. També i a la vegada doncs informar de tot allò que bull a Montornès i com ens estem adaptant o no al tema de les escombraries. No sé si voltegeu molt per al poble o no, però al final és veritat, hi ha opinions de tots els costats, com a tota la vida, no? Hi ha que si no tenim cap llei que ens faci reciclar, però és que moltes vegades no és una qüestió de lleis, sinó potser d'obligació moral, no? De responsabilitat de cara amb el medi ambient i amb nosaltres mateixos.

0: Doncs potser hem de parar una mica el ritme de les coses i fer una valoració, no? Tot això s'ha encarrilat, s'ha posat en marxa i ens agradi més o menys, al final hi ha una corresponsabilitat que hem d'adquirir. De fet, la inversió l'ha fet l'Ajuntament amb diners, amb calés públics. Vol dir que aquests containers són una mica de tots nosaltres i és la nostra responsabilitat el cuidar-los. Ja estem immersos en aquest procés, ja no hi ha volta enrere. Per tant, per què no ho fem de la millor manera? Per què no evitem embrutar els carrers? Per què no comencem, ni que sigui mica en mica, a fer aquest petit esforç? De vegades és complicat ficar tres cups o tres galledes a les nostres cuines, perquè són cuines, ho sabem, petites, no hi ha espai, és tot molt reduït. I això és el que costa, no? D'alguna manera, dedicar doncs tres espais a lo que més produïm, que és orgànic, plàstic i paper. És que això és fonamental. Després el vidre tothom el recicla, perquè al final és una cosa més puntual, no? Tots aquests pots que utilitzem amb conserves o potser les ampolles de vi, tot això és més fàcil de reciclar perquè ho fiquem a la terrassa en una bossa i quan baixem ho portem tot al reciclatge. Ens costa més l'orgànica, ens costa més el paper, ens costa més el cartró. Si ho fem mica en mica, al final, si talleu els trossets de paper, clar, la bossa d'escombraria es redueix molt. Al final és qüestió de dedicar 5 minuts a fer aquests petits gestos. Sí, és veritat que cadascú volem fer el que volem i sé també que els canvis no ens acostumen a agradar. Hi ha una mica de rebeldia, no? De dir, pues yo paso, yo no lo hago, yo, això no ho he demanat. Al final hem de ser una mica adults, madurs, i tirar cap endavant. És veritat, no hi ha una llei, és potser més sentit comú. I crec que a la majoria de persones intel·ligents els hi agrada el sentit comú. Llavors, potser si comencem a fer petites intervencions a casa, doncs descobrim que no és tan difícil reciclar. De veritat que no ho és. Si comenceu de zero, doncs al final és tenir una bossa amb l'orgànica. Això, podeu tenir una galleda allà amb tapa i ja està. Vull dir, i després tot el que és cartró, plàstic i vidre, potser doncs us estimeu més tenir-ho a la terrassa. Això ja va a gustos del consumidor. Però ens hem de ficar a fer-ho, perquè ja veieu, això no passa tan sols a Montornès, això està passant a tot arreu. Fins i tot als llocs on feu vacances. Si aneu a les platges, als pobles de costa, doncs tots tenen el mateix sistema. I a tots ens està costant entrar en aquesta roda. Però jo no sé vosaltres si recordeu o no. Miquel, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Jo no sé si tu recordes, però les àvies, les nostres àvies, ja feien això que ens estan demanant. Però vam entrar en la globalització, en allò de comprar, consumir, i en comptes d'arreglar el planeta, el que vam fer és espatllar-lo encara més. Ara, 30 anys després, o 40 o 50, ens adonem compte que aquest sistema no funciona. La societat tal i com ens l'han venut durant 50 anys no funciona. Però recordeu què feien les vostres àvies? Va, que tothom potser vivia al poble, tenia una casa, les àvies reciclaven tot el que era orgànic i després
1: crec que
0: feien...
1: abans era més fàcil, perquè hi havia més matèria orgànica, que no hi havia tant
0: plàstic
1: no hi havia
0: brics,
1: no hi havia tanta llauna.
0: Per això vull arribar aquí, no?
1: Perquè hi havia vidre, I pràcticament matèria orgànica...
0: I el vidre se retornava i t'adonaven cèntims, sí. Que això també passa als països nòrdics. Potser aquest sistema també ens agradaria més. Això de cara ja als polítics, que haurien de pensar una mica més. Però les nostres àvies ja feien orgànica, ja reciclaven orgànica. I fixeu-vos que és veritat, que potser també... les grans preses de decisions també haurien d'anar no únicament en unidirecció als usuaris, als veïns i veïnes, sinó també hauria d'anar cap a la indústria. Crec que tots aquests que han inventat això del reciclatge, que ja sabem qui són, doncs potser seria també adient que anessin a la indústria i que parlessin amb totes aquelles empreses que es dediquen a fer plàstics i cartrons, que emboliquen de manera molt habitual tot tipus de productes, no? Perquè és veritat que quan fem la compra a casa un cop a la setmana i arribem amb tot allò que portem dels supermercats, doncs tot allò està embolicat en plàstics i en cartró. Potser no feia falta. Abans no hi havia aquest... com es diu? Pack and Pash? Com es diu això?
1: Sí, el packaging que hi ha a dia d'avui és excessiu, no?
0: És
1: vens
0: que
1: de comprar i...
0: Això encareix...
1: Abans de posar i d'ordenar tot, ja tens, en certa manera...
0: Tres bosses d'escombraria.
1: Sí, ja has de marxar a llançar...
0: Això mateix.
1: Tot el tema dels paquets, els plàstics...
0: Clar, tot això encareix el producte, perquè clar, i si tu a una llauna li fiques cartró, això té un cost que paguem als consumidors. Doncs potser tot això s'hauria d'acabar, i si comencéssim per aquí, potser nosaltres també faríem menys escombraries.
1: Totalment,
0: no sé,
1: totalment.
0: Jo crec que encara li hem de donar una volta, eh? A nivell polític se li ha de donar una volta, però nosaltres, com ja usuaris del reciclatge, doncs ens hem de ficar, perquè al final tindrem...
1: No sé si estaràs d'acord amb mi, però si la primera planta de reciclatge és casa teva.
0: Clar, jo estic d'acord.
1: És que amb això que estem comentant ja, quan arribes de comprar, comences a desempaquetar.
0: Totalment.
1: Les coses que has de conservar o que has de guardar, ja estàs generant i ja estàs fent una planta de reciclatge a casa. No
0: I
1: sé
0: tant.
1: Jo com tens tu la cuina o com tens la galeria, però
0: sí, sí,
1: les
0: sí.
1: cases tenen a dia d'avui infinitat de cubells o de bosses amb tots
0: amb
1: aquests
0: tot
1: elements
0: material,
1: ja,
0: clar.
1: En certa manera, seleccionats. No?
0: Clar. Però per això dic que al final ens hem de ficar, vulguem o no, ens hem de ficar, hem de tirar cap endavant, tots som reacis als canvis, però ho hem de fer, perquè si no el que tindrem serà un problema de salut pública. Les rates s'acumulen, els porcs senglars baixen a obrir les bosses. Vull dir, els coloms també mengen de la merda. Hem de fer l'esforç, hem de fer l'esforç. I ja no parlem de la feina que fa el senyor que ha de venir a agafar les bosses. Clar, quan una bossa està oberta i tota la merda està expandida pel terra, al final és aquell senyor a l'escombrer que ha de, doncs, agafar tota aquesta merda que és nostra. No sé, el que no vulguis per tu, no li donguis a una altra persona, no? És una mica empatitzar també amb la tasca d'aquest senyor que es dedica a fer aquest treball. Al final jo vull que tots fem una petita reflexió i que al final los cambios no nos gustan, però acabamos adaptándonos. I no... He visto en redes esta mañana, de verdad, comentarios. Es que si te dicen que te tires por una ventana, te tira. Es que tampoco hay que llevar las cosas a los extremos. Es que tampoco nos están pidiendo que nos tiremos por una ventana. Ens estan demanant que cuidem el medi ambient. I al final, si tots posem de la nostra part, potser arribem a bon port. Dic jo. Aquesta és la meva reflexió aquest matí. Re, Miquel, anem a endinsar-nos. Volia explicar-te una altra història que té a veure les escombraries, i és que s'han detingut a quatre persones que portaven merda de França. Tu estàs escoltant? Miquel?
1: Sí, t'estic escoltant.
0: No sé si has vist aquesta notícia, l'has vist?
1: No l'he vist, aquesta notícia.
0: Ostres,
1: no.
0: A mi ahir em va impactar.
1: Que portaven residus, vols dir?
0: Sí, però
1: de
0: merda.
1: De França cap aquí.
0: De França cap acá, cap a Espanya, concretament Catalunya. 4 detinguts per enterrar de manera clandestina 46.000 tones, cuidado, tones de borsa... de brossa procedent de França. La major part, residus, entre els quals hi hauria de perillosos i s'haurien d'enterrar a sòls agrícoles i ho han fet a Sant Esteve de Ses Rovires. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones acusades d'enterrar de manera irregular fins a 46.000 tones d'escombraries procedents de França, entre les quals hi hauria residus perillosos. Segons el cos policial, la brossa s'enterrava principalment en sòls agrícoles a Sant Esteve de Ses Rovires i al Baix Llobregat, sense adoptar cap mesura de seguretat. Els detinguts estan acusats de delicte contra el medi ambient i el medi ambient de falsedat documental, d'hisenda pública, d'estafa, de blanqueig de capitals, de pertinença i organització criminal. Segons ha informat la Guàrdia Civil, ahir dilluns, els detinguts introduïen aquests residus urbans i també residus industrials procedents de França i els abocaven a sòls agrícoles i a abocadors no condicionats sense adoptar cap mesura de seguretat. La Guàrdia Civil ha detectat fins a 46.000 tones de residus introduïdes i abocades il·legalment a Catalunya. Un informe tècnic haurà de valorar el risc que ha generat sobre el medi ambient i les persones a causa de la presència de residus perillosos. Al medi ambient hi ha les persones que viuen a prop d'aquests abocadors il·legals, com han abocat hidrocarburs, metalls pesats, entre d'altres escombraries. El grup desarticulat utilitzava documentació falsa per evitar els controls associats al trasllat internacional de residus i eludir el pagament d'impostos a Hisenda, segons la investigació policial. També s'estaviaven els costos de dipòsit i el cànon exigit a França, on la fiscalitat ambiental aplicable a aquest tipus de residus és més elevada. La Europol, l'Oficina Europea de la Policia, calcula que el grup criminal hauria obtingut diversos milions d'euros de beneficis. I així està el tema. Jo, clar, estan a la càrcel, estan a presó, però aquests 46.000 tones de merda que ens han portat, ara se l'emportaran cap a França o és que la deixaran aquí? Què farà el govern espanyol amb tota aquesta merda que ens ha arribat? Com faran per arribar a acords amb França? O ja està, aquests van a la presó i la merda es queda allà on l'han distribuït. Doncs és una notícia que no sabem, queda així, amb aquest tall, i no sabem com es desenvoluparà. Seguirem fent ullada, perquè clar, a mi això em sembla molt greu. Molt.
1: No m'havia assabentat, no, Núria, d'aquesta notícia.
0: Doncs jo la vaig veure ahir al telediari i a més també, sense donar més explicacions. Bueno, i ara què passa? Sí, estan detinguts, però i? Doncs la notícia acaba així, que quedes una mica, no sé, com de pasta de boniat, perquè clar, per fer tot això, 4 persones no han treballat soles. Vull dir, aquí hi ha molta gent implicada. Suposo que hi haurà una investigació que estarà oberta i estaran treballant en tot això. Però mira tu quines vistes i quin control tenim en quant a aquestes qüestions. Però
1: tot
0: no?
1: Això és una organització, òbviament, per... Suposo que d'això en treien diners, no?
0: Home, clar.
1: I s'estalviaven...
0: Clar,
1: tots aquests,
0: pagar
1: el seu país el que havien de pagar per reciclar aquest tipus de deixalles.
0: Déu-n'hi-do, 46.000 tones de deixalles. Jo m'he quedat impactada. Ah, per cert, seguim amb el Pla Alfa de nivell màxim a 60 municipis. Avui dimarts. Es mantenen les restriccions en 8 espais naturals i protecció civil limita l'activitat al medi natural i suspèn les obres a les carreteres i als municipis a tots aquells pobles que estan en pla alfa nivell 4. Ja sabeu que hi ha risc d'incendi. Diuen que el tema en qüestió d'incendis està molt malament, perquè ahir també veia a televisió que parlem molt del canvi climàtic, però parlem poc del manteniment dels boscos. I clar, aquí es donen aquestes dues circumstàncies que crec que tu i jo ja vam parlar la setmana passada. No todo es culpa del medio ambiente, que nos viene muy bien echar la culpa al medio ambiente siempre que sale el tema, pero hay al cambio climático, perdón, le echamos la culpa siempre al cambio climático. No siempre es el cambio climático, porque también hay una responsabilidad nuestra, que es mantener las parcelas, la montaña y el bosque totalmente limpio. Toda la zona que se ha quemado en Almería, pues era sotobosque y esparto, y eso pues prende con una facilidad brutal. Decían la gente de allí que antes el esparto se utilizaba pues para hacer zapatillas de esparto, las típicas catalanas, para hacer cistells, se hacían sillas, se hacía de todo, pero todos estos oficios han ido desapareciendo y prácticamente el esparto pues ahora crece allá de donde es típico, a campo abierto.
1: Salvatge, sí, salvatge. Clar,
0: llavors, això, si no és neteja, doncs després passa el que passa. I tot això doncs són circumstàncies que potser també hem de reflexionar i cadascú doncs fer allò que... Si tens camp, si tens parcel·la, si tens bosc, doncs posa't les piles, comença a netejar. No, avui, ja vamos tarde. Això ho has de fer a l'hivern i has de mantenir... I hem de mantenir, i les institucions, que també els municipis que tenen parcs de serralada, doncs també s'ha de fer una feina, s'ha de la Generalitat, els ajuntaments, al final estem tots implicats, vull dir, des del petit usuari que té un camp amb vinyes fins al gran tenidor que ja és doncs el ministeri, vull dir, tothom té responsabilitats. Doncs res, simplement recordar que estem al Pla Alfa 3 i que hem de tenir molta cura, hem de tenir molta responsabilitat, perquè el bosc ara mateix és una capsa de mistos, que amb una espurna ja tenim tot liat. I si passem calor, allò, oh, que calor, oh, que calor, uf, que no duermo por la noche, esta soy yo, no? Si es crema la muntanya, llavors encara tindrem més calor i ho passarem pitjor. Per això hem de tenir molta cura.
2: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Doncs ràpidament anem amb el contingut local. Avui, campanya de donació de sang i plasma a Montornès, al Teatre Margarida Xirgo. La quarta jornada de donació de sang i plasma es porta a terme avui. La unitat mòbil d'extraccions del banc de sang i teixits està, com hem dit, des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda, aquí a Montornès, al Teatre Margarida Xirgo. A la tarda trobareu a l'equip de 5 a 9. I... Això sí, heu d'haver agafat hora dies previs a aquesta donació. Volem recordar que hi ha places disponibles a l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental per al curs 2026-2026 de l'Institut Marta Mata. Es tracta del cicle formatiu de grau mitjà en serveis de restauració. Són uns estudis molt dinàmics amb sortides professionals on creen experiències al món de la gastronomia. És una formació de caràcter oficial que et prepara per tenir coneixements en l'àmbit de la restauració, en l'art de la coctelleria, el servei del vi, el del cafè, la preparació davant el client, el muntatge d'esdeveniments i serveis gastronòmics, entre d'altres. Doncs que sapigueu que hi ha places disponibles al Marta Mata dins l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental per al nou curs. Aquest cicle doncs prepara a la gent, als nens, als joves i a les xiques i a los chicos cap a un sector ple d'oportunitats que necessiten gent qualificada També, a més, us permetrà continuar amb més especialitzacions cap a graus superiors d'hoteleria o fins i tot podeu anar cap al turisme. Per més informació podeu contactar amb l'Escola d'Hoteleria a l'Escola d'Hoteleria a bo.cat. Allà doncs, podreu apropar-vos o buscar l'escola i fer la vostra inscripció. Aquests dies sabem que estan convocades 4 places d'agent de carrera de la policia local mitjançant concurs oposició lliure. Són 4 places addicionals per cobrir futures vacants a càrrecs de la modificació de l'oferta pública 2026-2027. Hi ha una plaça per mobilitat horitzontal i la creació d'una bossa de treball per cobrir interinament les possibles vacants i substitucions temporals. Presenteu les sol·licituds des de ja fa uns quants dies, a finals de l'any del mes passat, i teniu temps per presentar les sol·licituds fins al 24 de juliol. Avui és 14, encara hi sou en el plaç. Sabem també aquests dies que la Daniela Fernández ha tret la millor nota de la selectivitat de l'INS Vinyes Velles. L'alumna ha aconseguit un 8,9 a les proves d'accés a la universitat, amb un 8,9 sobre 10 i un 12,44 sobre 14. La Daniela Fernández ha estat alumna del IES Vinyes Velles, que ha aconseguit la nota més alta a les proves d'accés a la universitat, una qualificació que espera li permeti poder accedir a la carrera internacional Business de la Universitat Pompeu Fabra. Doncs felicitats a la Daniela per aquesta nota del que ha tret de la selectivitat. Tenim també aquest divendres Cinema a la Fresca. Avui és dimarts, encara hi queden uns quants dies, però recordeu que l'amfiteatre del Centre Juvenil Sputnik us ofereix la possibilitat de veure aquest cicle de Cinema a la Fresca. Aquesta setmana li toca el torn a Mamma Mia, protagonitzat per Meryl Streep i Amanda Seyfried. Doncs ja sabeu, a l'estiu jove d'aquest any i dins la programació, el Departament Municipal de Joventut ha portat aquest cicle de Cinema a la Fresca durant el mes de juliol. Aquesta setmana li toca el torn a Mamma Mia. Avui canviem de registre ja i ens anem als dies internacionals. Avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, el Dia Internacional del Tauró i el Dia Internacional de les Persones No Binàries. Cada 14 de juliol es commemora el Dia Internacional de les Persones No Binàries, una data establerta per visibilitzar, reconèixer i reivindicar els drets i també les realitats dels qui no s'identifiquen exclusivament com a homes o dones. Aquesta jornada no sols busca donar veu a identitats històricament marginades, sinó també qüestionar les estructures rígides del sistema sexe-gènere que han dominat gran part del pensament social, jurídic i mèdic occidental. Doncs avui, el Dia Internacional de les Persones No Binàries. També és el Dia Mundial de la Orca, hem dit del tauró, del ximpanzé i el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria. Avui és Sant Camilo, Camila i Humberto. Doncs felicitats. Mira, el Camilo, que el tenim aquí al costat a la farmàcia Balcells, moltes felicitats. I a totes les persones que celebrin tant sants com aniversaris, perquè ja sabeu, cada dia hi ha algú que celebra el seu aniversari. Avui la Maria Martínez, felicitats, Maria. L'Arantxa Carrera, l'Arantxa, que havia estat amb nosaltres aquí a la ràdio. Arantxa, felicitats. I la Nati Fierro, Nati, carinyete, felicitats. També el José Manuel Antequera, felicitats. La Esperanza Pulido, Esperanza, felicitats. La Sara López, moltes felicitats. I a tots i a totes els que no tenim per aquí i que també celebren el dia del seu aniversari, que tingueu un dia meravellós. Nosaltres comencem amb una mica de música i, com no, disfrutando del verano. Lo hacemos con Maluma y Hawái.
4: ¿Qué mierda hizo?
5: No entiendes nada. Ya, yo no puedo.
6: Buscando siempre excusas.
5: Fuck you.
7: Deja de mentirte,

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Nosaltres continuem a les mañanes de Ràdio Montornès.

0: i temes relacionats doncs, amb l'estiu. No us ho perdeu, que a partir de les 11 la tindrem en directe també a l'Elisabet Rebollo. I acabarem amb el Miqui Barba. El Miqui Barba també aquesta setmana estarà amb nosaltres des de Torrijas, això també és veritat, allà a Teruel, perquè Teruel també existe i és on fa l'estiu el Miqui. I des d'allà connectarem amb ell, que vol seguir parlant de l'àlbum de la Madonna, però també d'altres qüestions relacionades amb la tele. Aquestes són les propostes que us portem en aquest matí de dimarts, que fa caloreta, que ja tenim el sol instal·lat a Montornès i que aquí estem el Miquel i jo i el Miquel. Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
1: Bon dia. Avui continuem amb temps estable a la província de Barcelona en una jornada en què les temperatures es mantenen sense canvis en general, encara que podem tenir algun descens a zones del litoral i prelitoral. Màximes de 38 graus a Vic, 37 a Manresa, 35 a Igualada i Rubí, 34 a Sabadell, 32 a Barcelona i 31 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud i sent puntualment moderat. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la Bòbila al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o al telèfon d'emergències de la policia local 93572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Comercial Solar.
4: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
3: Comercial Solar.
4: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
3: Comercial Solar.
4: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
3: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ens anem directament amb els nens i nenes de l'escola Mugent. Ja sabeu que els alumnes de quart ens porten acudits. Avui li toca el torn a Leo Peñarrubia i Luca Pérez. Endavant.
5: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
6: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí. No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc el Luca i avui us diré el meu acudit. Era un nen tan mandrós, tan mandrós, tan mandrós que va néixer als 8 anys.
8: Hola, sóc el Leo i aquest és el meu acudit. Què li diu una pedra a una altra? La vida és dura.
7: Us han agradat?
9: Esperem que sí!
10: Moltes gràcies per seguir
9: a la gent Mugent. Adeu!
0: Gràcies a vosaltres, Leo i Luca. Fins aviat!
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
11: Ràdio Montornès.
12: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
11: Ràdio Montornès.
12: La ràdio d'aquí.
0: Des de fa uns quants dies tenim l'exposició col·lectiva Fotògrafs, fotògrafes de Montornès. Des del passat dia 9 tenim a Can Saurina oportunitat de gaudir d'una exposició fotogràfica en aquesta 21a edició. Avui parlem d'una altra temàtica i amb una altra persona. Ja ho fèiem la setmana passada parlant amb el Josep Flores i la seva exposició dedicada a la remansada. Avui li toca el torn a la Míriam Rubio. Míriam, bon dia, benvinguda.
13: Bon dia, moltes gràcies, Núria.
0: Què tal? Quant de temps?
13: Molt, molt.
0: Tornem a trobar-nos
13: sí,
0: aquí.
13: Sí, com cada any al juliol, no?
0: És veritat. I portes molt de temps ja fent aquesta exposició, no, Míriam?
13: Jo crec que ja he perdut el compte, eh? Vaig ser de les primeres, jo diria, o la primera exposició ja estava aquí.

0: estaves.
1: I una amb els egis, jo diria que sí.
0: Escolta'm, i...
1: Passa el temps, Núria.
0: Ah, molt, 21 edició. Suposo que has tingut oportunitat de fotografiar de tot. Finestres, faroles, sí, has fet una mica de tot, sí, no? Explica'ns, quins records tens d'aquelles primeres exposicions?
1: Pues la veritat que al principi passava molt de nervis, perquè és fer la foto, després com les posem, sempre fèiem la broma que ens queien les fotos, quan havia de ser el dia dèiem, està la foto enganxada encara, està a la paret, no? Quan van començar a canxarracar, Nadal.
0: Sí.
1: I la veritat que ens ho passàvem molt bé.
0: Clar, és veritat, vam començar a canxarracar.
1: Sí, que allà, pues, bueno, taladraven com volíem, fèiem el que... I després potser queien les fotos i aquests nervis, no? I després hem anat millorant i hem dit, bueno, jo crec que ja tenim la tècnica una miqueta més avançada. Després ens vam passar aquí a Can Saurina, que la veritat que la sala doncs, fa goig. No?
0: Ja portem 9 anys a Can Saurina.
1: És un espai bonic, no? I jo sempre dic que hem d'agrair, no, a l'Ajuntament també que ens deixi exposar, perquè al final hi ha molta gent que fa fotos, jo crec que també tu eres una d'aquestes.
0: Sí, a mi m'agrada molt la fotografia.
1: Molt, no? I jo crec que, clar, molt, tota gent la publica en Instagram o un mitjà d'aquests, no? Però hi ha gent que les té a casa i diu, ostres, són boniques, no?, per compartir, cadascú té una mirada diferent. Jo crec que aquests darrers anys s'han anat afegint aquestes persones, no?, que diuen, ostres, jo també faig foto, puc posar-les, perquè així la veiem més gent, que jo sé que les xarxes socials arriben més, eh? No dic que no, però veure-les en persona, el dia de la presentació pots parlar amb gent, entre nosaltres
0: també
1: mateixos diem, hola.
0: Les mides són més espectaculars,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Bueno, per mi és que el paper...
0: Color.
1: No, per mi el paper és com, ostres, és diferent, no? Veure-les allà.
0: El color o el blanc i negre, que
1: jo
0: també...
1: Jo blanc i negre,
0: sí, blanc i negre sempre, no?
1: Normalment, sí, normalment sí, blanc i negre. És que m'apassiona. Intento també fer en color, perquè he fet paisatge moltes vegades, però el blanc i negre és, no sé, és com un altre... Jo crec que ja veig en blanc i negre, no? De...
0: Escolta'm, i suposo que 21 edicions han donat per molts temes. Recordes tots els temes que has exposat?
1: Doncs recordo molts, però sobretot potser el més emotiu quan li vaig dedicar a ma mare, no?, que havia mort. Suposo que aquest em va emocionar molt, sí.
0: Clar.
1: I va ser un treball també molt maco. I bueno, aquest potser va ser el que més...
0: T'ha marcat,
1: sí.
0: Blanc i negre.
1: Sí, l'únic que vaig fer com un full de contactes, que era com feien quan revelaven, que tu vas venir
0: sí,
1: a les meves classes,
0: sí,
1: quan feien blanc i negre, que posaves tots els fulls, bueno, tots els negatius, i tu d'aquí triaves la que es posaves.
0: Mm.
1: Llavors la que més va agradar amb ella, jo feia 3 autorretrats i un amb la meva mare, llavors vaig fer com si fos un full de contactes i en color la que sortia amb ella, la que jo vaig triar com millor foto, no? I llavors, bueno, aquesta també me la van publicar el 9-9, en doble full, no? I va ser molt emotiva, sí, la veritat que sí.
0: Míriam, aquest any tornes a la 21a edició. Has trigat molt en seleccionar el tema?
1: Doncs mira,
0: o el tema t'ha seleccionat a tu? Doncs
1: pues mira, tenia pendent... Volia fer... Jo formo part del Lleure Montornès, del grup d'excursionista de Montornès, des de també fa molts anys. I pensava, ostres, dedica-li una exposició amb ells també, no?, perquè fent coses... I...
0: A les sortides, a la pujada a muntanya, tot això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i volia... Vam pujar al Puigmal a dormir per fer alçada, perquè ens estem preparant per una sortida. I pensava, mira, em porto la càmera i faig aquest reportatge i els li dedico amb ells. Però les fotos no em van sortir com jo volia. És que a vegades també passa que tu estàs veient el paisatge i quan te poses la càmera davant no és el que tu volies. I jo vaig triar fotos, vaig estar mirant, però saps quan dius, és que no, és, no em veig, les volies posar per ells, però jo deia, és que jo no em sento contenta. I després mirant, perquè estic fent un portfoli dels meus treballs, vaig trobar unes altres i vaig dir, ostres, és que aquestes sí que tenen força visual, no? I les tenia ja guardades, perquè em les havien demanat fer i les tenia guardades. I vaig dir, pues millor aquestes, que sí que sento que són...
0: Que són...
1: Que estan a l'alçada, no? I al final tens un nivell que dius, ostres, no vale qualsevol cosa, no? Vull dir...
0: Ets molt exigent amb tu?
1: Sí, jo vull sentir-me orgullosa, no dir, mira, és que no tenia res aquest any i he posat això, si no prefereixo no exposar, no? I llavors tenia les altres i vaig dir, home, si tinc aquestes, que jo crec que té una força visual molt maca i una història darrere molt xula, no? Que a mi sempre dic que les fotos és una història, no? Llavors aquí crec que hi ha una història molt bonica darrere d'aquestes fotografies.
0: Explica'ns una mica, sense... A veure, no volem tampoc desvelar tot, volem que la gent que ens estigui escoltant vingui a visitar aquesta exposició que teniu a Can Saurina. Aprofiteu, veniu, podeu veure aquesta exposició de manera gratuïta i val la pena. Explica'ns una mica la temàtica que has triat aquest any.
1: Doncs mira, aquest any, així revisant, que m'estava jo fent el portfoli, vaig dir, ostres, vaig trobar unes fotos... del Guillem Mitjavila Martí, que quan l'escric, que sempre has de fer una explicació qui és, que és per què he fet aquesta exposició, pensava, ostres, si haig d'explicar qui és el Guillem per mi, no sabria ni per on començar, no? Perquè perquè no sé, li vaig dir, necessitaria no sé quantes pàgines per explicar la nostra relació. Llavors vaig pensar, pues mira, és una persona que estimo molt i que des de, bueno, des de petit que el conec, i ell des de fa anys està en el món de drag queen i fa espectacles i es fa el mateix el vestit i és, jo crec que és un artista, jo ho crec. Llavors des de, als dos ens agradava molt Moulin Rouge i una vegada es va fer un vestit emulant a un, bueno, fent un personatge de la pel·lícula que ens agradava, diu, ostres, com que ens agradava els dos també m'agradaria que em fessis fotos, i jo l'he anat seguint, i una altra vegada, que va ser la primera vegada que vam fer fotos, em va dir, ostres, mira, jo tinc una idea, perquè estava estudiant un postgrau, diu, m'agradaria que em fessis tu unes fotos, perquè volia fer, havia fet com un vestit recordant a la seva àvia materna el dia del casament, i a ell això li va agradar molt com vestia, ell estimava molt, bueno, estima, perquè estima molt a la seva àvia, i em va dir, tu em faries les fotos? Dic, sí, doncs vinga, fem les fotos on vols. I llavors va dir que a l'església de Montornès. Llavors van fer unes fotos, van quedar molt guapes, jo li vaig donar...
0: Li vas fer unes fotos vestit de nòvia, de nòvia?
1: Sí, exacte.
0: Emulant el vestit de la seva àvia, exacte, quan es va casar.
1: Sí, inclús ho va fer aquest vestit en roba que va agafar de casa de la seva àvia. Uh-huh. No sé, no me'n recordo exactament, però em va dir, ho he fet amb coses de casa de la iaia que he tret. O sigui que ell mateix va fer un disseny una mica, vull dir, no és que és el real de la boda, però ell ho ha datat a ell, com es veia, com es sentia, i el vestit que va fer era blanc i negre, llavors que per mi perfecta, perquè és que ja les fotos ja són blanc i negre, i la veritat que va quedar molt guapa, però clar, jo li vaig tornar les fotos, això no sé, és que no voldria mentir, no sé si va ser 4 anys enrere.
0: Ja fa temps,
1: però clar, jo el que vaig fer, doncs, li dono les fotos, li revelo les que van quedar, que jo creia que eren bones, i va quedar així, bueno, i ell després, doncs, tenen les associats, les van pujant, no? Però jo, bueno, la tinc guardada i ja està. I clar, l'altre dia, mirant el portfoli, li vaig demanar permís. Dic, puc posar les teves fotos en el meu portfoli? Sí, el que vulgui. I després vaig pensar, ostres, doncs podria imprimir-les i faig l'exposició. I em va dir que l'he encantat, que molt bé. Que...
0: A més, fa poc temps que també va fer una representació aquí a l'Espugnic amb altres drag queens.
1: Sí.
0: Va estar un espectacle espectacular, va venir molta gent. I la veritat és que ara veure aquestes fotografies tan expressives i mostrant també aquesta cara que viuen des de aquest costat, no? el món drac, doncs és un gran què. Jo, que ja he tingut oportunitat de veure les fotos, tinc a dir que falten més. Vull veure més, m'he quedat amb ganes de més.
1: Sí, hi havia més, sí, és veritat que... Clar, al final jo sempre, quan estudiava, fèiem 3 fotos, no? Era una sèrie, sempre diem, és una sèrie de 3 fotos, però sí, hi ha més, per exemple, quan va estar a casa meva preparant-se, perquè llavors jo vivia aquí a Montornès, i va estar com 2 hores maquillant-se.
0: Oh!
1: 2 hores. Llavors jo anava a fer-li fotos. Ja em va dir, vinc d'hora a casa teva, perquè 2 hores, després vestir... O sigui, jo crec que abans d'anar a fer les fotos vam estar junts 4 hores.
0: Déu-n'hi-do.
1: I clar, mentre es maquillava, doncs jo vaig anar a fer-li fotos, vaig...
0: Vol dir que d'aquesta tria de 3 que tu has fet, n'hi ha moltes prèvies i potser pots, no? També?
1: Sí, també, és aquesta mania que tinc des de... Però sí, jo, quan li vaig dir com posem la foto, perquè jo sempre faig aquest escrit, i clar, l'any passat va ser, crec que va ser l'any passat, que va estar a Vilanova també vestit de drac, i jo vaig anar a veure'l, llavors ens van fer una foto conjunt, ja li dic, poso aquesta, però sí que si no tenia prevista fer-li quan es maquillava, perquè és veritat que com evoluciona el maquillatge, no? Vaig fer fotos molt xules també, sí.
0: Llavors, tornes a triar en aquesta nova edició, la 21ava, d'aquesta exposició col·lectiva al blanc i negre, no, Míriam?
1: Sí, jo crec que, no sé, per fer color hauria de motivar-me molt, però és que inclús el paisatge, que a vegades dius, ostres, aquest blau tan saturat, no, i però és que després la passo en blanc i negre i... Sí, tenim una amiga en comú, tu i jo, l'Encarna Herbàs, que sempre em diu, mare meva, no tens color a la càmera? O sempre,
0: sempre todo en blanco y negro, todo en blanco y negro.
1: Sí, sempre m'ho diu, no tens color? I dic,
0: escolta, Míriam, i com passes l'any? Vull dir, tu saps que al juliol arriba aquesta exposició i durant tot l'any vas fent fotografies pensant en aquesta exposició o no? I després, utilitzes càmera o utilitzes el mòbil? Com ho fas?
1: Sí, mira, jo és veritat que no passo tot l'any, sí que ara a última hora vaig pensar, mira, pues aprofitaré aquell dia de Puigmal i fem fotos, perquè em passa que jo porto càmera, jo per fer les fotos sempre és des de la càmera, no he fet servir el mòbil. Però clar, amb el grup excursionista, quan que tenim un nivell últimament molt alt, clar, què em passa? Que és que no em dona temps ni de fer la foto, perquè jo estic tan cansada, o dic, ja tornaré un altre dia. Si vaig, per exemple, amb la meva parella excursions, faig fotos, però si vaig amb el excursionista em costa molt agafar la càmera perquè porten un ritme i jo no camino ràpida. Llavors és com...
0: Has d'estar al ritme, no?
1: Sí, si llavors a sobre costa trec més la càmera. Si a sobre no sé què, clar.
0: Clar, és que quan vas amb gent, ni que sigui el mòbil, t'atures, sí, i la gent ja està, escolta, sí, ja sí, està con la fotitos,
1: sí.
0: Vull dir, és com que no agrada molt, no. I si vas amb gent que va en ritme, és com que ralentitzes una mica, no?
1: I a mi em passa que és això, que entre que vaig tard i que a sobre que faig, les aturo més. Llavors el que jo faig a vegades, després torno un altre dia sola, o sigui, si m'agrada molt el paisatge torno a fer la muntanya, però si vaig amb gent és que, jo què sé, l'any passat va ser, bueno, quan vam venir de l'Aneto, vam anar de l'Aneto dels Salts, vam anar a l'Aneto, dic, tu veus paisatges molt guapos, però entre que vas cansada, és que a vegades no treus ni el mòbil.
0: Ja, clar,
1: és no que tens... crec que fem aquestes imatges que congelem, no? Perquè, perquè estàs tan cansada que no treus ni el mòbil.
0: Clar.
1: I jo si faig exposicions sempre és des de la càmera.
0: Molt bé. Míriam, al mirar a través de la càmera i veure el teu model, el Guillem, has descobert alguna cosa que no coneixies d'ell?
1: Home, quan va fer tota la... com es maquillava, no? Com, des que arribava, va arribar a casa, li saludo, és el Guillem, i quan acaba, dius, ostres, no?
0: Qui és ara, no?
1: Clar, ma germana deia, però es va maquillar ell. Diu, sí, el sol, o sigui, va arribar allà i, ostres, és que jo només maquillar-te ja ho veig un art, no? Perquè... ara m'ha dit, ja no em maquillo així, ha fet més evolució encara, perquè li vaig passar les fotos i diu, ja no, ara tinc un altre estil, però clar, ell també...
0: evoluciona,
1: molt,
0: no?
1: Molt,
0: evoluciona.
1: Molt, va molt ràpid ell també.
0: Ell ha triat també aquestes fotos o l'has
1: no,
0: fet tu la tria?
1: Jo vaig dir, jo posaré aquesta, sí,
0: sí. Sí, i està content.
1: Sí, bueno, no sé si l'he ensenyat les que... jo li vaig dir, agafaré fotos, però no sé si l'he dit el que ell ja li van agradar. Vull dir, ell veure les fotos ja li agrada.
0: I per fer el test i explicar una mica tota la història, t'ajuda ell?
1: Clar, en aquest cas, com que es poso amb ell i li dedico amb ell, jo volia que l'expliqués per què del seu vestit, què es va fer, no? Tota aquesta...
0: història que hi ha darrere, clar, d'aquestes fotografies,
1: llavors,
0: no?
1: Llavors hem compartit l'escrit, jo faig la primera, perquè li faig fotos al Guillem i ell fa perquè va fer aquest treball final, no? I perquè va decidir fer-ho també en blanc i negre, perquè tota aquesta història que té darrere, que la veritat és emotiva, no? I jo crec que és un homenatge que li fa a la seva àvia molt bonic, la veritat.
0: Doncs de nets a àvies, segurament que hi ha moltes històries. La Míriam Rubio ha agafat aquesta, la del Guillem, i podem veure-la aquí a la sala d'exposicions de Can Saurina. Hi ha molta gent exposant aquest any. No sé si coneixes les temàtiques de tots els que exposaran o...
1: No, la veritat que això també s'ho pesa per nosaltres, perquè sempre diem, ens hauríem de comunicar més o trobar...
0: Clar, però, per no final... repetir patrons, no? Potser...
1: Sí, bueno, al final cadascú, jo crec que al final tenen l'estil, perquè potser tu vens abans i encara no han posat el nom i tu mires i dius, jo crec que és la Sílvia Jordan, no? Jo crec que és, no sé
0: ja
1: qui...
0: coneixes, sí, la manera,
1: sí,
0: de,
1: o la
0: de
1: Diana,
0: fer.
1: Que també... I veus també com han evolucionat, no? Tothom, no. El primer dia que es poses... és una manera, després vas dir, ostres, doncs el proper dia ja posaré millor en cartó en pluma, o el proper dia ja faré això, no? I mica en mica vas evolucionant, no? I també és xulo veure com ho fan, no?
0: Llavors, l'any que ve, de què serà la teva exposició?
1: Clar, a mi ara
0: muntanya?
1: Sí que m'agradaria dedicar-lo a la muntanya. Però intentaré a veure si aconsegueixo fer fotos tranquil·les a la muntanya. Sí, perquè tu saps que per anar amb la càmera necessites temps també, no?
0: Molt.
1: Si veus que tens pressió, és com...
0: jo ja necessito, no és el mateix. Ja
1: no, no, jo necessito, jo miro la llum, miro... inclús te diria que m'esperaria, o, però clar, jo que sé, al Puigmal van fer la... quan t'aixeques que està sortint el sol,
0: clar,
1: però era com, vale, baixem, i jo, vaja, vinga, baixem.
0: Ja no hi ha temps.
1: No hi ha temps, no? Clar. O si a vegades te falla alguna cosa de la càmera, estàs com neguitosa. Clar, al final és el mòbil, fan la foto i baixem.
0: I ja està, clar.
1: Llavors, és, clar, la foto és una altra... jo sempre dic, la gent que fa bones fotos ha dedicat temps, no, no filtros. Si no tens, jo crec que sí.
0: Clar, que ara amb els filtros, és el que parlàvem fa uns dies amb el Josep, tothom és fotògraf, no?
1: Sí.
0: O tothom fa fotos, que és diferent fer fotos a ser fotògraf, no?
1: Sí.
0: És diferent.
1: És diferent. Jo crec que hi ha gent molt, molt bona, també s'ha de dir, fent fotos, o dir, ostres, quina perspectiva ha agafat, no? Que punt de vista... però clar, cadascú... que jo ara m'estic fent un portfolio i em deien, posa de retrat, i jo dic, ja, però a mi el que no m'agrada és el postureu. Quan us vaig dedicar a l'exposició a mares, que aquesta també m'agrada molt, que vaig anar amb tu, pues vaig quedar amb una mare molt amiga meva, i quan la veia me posa la nena i ella, i dic, bueno, us faig quatre fotos perquè les tingueu, però que no hem vingut a fer postureu, no? Que hem vingut a que es vegi la relació de mare i filla. I després van fer una broma i va quedar millor, no?
0: Clar, que jo vaig sortir en aquestes
1: fotos. Ara m'han recordat tu i les teves filles, que
0: és veritat, que
1: ja estan grans.
0: Clar, ara veure aquestes fotos i diré, mare meva, clar, sí, déu-n'hi-do.
1: Sí, però era una mica això, però estem sempre composant, no? I al final les millors fotos són aquestes escenes, no?, que passen sense...
0: Clar, és veritat. Doncs res, Míriam, convidem a tothom que encara no hagi visitat aquesta exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafes de Montornès que vinguin a Can Saurina a gaudir d'aquesta exposició amb molta gent: l'Ariana Albarrán, l'Elisenda Bru, el José Luis Cano, el Francesco Caradona, el Josep Flores, l'Alicia Garrido, la Miriam González, la Naroa Gordo, la Silvia Jordán, el Sergio López, la Miriam Rubio, l'Estani Serrano, la Mireia Toledo i el Sergi Pélez. I tot això ha anat creixent evolutivament durant tot aquest temps.
1: Ben gran, ben a gent jove, que està molt bé també. Molt bé,
0: Miriam.
1: Molt contentes que estem.
0: Sí, no?
1: Sí, tenir gent i veure com evoluciona. O l'Ariana també l'havia conegut de nena, la mare és la Toñi Piñero, vull dir, que hi ha gent que dius, ostres, estan aquí ara, no? I, però bueno, aguantem també.
0: Que també és el que toca.
1: També toca,
0: doncs
1: sí.
0: Molta sort, parlarem amb tu properament també d'altres temes relacionats amb la muntanya, però avui volíem també parlar de la fotografia que exposes aquí a Can Saurina, dedicada al món drac.
1: Moltes gràcies, Núria, ja, de veritat, que sempre esteu per nosaltres, es entrevisteu, i això, doncs, a mi aquest mitjà de comunicació sempre m'ha agradat molt, la ràdio, així que moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Les mañanes de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili Garcia. Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha comunicat a l'alcalde Lluc Salellas. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió del d'aleshores alcalde socialista. La compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya fins a les 8.927 operacions, segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I en marxa un dispositiu dels Mossos per investigar el tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. L'operatiu s'està fent de manera simultània a Barcelona, Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Maçanet de la Selva. L'objectiu és localitzar armes i detenir els presumptes implicats en els fets. Hi participen prop de 150 agents, entre unitats d'investigació criminal, policia científica, drons i unitat canina. I els Mossos investiguen la suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega. El cas s'ha traslladat a la Fiscalia de Menors i als Serveis Socials perquè el presumpte autor és inimputable al tenir menys de 14 anys. I el piromusical, l'espectacle de focs artificials que clausura les festes de la Mercè de Barcelona, es traslladarà a la platja del Bogatell i la festa de Cap d'Any a l'Anella Olímpica per les obres de la Fira de Barcelona a Montjuïc. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i seguiran la ubicació actual. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa i calor nocturna i risc d'incendi forestal i també el tancament de les àrees recreatives dels municipis del nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extremar la prudència després de més d'una setmana de temperatures extremes. De fet, avui torna a repuntar la calor amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a la Conca de Tremp i nits que seran tropicals o tòrrides al litoral. El cel serà variable amb núvols baixos a la costa i núvols prims a la resta. Demà s'espera el pic de l'onada de calor. I en esports, el futbol, el Barça torna avui a entrenar la pretemporada després de les revisions mèdiques. Ho fa amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen al Mundial.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: I anem ja amb la gent del Mugent, de nou, aquestes gravacions i l'editatge dels acudits ho han fet directament a l'escola Mugent, els alumnes de quart. Atenció, perquè ara ens arriba la Noa Caballero i la Elena Ferrer i ho fan amb els acudits. Endavant!
5: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
6: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
7: No us perdeu els d'avui, som-hi!
8: Hola, sóc la Nora i aquest és el meu acudit. Mamà, m'has de portar el doctor a arreglar ulls. Voldràs dir a l'oculista? Ah, jo pensava que l'oculista arreglava el cul.
9: Hola, sóc l'Helena i aquest és el meu acudit. Doctora, doctora, ajuda'm, estic enganxat a Instagram. Ho sento, no et segueixo.
10: Us han agradat?
11: Esperem que sí!
9: Moltes gràcies per seguir...
11: A la gent mullent! Adeu!
4: Gràcies a vosaltres, com sempre, i nosaltres continuem aquí,
3: les
4: a les mañanes
3: de Ràdio Montornès.
12: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
13: La ràdio d'aquí.
14: La ràdio d'aquí.
12: A la butxaca.
14: A la butxaca.
15: Ràdio.montornès.cat,
13: app Ràdio Montornès.
14: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts a les 7 del vespre, entrevista...
15: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya.
14: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
15: A Ràdio Montornès.
14: La ràdio d'aquí.
12: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
16: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès. Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

7 minuts, estamos en directo aquí en les mañanes de Ràdio Montornès. Després d'escoltar la nostra coach, atenció, perquè ens anem cap a una altra realitat, la realitat musical que ens porta al Miki, tot i que ell ha estat de concert i no precisament veient a la Madonna, però sí que és veritat que ja la setmana passada començàvem amb la presentació del nou disc de Madonna i avui encara ens queden unes quantes cançons.

0: I ara sí, anem a trucar a la porta del Miqui. Molt bon dia, Miqui.
1: Molt bon dia, família.
0: Què tal? Home, avui t'escoltem de meravella.
1: Oi, sí, eh? Avui estic a casa, tranquil·let, assentat, no sé, de la cobertura, fa sol. Vull dir, esto de los pueblos chicos, ja saps tu com va.
0: Què tal? Com van les vacances?
1: Bueno, de vacances poques, que avui és el primer dia que faig festa en 15 dies.
0: Avui és el primer dia, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí, perquè tinc la companya una mica fotuda.
0: Déu-n'hi-do. I... però escolta'm, la teva companya ja porta molts dies així, eh?
1: Pues sí.
0: Tot a l'estiu.
1: Com que no descansa, pues aleshores s'han de fer la feina i les tardes ja està estrossada amb l'asiàtica i les... i que cada dia som un dia més gran.
0: Ah, això també. Això també, tot compta, no? Tot suma, que diem, clar que sí, clar que sí.
1: Anda que no. Pues que, si vosaltres com porteu la calor per aquestes línies?
0: Ai, ho portem molt malament, la veritat, sí? Ho portem molt malament, sí.
1: La... que teniu l'aire arreglat.
0: Encara no, tenim el de substitució, tenim bueno. Aquí el de substitució, que vulguis o no ens ajuda, eh? Però clar, encara estem mirant l'hora per marxar cara a casa i posar-nos sota l'aire condicionat.
1: Exacte. Bueno, ja es deu quedar poc també per les vacances, no?
0: Home, 15 dies, ja estem comptant amb els dits.
1: Ja està, companyeros.
0: A la Miri le queden menys, eh? La Miri ja està a punt menys? De... Sí, està a punt de caramelo.
1: Ai, pues mira, disfruta moltíssim, carinyo. Pues nada.
0: Anem al lío?
1: Anem al lío. Fem una cosa, primer dic quatre coses de la tele i després si ens sobra temps seguim, com que la Madonna no se nos va ir.
0: Clar, perfecte.
1: Dic quatre coses i si en cas després seguim amb la Madonna. També dir-vos que la Núria és cert, el que us diu, he estat de concert, vam anar a València a veure l'últim concert de la gira de l'último de la fila.
0: Com ho cantaves, amigo?
1: Oh, i vaig disfrutar. L'únic que potser sí que és cert que és el que més calor he passat, saps?
0: Sí.
1: I el que més apretat, també estava més endavant i sí que és cert que potser estàvem una mica apretadets per ballar tot el que jo hagués volgut ballar, però molt bé, la veritat és que se acabó tanto que te'n recordes, he comprado pa 5, me voy a ir a ver el último de la fila, mala.
0: És veritat. I s'ha acabat ja.
1: Ha passat un any de tot això, s'ha acabat els concerts i ja està, i passó.
0: Escolta'm, Miqui, ja s'ha anat a 5 concerts de l'último de la fila, Manolo García, Quimi sí. Portet, però escolta'm, a tots la qualitat ha estat la mateixa o han tingut sí, alguna de ballada? Sí.
1: Bueno, al Manolo se li obliden força les lletres.
0: Ah, sí?
1: Una miqueta. Si es comença a fer el boig per l'escenari, allò que fa ell, que es fot un embut al cap i que agafa un pal i no sé què, doncs aleshores es despista i les coristes l'han de reconduir.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però clar, són 71 anys, també. Vull
0: clar,
1: dir.
0: És el que diem, que ja tenim una edat tots, no? Clar.
1: A tots, però els de dalt de l'escenari els que estàvem a baix, eh?
0: Sí, tant i
1: perquè
0: tant.
1: Tot, jo va haver un moment que em vaig girar i els vaig dir, escolteu, esto es el target que yo tengo, con el que yo tengo que ligar, ¿no?
0: Clar.
1: Digo, pues voy a estar soltero siempre.
0: ni tan mal.
1: Hombre. No, però la gent ho agafa amb ganes, eh? Que la gent ho agafa amb ganes.
0: Clar que sí.
1: Pues no, pues s'ha acabat l'última de la fila i ara us vaig explicar de la tele. Fa dies que no us dic que ja ha tornat a començar, bueno, ja us vaig comentar que tornava a començar Maestros de la Costura.
0: És veritat.
1: I bueno, ja portem uns quants programes, la veritat és que m'està agradant i sorprenent bastant com cus la gent. Suposo que hi

0: s'han preparat una miqueta més, sabent que els agafen per no fer... Però el Pepón Nieto, per exemple, és un tio que cus molt bé, eh?
1: Sí? El Pepón Nieto? Sí, sí, sí. L'actor?
0: L'actor, sí.
1: Mira tu.
0: I el Joe, si també ho fa força bé, el Vaquerizo no cose nada mal, vull dir que prou bé, eh? Vull dir, és un programa, ja sabeu que és el meu reality favorito.
1: Ho sé.
0: És a dir, que si voleu, els dimecres, és a dir, demà, a Televisió Espanyola, podreu veure Maestros de la Costura. Oi no, perquè és semifinal de futbol.
1: Clar, avui hi ha futbol.
0: Avui hi ha futbol, tengo yo la casa llena con mis amigos. Ay, que... Ay, voy a mandar un beso, Núria, que me parece que me están escuchando los de Torrijas.
1: Venga, una abrazada.
0: Han conseguido conectas, ¿no? Para Amparo, para los niños, para Andreu, para la Neu, para Carmen, para Héctor, para todo el mundo everybody. Ah, doncs això, doncs mireu-se, Maestros de la Costura. Va començar el Grand Prix amb el millor estreno de les tres temporades aquestes de la nova generació de Grand Prix.
1: Sí.
0: I va guanyar Polinyà, que hi anava Polinyà.
1: Mira.
0: Sí. Vull dir que va guanyar Polinyà. I després, també no sé si us heu enterat de la polèmica que hi ha hagut en el programa del Jesús Cintora, que amb la Marta Gómez Montero, una d'aquestes periodistes que defensa el PP i a Vox i tal, va fer una saneta dient que ja no iba a comer mierda i no sé què, i va marxar del programa. Però bueno, ja ha tornat, eh? Ja ha tornat i ha dit que ja tiene que cobrar per haver comer a los niños. La veritat és que no, mirant els vídeos que he estat mirant per veure si està algun manipulat, me n'he mirat 3 o 4, i la veritat és que ningú li diu res a aquesta senyora. L'únic que passa és que a l'hora de la 1 està fent un 26-7 de share. Aleshores, tota aquesta gent una mica de dreta, veient que Televisió Espanyola té un share tan elevat amb una política una mica més d'esquerra, doncs estan intentant embrutar-ho com sigui. Després ens anem, que avui també hi ha un capítol d'Anatomia D, aquell programa que fa la Mame Mendizábal, que us he dit molts cops que m'agrada.
1: Sí.
0: Que és el que parla, jo que sé, de viesques, de casos, de coses que van passar fa anys i ho parlen des d'ara, no? Que es podia haver fet, que no. I és el del cas Alcácer. Un cas que tots els que tenim certa edat coneixem perfectament, sí. Un cas que va trastocar Espanya, va trastocar els medis de comunicació, que és ben cert que es van trastocar, i d'allà va sortir una mica la política aquesta d'una mica més d'empatia cap a les víctimes i no posar-los el micròfon de dir com estaven i què feien. Sí que en aquest programa surt la Núria Roca i també surt la Cristina Tàrrega, que ja sabeu que no és sant de la meva devoció, aquesta noia. No me la crec gaire i no sé què pot explicar. Bueno, sí que sé que és de la Comunitat Valenciana i a lo millor sí que va cobrir l'acte aquest de la mort de les nenes, però no ho sabem. I després, bueno, ja ho hem dit, avui tenim a l'Espanya-França a semifinals.
1: Escolta'm, a veure què tal. Allà, al teu poble, hi ha aquesta afició per al futbol?
0: Home, mira, avui venen tots a casa. Els meus pares han marxat avui cap a Montornès, que es veu que tenien ganes de passar calor. No, que tenien ara el metge. I avui els tinc, venim tots superant, dinaran tots a casa i superant tots a casa. I
1: veureu el futbol.
0: Ah, exacte.
1: Però si tu no ets futbolero...
0: Jo sí, jo dels mundials i això sí, i el futbol sí,
1: ho miro, eh? Ah, no ho sabia jo això.
0: Home, jo recordo quan vam guanyar l'altre mundial, que estàvem aquí també a Torrijas, a casa del Santi, que madre mía, que borratxeron.
1: Escolta'm.
0: Que borratxeron, digue'm.
1: I què faràs de sopar?
0: Uy, aquí se trae cada uno su bocata, cena de sobaquillo, te pones el bocata debajo del sobaco y pa' casa el Miki.
1: Yo pensaba que farías alguna delicatessen.
0: Sí, hombre, no, mi único día de fiesta me voy a poner a cocinar.
1: Míralo.
0: No. Cadascú que es porti el seu... El
1: bocata.
0: Seu, poner unes patates, exacte, ja està.
1: Molt bé, molt bé. Més coses, va, a més del futbol.
0: A més del futbol, us vull dir, us en recordeu tota la polèmica que hi va haver-hi amb el Rosco, de Passapalabra, d'Antena 3,
1: sí,
0: i Mediaset,
1: sí.
0: Que al final van fer un altre Rosco, que és el mateix, però amb horitzontal les lletres. Saps? En vez de fer un Rosco, van fer lineal, diguéssim. Doncs aleshores, Mediaset anuncia que demandarà el nou Rosco d'Antena 3, vull dir que la guerra continua. I seguiran a veure qui pot més i a veure qui es queda, perquè sabem que és el programa amb més audiència de les tardes.
1: Molt bé.
0: I aleshores tothom el vol, perquè tothom vol aquest xer i cobrar els anuncis més cars.
1: Ja.
0: Després també dir-vos que el programa aquell que us vaig comentar que fa el Manu Sánchez, el perro andaluz, perdoneu, a Televisió Espanyola,
1: sí,
0: bueno, ha denunciat que està rebent amenaces de mort i tal. Jo no sé la gent que no comulga amb les idees d'un altre, 20 i 73 cadenes com hi ha. No sé, jo no em poso a veure Intereconomia si no m'interessa per insultar, saps? No entenc que tu perdis el teu temps en veure alguna cosa que no t'agrada.
1: Ja.
0: Però després insultar la gent o amenaçar, no ho entenc. Però bueno, com no entenem gaires coses del món. I després també us vull comentar que si teniu internet i podeu veure algun vídeo per TikTok o sigui, s'ha estrenat Operación Triunfo als Estats Units.
1: Ah, sí?
0: Operación Triunfo USA, sí. Uh-huh. És una Operación Triunfo en una cadena de parla espanyola dels Estats Units. I tenen com a, i han rebut com el gran jurat el David Bisbal. Jo no sé si és que no els preparen, si és que no tenen veu. Mireu-vos alguns, si podeu, mireu-vos, però hi ha gent que surt afònica a cantar i que no pot cantar. Ai, no sé, m'ha semblat una cosa d'AliExpress molt mala, eh?
1: Què vols dir, que no hi ha nivell?
0: Però, hòstia, a Estats Units hi ha molta gent, Núria. Tu veus els programes de l'Idol Kids, l'Idol i tots aquests programes que jo he estat veient a través de YouTube i tal. Clar, hi ha unes veus, hi ha un pressupost a nivell dels Estats Units que poden fer unes escenografies i tal, que al·lucines, i la veritat és que es torna una mica... Així, eh?
1: Sí?
0: Així. Sí, no ens agrada gaire. Bueno, mireu-ho, ja ho podem parlar el pròxim dia.
1: Molt bé, mirarem a veure si trobem... Sí, mira, per aquí ja surt, estic ara... A veure, espera.
0: Mira a veure si veus algú.
1: Anda, que canta. Madre meva.
0: Como una almeja, mi amiga.
1: Va de rockera, eh?
0: Sí. I n'hi ha una altra que se la trobeu que està fònica.
1: Anna Bàrbara, bueno, es diu aquesta, va amb
0: aquesta,
1: un look.
0: Em sembla que és l'Anna Bàrbara, que va de blanc?
1: No, va de negre.
0: Ah, doncs...
1: Sí, sí, mira. S'ha arrencat un altre cop la mateixa, l'Anna. Ah, que jo no domino molt el TikTok, eh? Ja ho saps que jo no tinc TikTok,
0: ja,
1: i no domino
0: no
1: molt.
0: Jo el però que te lo va enviant.
1: És veritat, m'envies tu tots els vídeos i demés. Sempre em surt el mateix.
0: Si posa OT USA afònica, sí. A veure què et surt.
1: Ah, afònica, això he posat OT, sí. He posat Operació
0: OT USA.
1: A veure, que jo no sóc molt ràpida, eh? Estats
0: bueno,
1: Units.
0: Bueno, somos boomers.
1: Afònica. Molt
0: que
1: bé.
0: Somos boomers. A veure si et surt, amore. Surt una noia que està com assentada a terra o agenollada a terra.
1: A veure... Ja estic aquí buscant. Surt la de negre un altre cop i no, una que surt amb un vestit...
0: No. Aquesta va de negre, la que està igual és aquesta que hem estat sentint, eh? Però ja et dic, bastant penós.
1: Sí, la veritat també... és que... No hi ha massa nivell, no sé per què.
0: No sé, o l'acadèmia no funciona igual, no sé, els preparaven molt aquí a Espanya,
1: sí,
0: perquè sortissin a fer una gala en condicions, saps?
1: És veritat.
0: Bueno, també us vaig comentar que s'havia provat que sortiria el primer canal amb temàtica d'esquerres, una mica, que es diria La Sèptima. Doncs ja han dit que començarà a emetre el 5 de novembre.
1: El 5 de novembre.
0: Exacte, és a dir que el 5 de novembre qui vulgui i li interessi podrà sintonitzar aquest nou canal que es dirà La Sèptima i que serà d'una ideologia d'esquerres.
1: Uh-huh.
0: Vale? Després el diumenge, com sabeu, tenim la final del Mundial i com a notícia així farà una mica de la tele, us diré, no sé si us n'heu enterat,
1: que
0: l'Aitana i el
1: sí,
0: Mago Pop
1: sí,
0: han comprat
1: sí, sí,
0: el Teatre Anquita. Si ho havíeu comentat, Núria?
1: No ho he comentat perquè no he tingut temps avui, però sí que m'he assabentat amb aquesta notícia que la tenia preparada de que l'Aitana i el Mago Pop han comprat a l'Aquitània de Barcelona.
0: A l'Aquitània, exacte.
1: Sí.
0: I l'altre dia va tancar el Jove Teatre Regina.
1: És a dir, que
0: un altre teatre que tanca.
1: És que tanquen molt els teatres i aquesta gent que ara està en un punt elevat de la seva carrera amb molts calerons, doncs poden fer meravelles i sembla ser
0: però
1: que la...
0: Però molt bé que ho inverteixin en cultura.
1: Home, clar, Clar, clar, clar, ells que poden, no? Perquè al final el Mag Pop té el seu teatre on fa la seva representació, això, i vull dir que...
0: Ostres. I entre els Estats Units, sí. I vull dir que em sembla molt bé que s'inverteixin aquestes coses, vull dir, molt guai. I després, no sé si m'heu parlat de la polèmica del Rajoy amb la columna aquella que va escriure de la selecció francesa. El senyor Rajoy va escriure una columna sobre la selecció francesa de futbol en la que deia que molt bé la selecció francesa però que no jugava en francès.
1: Ah, sí, és veritat, que hi ha hagut molta polèmica. Ho deia perquè tots eren negres, no? Clar.
0: Sí. Aleshores, tots els diaris l'endemà de França clar. Van obrir aquesta notícia. Clar. Vull dir... I ahir, en les declaracions, en les rodes de premsa, perdó, del Mundial... va haver-hi, i hi ha unes declaracions de Lamine Yamal dient que això ens fa més plurals i que ell està orgullosíssim de representar aquesta pluralitat, igual que Espanya, que també hi ha molts jugadors de fora i tal, que em semblen molt acertades les declaracions de quasi tots els futbolistes de la selecció espanyola dient que la pluralitat l'únic que es fa és que siguem més rics i més plurals. Mm-hmm. Vull dir que no entenc aquest senyor... Hi ha gent... El senyor Felipe González, senyor Aznar, tots els expresidentes, ¿por qué no se callan? Perquè tots estan trabajando en una empresa ganando un dineral por haber sido presidentes del gobierno de España, no por haber sido ingenieros técnicos, ¿eh? Vull dir que ai, es dediquen a dir unes barbaritats tots. És que quan ens fem grans potser que hauríem de començar a callar, no?
1: No sé si a callar no sé. O no sé si no. Donar la teva opinió a grandes masses, no? No ho sé.
0: No ho sé. I després també hem tingut la polèmica del Xocas amb l'Ester Espósito. No sé si t'has enterat o esta.
1: No, d'aquesta no m'he enterat. Què és això?
0: El Xocas és un youtuber que té moltíssims seguidors, és com l'Aeronplay i tots aquests són youtubers amb moltíssims seguidors. I va fer uns comentaris que em sembla que era tipus com dient, esta chica, Esther Expósito, és un 10, perquè sabeu que ara les puntuen, con nota.
1: Ah, sí?
0: I ara tu, i a vegades és la cara és un 6, el cuerpo és un 9, i sí, ara és tot puntuen així. I ell el que diu és que, aunque sea una chica que és un 10, solo por cómo piensa, porque esta chica tiene un sentido crítico, se queja y tiene un sentido un poco progresista, que es mejor estar con un 6 que con un 10 que piense así. I, bueno, se li ha tirat tothom a sobre. Després ells, avui en dia estem en aquesta generació en què nadie reconoce nada y nadie pide perdón de nada. No me habéis entendido, lo que yo quería decir es que era, bueno, mentides tot, sí. Pues no reconeixer l'error. Però sí que ha tingut molt de hate i molt mala premsa tots aquests comentaris. Que hauríem de començar a deixar tots aquests comentaris, una miqueta tots, jo el primer. Uh-huh. Però dius, ostres, no pot ser. Que no pot ser. I eso, ¿y a qué hora es? ¿Me queda tiempo? Ya no me debe quedar, ¿no? Porque
1: 4 minutos.
0: Madre mía, bueno, yo... Por poner una canción de Madonna, pero es igual, ya la posarem un altre dia. Doncs això, bàsicament el que us volia explicar de la tele era això, que aquests dies sí que he vist una mica de tele, una mica, només, la veritat.
1: Una mica,
0: perquè tenint aquest airet i aquest camp, qualsevol se queda dentro de casa viendo la tele.
1: Clar. També és veritat, però tindreu hores de màxima calor, com a tot arreu, no?
0: Sí, clar. Per exemple, tu et fiques al sol i fa calor, però et poses a la sombra i corre aire fresc. Vull dir, nosaltres estàvem esmorzant al bar i per la porta de la terrassa entrava un airet, clar. La mar de bé.
1: Clar.
0: Mira, aquest dia que vam baixar al concert de València, que vam suar, bueno, vam acabar xopats, com diem aquí, de dalt a baix, mullats, de dalt a baix, però clar, aquesta humitat que tenim a Barcelona o a València, jo aquí a Torrijos no la tinc.
1: Ja, és veritat, és una altra història.
0: No vas enganxat, no vas enganxat
1: dia.
0: Mai.
1: Clar. Sí.
0: És una meravella. I tothom amb qui parlo em diu que això, que la calor està sent horrorosa.
1: Sí, la veritat és que ja portem anys així, però és veritat que cada vegada costa més i es fa més cap amunt. Es fa molt difícil, no? sobretot a la nit. Mira, el dia vas fent.
0: És que no podia dormir.
1: Això és el pitjor. Per mi, per mi això és el pitjor.
0: No, per tothom, Núria, perquè si no descanses, després també clar. Et lleves més de mala llet i...
1: Això mateix, i no rendeixes, no tires cap endavant, tot et costa, tens son... Bueno.
0: Mm-hmm.
1: Doncs Miqui, estem ja fora de temps, ens anem amb la Madonna.
0: Ens n'anem amb la Madonna, jo us envio un petó i parlem la setmana que ve.
1: Doncs vinga, que tinguis una bona setmana, que ens queden ja dos programes.
0: Dos setmanites. Vosaltres també, intenteu no passar calor.
1: Pensarem en els teus consells.
0: Vinga, un petonet.
1: Una abraçada.
0: Un petonet a tots.
1: Adéu, adéu. I nosaltres també ens acomiadem al Miquel Zafra, a la part tècnica, aquesta qui us ha parlat, la Núria Catxan, des de les 10 avui. Doncs ja sabeu, un plaer, com sempre. Tornarem demà cap a les 10, aquí serem. I demà és dimecres, demà parlarem dels olis essencials de l'estiu. Sabeu que hi ha olis d'estiu i olis potser que no són tan d'estiu? Doncs d'això ens parlarà la nostra companya, la Eva Ruth González. Però demà també parlarem d'esports, o demà passat, ara no ho sé, però tenim programades diverses propostes. La Hermandat Nuestra Senyora del Carme organitza 3 dies de festa, de sorpreses, i estaran aquí el Toni Jiménez per explicar-nos tots els detalls. I també parlarem amb el Bajaru d'Embaga i el canvi de junta que ha fet el Club Bàsquet Vila de Montornès. Aquests temes properament a les mañanes. Que tingueu una bona tarda i fins demà.
2: Bona tarda.
1: Adéu, adéu, Miquel.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del passat 12 de maig al barri de la Mina. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades a Escorcolls, a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'ha intervingut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu. La investigació continua oberta. I Junts trenca el pacte de govern a l'Ajuntament de Girona i deixa l'executiu de Guanyem i Esquerra en minoria. Amb la sortida dels 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors del ple. I Aliança Catalana fitxa els 3 regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara als municipals de 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal al 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la demissió del d'aleshores alcalde socialista. I la compraventa d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a gairebé les 9.000 operacions, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estudis. El descens l'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà que retrocedeixen més d'un 7%. En canvi, les operacions d'habitatge nou es mantenen pràcticament estables. I parlant encara d'habitatges, l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya reclama accelerar l'adaptació d'edificis i ciutats davant d'unes onades de calor cada vegada més freqüents i intenses. L'ITEC recorda que els nous edificis hauran d'incorporar mesures com proteccions solars exteriors, més ventilació, solucions bioclimàtiques i aïllaments per reduir el consum energètic i també millorar el confort tèrmic. I Catalunya ha registrat prop de 4.500 persones afectades directa o indirectament per la calor des de l'1 de maig, segons dades del Departament de Salut. La majoria són per cops de calor i també destaquen les deshidratacions, una de cada 3 amb ingrés hospitalari. Segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a la temperatura els primers 12 dies de juliol ja arriben a les 211. I Protecció Civil manté activades les alertes per calor intensa, calor nocturna i risc d'incendi forestal. També hi ha tancament de les àrees recreatives als municipis en nivell 3 del Pla Alfa. Es demana extrema prudència després d'una setmana de temperatures altes. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
5: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu, i cridar ben fort "Kikiriki!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: Hi havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina i mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ous que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Ric senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i arribant a casa seva li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès, va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós, i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà!
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral!
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que encegaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa-t'hi fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar, es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina li va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: I de les aventures d'aquest gall tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
2: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
1: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
2: Quanta raó que tens! Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams d'arròs i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cèrvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervetor mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervetó i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona, va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya. i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí va sonar el despertador, i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de polls! Només m'ha picat un mosquit!
5: Ui! Sí que hi tens una picada, aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l van dur de pet a urgències. Allà, Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir:
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
7: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
9: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
9: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
9: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
9: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill.

un cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música. Gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
5: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquesta secció que fem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
6: Molt bon dia, Ona.
5: Jan, avui últim Drets de butxaca, és l'últim de la temporada.
6: Jo espero que no ens trobin a faltar aquest estiu. Intentarem estar a l'alçada de ser l'últim.
5: I tant, això segur. Quin tema ens has portat per aquest últim capítol?
6: Doncs un dels meus temes estrella, successions i herències.
5: I tant, és el que a tu t'agrada i de fet ja ens n'has parlat una mica, no?, d'herències aquí al programa.
6: Sí, hem parlat de la importància de fer testament, hem parlat de com desheretar un fill a Catalunya, i avui parlarem d'una altra modalitat de previsió de l'herència més desconeguda, i que per tant crec que era interessant poder-ho fer, que són els pactes successoris. Aquesta figura, doncs, que molt útil també, jo crec, i molt pròpia del nostre sistema aquí a Catalunya, perquè al final doncs sol ser bastant utilitzat en famílies on hi hagi empreses, on hi hagi doncs petits negocis, per tal de facilitar aquesta successió en el final, no? Perquè imagineu-vos que tu tens aquest negoci, tens claríssim que vols que un dels fills continuï, ell hi està d'acord, però et fa por que quan no hi siguis doncs puguin canviar certes coses, o et puguin impugnar el testament, vés a saber, no? O la fiscalitat de les herències canviï, ja sabem que l'impost de successions varia una mica, depèn de com volment, i per tant, ostres, aquesta figura que tenim aquí a Catalunya és una manera de poder-ho deixar tot ben lligat a través d'un contracte, a través d'un contracte que són aquests pactes successoris. Per tant, avui parlarem d'això, que no són un testament, sinó que és una figura molt més forta i molt més blindada a nivell jurídic, i en un país doncs de pimes com el nostre, aquesta figura és bastant clau doncs per garantir el futur de patrimonis familiars i professionals.
5: Doncs som-hi, anem a descobrir què és això del pacte successori. Qui ho regula? On està regulat això?
6: Doncs això, com tot en matèria successòria a Catalunya, ho regula el llibre quart del Codi Civil de Catalunya, i es diferencia dels testaments amb diverses qüestions que ara explicarem, no? Però com a marc general, el pacte successori al final és un acord, un contracte, podem dir fins i tot, que se celebra en vida entre dues o més persones per decidir el destí dels béns d'aquella persona després de la mort, no? Per què deia que és diferent del testament? És diferent perquè hi ha una diferència fonamental, que és l'obligació. La clau de tot plegat, en aquest cas, és que a diferència del testament, que és un acte unilateral i personalíssim, que el fa el testador, la persona que vol encarrilar els seus béns i que pot canviar tantes vegades com li sembli i sense dir-li a ningú, el pacte successori no funciona així, perquè, com us deia abans, és un contracte. Però un cop signat aquest pacte, les dues parts, la persona que vol deixar els béns i amb qui ho faci, no té per què ser només una persona, estableixen una obligació entre ells. El que dona l'herència sap qui serà l'hereu clarament, i l'hereu tindrà la seguretat que aquell dret és seu. Per què? Doncs perquè la modificació no és unilateral de qui l'atorga. contracte són dues parts i, per tant, això no és unilateral. I és important, és molt important tenir en compte la prevalença que té un pacte successori per sobre d'un testament. Perquè si en fer un pacte successori al cap d'uns anys te'n penedeixes i fas un testament que diu el contrari, aquest testament no serà vàlid en allò que contradigui el pacte. Perquè el pacte mana, el pacte està per sobre. Està per sobre, no? I això hem de tenir en compte que és una qüestió doncs, que no està permesa com a norma general a nivell estatal. Uh-huh. El Codi Civil espanyol no ho preveu, el dret comú, però sí que en territoris amb dret propi, com Catalunya o d'altres territoris, sí que es permet.
5: Quins avantatges fiscals pot tenir aquesta nova figura del testament que ens presentes avui?
6: Clar, justament perquè pot tenir avantatges fiscals és interessant i és un dels motius pels quals es fa servir, no? Perquè permeten el que es coneix com donacions en vida amb caràcter successori. Perquè en molts casos es lliura un bé ara mateix a través d'un pacte, tributaria com una successió i no com una donació, malgrat la successió fàctica no es produirà fins que la persona hagi mort. Però, si jo faig aquesta transmissió ara, doncs tindrà una consideració de successió. I, per tant, la càrrega impositiva pot ser menor que el d'una donació. Hem de tenir en compte, però, que no es pot atorgar amb qui en sembli. No té un ventall universal. No podem fer un pacte successori amb qualsevol, amb un amic que passava per allà, no. Hem de tenir en compte que aquí hi ha d'haver un vincle generalment de parentiu. Per tant, qui pot fer un pacte successori? Pot fer un pacte successori un cònjuge, parelles estables, parents en línia directa, pares, avis, fills, nets, aquí no hi ha limitació del grau, i fins a germans, oncles, cosins, germans. Ha d'haver aquest grau de parentiu. Has de ser major d'edat, tenir capacitat plena, evidentment, i és importantíssim la manera en com es fa, perquè aquest pacte, aquest contracte sigui vàlid, s'ha de fer davant de notari, en escriptura pública, i s'ha de fer constar en el registre d'actes d'última voluntat, val? Perquè en sigui públic.
5: Per tant,
6: hi ha diverses... Sí, digues.
5: Que dic aquí el que havíem explicat alguna vegada el dia que parlàvem d'herències, que es podien fer els testaments tancats, etc. Aquí no aplica, eh? Això ha de ser davant
6: aquí
5: de notari.
6: Aplica. Correcte. Aquí l'única opció és que es faci davant d'escriptura pública en notari. Exacte. I tenim diverses modalitats per fer-ho. Quan fem l'heretament, és a dir, quan decidim qui han de ser els hereus, s'institueix, doncs, evidentment, un hereu universal, com en un testament, i això es pot fer de manera simple,

0: pugui estar condicionat a que tu facis alguna cosa, eh? Dependrà del que hagis establert en el contracte. Per tant, això ho has de tenir en compte.
1: I es pot fer marxa enrere en aquest cas? O sigui, quan hem signat aquest contracte, ja queda per sempre?
0: Clar, d'entrada, la premissa general seria la irrevocabilitat. És a dir, és una cosa que no puc fer marxa enrere. Caldria, evidentment, doncs, que tots els que ho van signar n'estessin d'acord, eh? Però la llei ens preveu, una mica com en el desheretament, algunes finestretes que permeten la revocació unilateral per part del futur causant, de la persona que ha de morir.
1: Mm-hmm.
0: Imagineu-nos, no, que les causes pactades s'inclogui alguna disposició que ho permeti fer. Bueno, doncs podria produir-se. No? Que es produeixi un incompliment d'allò que s'estableix. Imagina't que el pacte diu que el que s'institueix hereu per després continuar amb el negoci familiar, o perquè ja continua amb el negoci familiar, havia de tenir cura de la mare, i no ho fa. Clar, la mare, com a part doncs, d'aquest pacte, i aquí sí que, d'una manera més aviat unilateral, podria revocar el pacte, perquè s'està incomplint una de les causes. Això passa una mica com amb qualsevol contracte ordinari. Jo he de complir, l'altre pare ha de complir, però en el moment que un dels dos incompleix, està facultant a l'altre a no continuar. No? Seria una mica una ximpleria. Una tercera casuística seria que es produeixi indignitat, aquesta paraula. Indignitat què voldria dir? Doncs si el que ha de ser l'hereu comet un delicte greu contra aquell que li està donant l'herència, la mare, dèiem ara, no? Igual que passa amb el desheretament, per exemple. O una quarta casuística, que és que hi hagi un canvi especial, un canvi substantiu de les circumstàncies, no? Es produeixi de manera sobrevinguda o imprevisible les circumstàncies que van motivar el pacte. Imagina't que hi ha hagut enganys, que hi ha hagut... Bueno, tot com sempre s'ha de demostrar, però seria una causa que permetria que això no continués, no?
1: Doncs ara que hem desgranat una mica tot aquest pacte successori com funciona, anem una mica a posar-lo en pràctica.
0: Exacte. Posem-ho en pràctica perquè, encara que pot no ser el nostre dia a dia més present, és una cosa en la que ens hi podem trobar i que està bé que coneguem que existeix perquè ens pot facilitar la vida, com deia, sobretot aquelles famílies que hi ha un petit negoci, que hi ha una empresa. No? Per què? Doncs perquè per garantir la continuïtat de l'empresa això sol ser una bona eina. Imaginem-nos que això, el pare, la mare que dèiem, es vol jubilar i vol que un dels fills porti doncs, el negoci, fàbrica si fos el cas, però vol assegurar-se que els altres fills no puguin reclamar doncs, part de la maquinària, de la clientela o del local quan morin. Llavors, mitjançant un heretament cumulatiu, que era el que dèiem abans, no, de deixar-ho ja en vida el fill gran, en vida encara dels pares, adquireix la propietat de l'empresa, garantint que el negoci continuarà. Garantint que el negoci continuarà. Un segon cas pot ser garantir la cura en la vellesa. Una persona gran pot pactar, per canviar el tema, amb un nebot en comptes d'un bon fill, que li deixa el pis en herència a canvi que el nebot es faci càrrec de la seva assistència i cura fins a la mort. Doncs una altra manera que ho podem fer és a través d'un pacte successori. També podríem fer servir un fideïcomís, per exemple, que és una figura que també ens permet posar condicions a les herències. Però d'aquesta manera ho tenim ja fet en vida i contractat, sense cap mena de problema. No hem d'esperar a posteriori res. Per tant, és una bona opció. Sí que diria, però, els que ens escolten, que això no vol dir que ens haguem d'oblidar de les legítimes, n'hem parlat alguna vegada, encara que hi hagi un pacte, els fills que no participin en aquest pacte o que hi participin, és igual, continuen tenint dret a la legítima, per tant, aquell 25% de la totalitat de la massa hereditària. Una segona qüestió a tenir en compte és la importància d'inscriure'l. Si el pacte sobretot afecta immobles, és molt recomanable que això consti en el registre de la propietat amb una nota marginal per protegir-ho de tercers. És a dir, és anar al registre i dir, escolta, aquest immoble està gravat per un pacte successori. Perquè d'aquesta manera jo sé que no tindré problemes si algú n'és a vendre, en el moment de mirar el registre sabria que allò està afectat. Per tant, podria tenir problemes en el futur. I finalment, la idea de que tampoc és que sigui un testament low cost, sinó que és una eina de planificació profunda i que un cop signat el que no pots fer és vendre els béns que estan inclosos en aquest pacte successori sense el consentiment d'aquell a qui li han d'anar aquests béns, de la persona favorida, a no ser que ho hagis previst expressament. Però com a norma general

0: podria ser.
1: Aleshores, Jan, ens has portat alguns consells finals per acabar?
0: Sí, com sempre, i abans de que agafem el banyador i les xancletes per anar-nos a la platja, tanquem amb tres idees. No? Segurament és una de les figures on hi ha una seguretat més total, en primer lloc, la millor eina per evitar conflictes familiars futurs. Al final, les herències, tot això, ja ho porten, perquè és un contracte que ja has fet en vida. Un contracte. El segon és aquesta irrevocabilitat. Evidentment, amb les causes que hem explicat, podria tirar-se enrere, però d'entrada, no, amb un canvi d'opinió unilateral sense causa argumentada, no passa com amb un testament, que el puc fer tants com a mi em sembli, perquè és un acte absolutament unilateral i personalíssim. Aquí hi ha més parts implicades. Aquesta seria la segona qüestió. I tercer, és una opció sucosa perquè té una fiscalitat doncs, segurament més amable, com tot s'ha d'analitzar, en funció doncs, de cada cas concret, però pots aprofitar generalment aquests avantatges tributaris que ens ofereix el dret català, que no ofereix el dret comú, per tal de poder fer aquestes transmissions d'una manera més econòmica, que no pas si ens haguéssim d'esperar en el dia de la mort o en el cas de que ho fem en una donació pura i simple. Els tipus a pagar serien més cars. Jo crec que això està bé tenir-ho en compte perquè quan planifiquem el futur no pensem només en la mort, sinó que garantim la pau dels qui es queden i la nostra pròpia, també, quan ho hem fet.
1: Això és molt important, eh? I al final aquest pacte successori és com un testament, però molt més fort, no? Té aquesta robustesa.
0: Exacte, seria com un testament que fas convingudament amb qui tu estableixes i amb aquesta necessitat doncs, de pactar el que calgui o d'establir qualsevol modificació, però de manera conjunta amb aquells qui ho has fet, no amb una decisió única i pròpia de la persona.
1: I en aquest cas s'ha de pensar molt bé perquè és això que deies, que no és com un testament que el podem anar modificant cada dos per tres.
0: No pot ser, ha de ser una qüestió que es faci davant del notari, davant d'escriptura pública i que hem de tenir clar que la facilitat d'anar un dia al notari, pagar 50 euros i fer el testament no té la complexitat d'organitzar doncs, aquest pacte successori que generalment, tot sigui dit, es dona, com deia, en famílies on hi ha una capacitat econòmica, sobretot perquè hi ha algun petit negoci entremig. Pot haver-hi també immobles, etc., però sobretot perquè hi ha negocis enmig i és la manera de garantir-ne també la continuïtat.
1: Per tant, Jan, el recomanem per negocis, eh? Vull dir, si una família no tenim negocis ni grans propietats, no és necessari, diguem.
0: Bé, si la teva voluntat també és la de allò que puguis tenir, encara que pugui no ser molt nombrós, és de garantir la tranquil·litat dels qui es queden, també és una opció. També és una opció. Ara, com deia, té un plus de gestió, de preparació, que un testament no té, perquè pots anar al notari i dius, mira, escolti, jo el pis que tinc li deixo amb els meus dos fills a parts iguals i ja te n'has oblidat. Ara, si fas això, té un plus de complexitat, segurament assessorament, doncs que no té a fer un testament. Això no vol dir que no ens haguem d'assessorar per anar a fer un testament, eh? Depèn del que vulguem fer, tinguem en compte també.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per parlar-nos avui del pacte successori aquí a Drets de Butxaca i moltes gràcies també per tota aquesta temporada en què hem descobert tants drets diferents i de molts àmbits, no? Hem parlat de drets laborals, hem parlat de drets civils, hem parlat de drets en les successions, no? Amb aquests diferents capítols que hem dedicat a l'herència i als testaments. Res, Jan, moltes gràcies per fer que entenguem una mica més el dret, no? Que a vegades són temes molt complexos i tu ens els poses aquí sobre la taula superfàcils.
0: Efectivament, gràcies a vosaltres. L'altre dia que fèiem recopilatori de tots els que havíem fet i hem fet prop d'una trentena d'episodis. Jo, extremadament content dels qui ens escolten, a vosaltres de l'oportunitat i de fer una mica més accessible aquest món del dret que a vegades és aquella cosa feixuga, densa, que no acabem d'entendre, però que al final ens afecta a tots i per tant està bé que ho puguem entendre amb un llenguatge, penso, o intento que sigui planer.
1: Doncs Jan, moltes gràcies i que passis molt bon estiu.
0: Moltes gràcies a tu per conduir-ho amb tanta professionalitat i que també passis molt bon estiu.
2: Drets de butxaca. descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Gemma Geis ha atribuït la sortida del govern al personalisme de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps en segon lloc projectes i carpetes que Junts considerava prioritàries.
1: Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no?
0: Amb la sortida de 6 regidors de Junts, el govern gironí queda amb 11 dels 27 regidors al ple. Aliança Catalana fitxa 3 dels regidors de Junts a l'Ajuntament de Cambrils de cara a les municipals del 2027. L'actual portaveu del grup, Enric Daza, serà el candidat del partit d'extrema dreta. Els 3 regidors ja actuaran com a membres d'Aliança en el que queda de mandat. Daza va ser expulsat del govern municipal el 2025 en una crisi que va acabar amb la sortida de Junts de l'executiu i la dimissió de l'aleshores alcalde socialista. I els Mossos han detingut 3 persones en relació al tiroteig sense ferits del 12 de maig al barri de la Mina, Barcelona. El dispositiu policial ha mobilitzat prop de 150 agents i ha inclòs entrades i escorcolls a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Terrassa i Maçanet de la Selva. També s'han intervengut 6 armes de foc, 3 pistoles, un revòlver, un subfusell i una escopeta. Els agents han localitzat més de 40.000 euros en efectiu i la investigació continua oberta. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones acusades d'assaltar un xalet turístic a Avinyonet del Penedès amb armes llargues simulades. Els lladres, vestits de negre, van fer sortir les persones que hi havia dins la casa i van fugir. I ara un ampli dispositiu policial amb l'helicòpter activat els va enxampar. I la compravenda d'habitatges cau un 5,6% al maig a Catalunya, fins a les quasi 9.000 operacions segons dades provisionals de l'INE. El descens s'explica sobretot per la baixada de les vendes de pisos de segona mà, que retrocedeixen més d'un 7%. I pel que fa als esports, en futbol, segon dia de pretemporada per al Barça 2026-2027. Avui els homes de Hansi Flick han xafat la gespa de la ciutat esportiva per primer cop després que ahir realitzessin les corresponents proves mèdiques. De moment, les primeres sessions s'estan duent a terme amb pocs efectius perquè més d'una desena de blaugranes continuen disputant el Mundial i s'incorporaran més endavant. L'equip treballarà fins a final de mes a la ciutat esportiva Joan Gamper i després farà una estada de pretemporada al Regne Unit.
2: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
5: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya.
4: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
5: A Ràdio Montornès.
4: La ràdio d'aquí.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
2: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
1: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
2: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
1: El teu gest ho canvia tot.
2: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
1: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachan. Au, ja m'ha acabat.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluc Salellas de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
3: Òbviament és una decisió molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
1: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
4: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
5: La violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. Hay un segundo objetivo que...
1: La Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
4: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà.
1: De fet, sembla que avui els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa, la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
1: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
4: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miquel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Tot això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
1: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
4: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida.
1: Als esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans busquen la final del Mundial amb la selecció espanyola.
7: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas de Guanyem d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació a la ciutat. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbay.
8: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
3: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura de l'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura de l'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
8: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
1: L'actualitat dels consistoris ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp, on ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
9: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny.
1: No és aquesta la crònica que volíem escoltar, sinó que volem anar fins a Cambrils, on us explicàvem que ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana i les altres dues regidores han hagut de sortir al pas i desmentir que elles també fitxin pel partit d'ultradreta. Ara sí, Marga Mallol des de Ràdio Cambrils.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de juny no es comptava ja amb l'Enric Daza, de fet havia de baixar al cap de polítiques municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
1: I ara sí, relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec després d'una moció de censura per part de dos exregidors del seu govern i el principal partit de l'oposició, Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrit des de fa només dues setmanes, és el nou alcalde de la ciutat. BOTV, Clara Armengol.
9: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova, juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels altres titulars de la jornada. El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat a pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
13: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule suficientemente y se, por lo tanto, avance hacia una sociedad libre de violencia de género, libre de violencia vicaria, porque, y el primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar.
12: Un altre aspecte destacat del projecte de llei és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: Passant 10 minuts de les dues, el govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu també ha promès mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
15: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure doncs, qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
14: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
15: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes doncs, que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
14: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
1: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees des de diumenge. Això sí, tots els evacuats ja han pogut tornar a casa. Diumenge, Ràdio Laia Batlle.
16: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Doncs encara més focs dels quals hem viscut els últims dies, en concret el del Baix Empordà. La preocupació i la incertesa han marcat aquest matí la reunió entre l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i els veïns afectats per l'incendi de les Gavarres. La trobada ha servit per informar dels passos que caldrà seguir a partir d'ara, però també ha deixat moments de tensió amb alguns assistents reclamant més respostes davant d'una situació que encara genera moltes incògnites. Televisió de Costa Brava, Marc Montescorp.
17: Durant la reunió, el consistori ha explicat les mesures que posa a disposició dels afectats i ha defensat la voluntat d'acompanyar-los en aquest procés. Ho explica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.
18: No deixa d'haver-hi molts nervis, molta gent no sap com ha d'actuar, per tant, és una reunió informativa per donar-los una mica de llum de quina manera havien d'actuar. prestar-los i donar-los també l'oportunitat de tenir assistència jurídica per part d'uns advocats contratats per l'Ajuntament, que l'Ajuntament es personarà a la causa, i a partir d'aquí aquell que ho necessiti o que ho vulgui doncs els pugui tenir.
17: L'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un servei d'atenció personalitzada perquè els veïns afectats puguin resoldre dubtes i rebre assessorament durant les pròximes setmanes. El servei estarà disponible per telèfon, correu electrònic i també de manera presencial a les oficines municipals, amb l'objectiu d'acompanyar els afectats en les gestions derivades de l'incendi.
2: Notícies en xarxa.
1: Un quart de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa pel govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per l'any que ve que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
19: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per a les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
20: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
19: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
21: Han de presentar un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
22: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
19: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
1: I encara en política, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
4: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura, per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses en demanaven l'absolució per considerar que no hi havia proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
1: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona continua apostant per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Televisió d'Esplugues, Pau Herrero.
23: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
24: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
23: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
1: A Lleida, al voltant d'un centenar de professionals de les autoescoles han exigit la dimissió de la cap provincial de trànsit per la manca d'examinadors a la demarcació. Avui s'han manifestat i recorden que la llista d'espera supera les 5.000 persones. Lleida Televisió, Rubén Carbonell.
0: Actualment, 5.000 persones estan en llista d'espera per realitzar l'examen pràctic amb una demora que se situa al voltant d'entre 4 i 5 mesos, motiu pel qual les autoescoles han dit prou i exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més d'exigir més examinadors. D'aquesta manera, ho explica la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida, Raquel Castro.
3: Pues que si hi ha una plantilla de 9 examinadors, els 9 siguin efectius i estiguin treballant. Està clar que hi ha hagut més circulacions, hores extres i això, però també hi ha més població, hi ha més gent per obtenció de permisos, obtenció de professionals també, i evidentment necessitem més, però anem per sota mínims.
0: Així mateix asseguren que la convocatòria excepcional del passat maig no els ha servit, ja que la demanda continua sent insostenible.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Investiguen una suposada agressió sexual entre dos menors de 13 anys a Tàrrega, a l'Urgell.
4: Els fets haurien tingut lloc a la una de la matinada de diumenge, quan una nena de 13 anys va avisar que havia estat agredida sexualment per part d'un altre menor de la mateixa edat. El cas ha estat traslladat a la Fiscalia de Menors i també als serveis socials, ja que el suposat autor és inimputable perquè té menys de 14 anys.
1: Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig.
4: Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat l'altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada tres ha acabat en ingrés hospitalari. D'altra banda, segons el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària de l'Institut de Salut Carles III, les morts atribuïbles a les temperatures són 211 els primers 12 dies de juliol, la segona xifra més alta de l'última dècada.
1: La Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular.
4: Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i intentar obtenir permisos de residència o treball.
1: I el Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna la detenció del periodista Ali El-Emrabet a Tànger.
4: L'Emrabet, que resideix a Barcelona des de fa més de 20 anys, va ser arrestat diumenge a l'aeroport de Tànger. El col·legi ha indicat que els càrrecs que se li imputen estarien relacionats amb la difusió de falses informacions i contra les institucions de l'Estat. Per tant, les acusacions s'hi subscriuen únicament amb l'exercici de la llibertat d'expressió.
1: Moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys, de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Són xifres que s'extreuen de l'anuari de la música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
6: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
5: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
6: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i atreia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
5: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
1: I l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la festa de la nit de Cap d'Any a causa de les obres a la Fira.
4: Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons Avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a la ubicació habitual.
1: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Nou jugadors catalans busquen la final del Mundial de Futbol.
7: Bon dia, Marta. I és que la selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els Deschamps volen encadenar la tercera final consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per ser a la final de Nova York.
8: en el top 1, la verdad. Es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo. Entonces, yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé. Entonces, solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo. Entonces, cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
7: Barça i Espanyol continuen amb els primers entrenaments de la pretemporada, una posada a punt encara sota mínims pels blaugranes amb només 10 jugadors del primer equip, mentre que els blanquiblaus completaran avui una doble sessió abans de començar demà una estada d'una setmana a Torremirona. Tot posat en la primera jornada de Lliga, de la qual ja es coneixen els primers horaris. L'Espanyol debutarà diumenge 16 d'agost contra el Llevant a les 6 de la tarda, mentre que el Barça aquest partit de la primera jornada no el jugarà fins al dijous 27 d'agost. Per tant, el primer partit de Lliga del Barça serà diumenge 23 d'agost en el partit de la segona jornada davant l'Elx a les 9:15 de la nit. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat el fitxatge de Natàlia Escot, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits.
9: Pues tengo muchas ganas y estoy muy ilusionada por esta temporada. Al final es lo que he dicho antes, que voy a dar el salto a Liga F, que es por lo que he estado trabajando todo este tiempo, y tengo muchas ganas de ayudar al equipo a cumplir los objetivos que nos propongamos. Pues me considero una jugadora muy ambiciosa, muy competitiva, que le encanta ganar y sobre todo pues con muchas ganas de aprender y mejorar junto a mis compañeras.
7: És una jugadora grenca, una altra jugadora de Terrassa, com Vicky Lozada, i sacsejava el mercat i es convertia com a nova jugadora del Badalona Women. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: La grenca Vicky Lozada torna a Catalunya i torna també a la Lliga F. Després de 5 temporades a Anglaterra, la jugadora del barri de Can Parellada arriba cedida del Bristol City al Badalona Women. Recordem que Vicky Lozada va ser una de les jugadores que va marcar el primer gol amb la selecció espanyola en un campionat i també doncs, aixecar la primera Champions amb el Barça. Amb 35 anys aportarà la seva qualitat i experiència.
11: Bueno, creo que es un proyecto que me llama mucho la atención porque creo que somos unas afortunadas, creo que estamos en un momento de crecimiento, de crear un equipo competitivo y de también crear un equipo con personalidad donde la afición se vea reflejada.
10: Doncs ara toca gaudir novament de Vicky Lozada a Catalunya.
7: I els socis de l'Europa han decidit que la temporada 26-27 la jugaran a Can Dragó.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports, una decisió molt important per al club. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Els gats tenen una habilitat extraordinària coneguda com a reflex de redreçament. Aquest reflex els permet girar el cos a l'aire per aterrar sobre les potes, fins i tot si són llançats o cauen d'una altura considerable. Aquesta destresa es deu a la seva flexible columna vertebral i al seu sentit agut de l'equilibri. Des d'una edat primerenca, els gatets desenvolupen aquest reflex, que implica una sèrie de moviments precisos. Primer, giren el cap i el pit cap avall. Després, arquegen l'esquena perquè la part davantera i el darrere del cos giren en direccions oposades. I finalment, estenen les potes per esmorteir l'aterratge. Tot i això, l'alçada des de la qual cauen també juga un paper crucial. Estudis han demostrat que gats que cauen d'altures més altes tenen una probabilitat més gran de sobreviure i patir menys lesions pel fet que arriben a una velocitat terminal on el seu cos es relaxa i es prepara per fer aterratge. Aquest fenomen es coneix com el síndrome del gat paracaigudista. Encara que no significa que els gats hagin de ser sotmesos a caigudes perilloses, sí que reflecteix la seva notable adaptabilitat i resistència.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Junts trenca el govern de coalició a l'Ajuntament de Girona quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis acusa l'alcalde Lluxalelles de personalisme i de deixar en segon terme qüestions prioritàries per a la ciutat. Assegura que a partir d'ara faran oposició responsable.
4: Òbviament és una decisió molt, molt meditada i, per tant, crec que és amb tota transparència ens explicar els motius, les causes i el nostre compromís ferm en seguir sumant per la ciutat de Girona.
2: La sortida de Junts deixa el govern municipal de Guanyem i Esquerra Republicana en minoria. És dimarts 14 de juliol de 2026 i tenim més titulars. El Consell de Ministres aprova tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. Sònia Kerr.
5: La nova norma inclou retirar la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
6: El primer titular es claro, la violencia vicaria es violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género. ¿Qué
2: pasa? El govern indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro.
5: D'altra banda, l'executiu promet mà dura contra els piròmans i demana extremar les precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà, atenció, fins demà.
2: Avui sembla que els incendis donen un petit respir, tot i que la calor i la humitat van a l'alça. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Una calor sobretot molt enganxosa la que estem tenint aquest dimarts. Moltíssima humitat, moltíssima xafogor i si bé les temperatures de moment no s'estan desbocant, sí que aquesta humitat ben elevada fa que la sensació de molt ple estiu sigui completament evident. Temperatura que volta els 28 o 30 graus a la costa, per exemple, però amb aquesta humitat hi ha alguns núvols baixos que no s'acaben de desfer, sobretot de la Costa Daurada. Núvols que es veuen molt amenaçadors, però que no deixaran ni una gota d'aigua. A la resta del país, un temps més obert i més calorós, de fet, sí que a les comarques de Lleida, de la Plana de Lleida. Arribarem a fregar els 40 graus aquesta tarda. Compta amb algunes tempestes seques que es formaran a l'Ebre i que ja aquesta propera nit aniran afectant les comarques de Ponent o de la Catalunya Central amb ventades. El dimecres, alguns núvols més, però sobretot una calorada de cal ample. Puja la temperatura per sobre dels 40 graus a més de la meitat del territori català. N'estem pendents a la xarxa.
2: L'Audiència de Badajoz condemna el germà del president Pedro Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez.
2: En cultura, el nombre d'espectadors a concerts es multiplica per més de 5 en els darrers 25 anys.
5: La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, segons xifres de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart de segle de vida.
2: Als esports, Jordi Cervantes, nou jugadors catalans buscant la final del Mundial aquesta nit amb la selecció espanyola.
8: El combinat estatal s'enfrontarà aquesta nit a França a partir de les 9 en la primera semifinal de la cita mundialista. El partit es jugarà a Dallas i el mataroní Lamine Yamal vol liderar l'accés a la gran final.
2: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Junts trenca el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació i per a la capital gironina. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra. Girona FM, Saïd Zbai.
9: Girona es queda sense majoria al govern municipal. Junts ha confirmat avui dimarts la sortida del tripartit que compartia amb Guanyem i Esquerra i deixa l'alcalde Lluc Salellas amb només 11 regidors dels 27 del ple. La vicealcaldessa fins ara i portaveu encara de Junts, Gemma Geis, ha atribuït el trencament al que ha definit com el personalisme de l'alcalde i li ha retret també haver deixat en segon terme projectes que el seu partit considerava prioritaris, com per exemple la millora dels carrers i l'asfaltatge.
4: Al final la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, poder és més col·legiada. En un ajuntament, doncs, la figura d'alcalde és qui al final té pes a l'hora de prioritzar les àrees, aquelles mesures que s'han de prioritzar.
9: Geis ha assegurat també que la decisió es pren de forma serena i meditada i que Junts farà ara oposició responsable, tot i que continuaran també donant suport a les mesures que considerin bones per a la ciutat. La ruptura arriba després que, dos dies abans, la mateixa Geis avisés en un article al Punt Avui que se'ls havia acabat la paciència. A 11 mesos de les eleccions municipals, Girona es converteix així en un ajuntament en minoria.
2: L'actualitat municipal ens porta avui també fins a Cambrils, al Baix Camp. Allà ha saltat la polèmica per la decisió del cap de llista de Junts de fitxar per Aliança Catalana. Avui, les altres dues regidores de Junts han hagut de sortir al pas i desmentir que tot el grup faci el salt al partit d'ultradreta. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
10: Les reaccions a l'anunci del portaveu de Junts per Cambrils, Enric Daza, de passar-se a Aliança Catalana, ja han provocat les primeres reaccions. El president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que el partit ja no comptava amb Daza per a les eleccions municipals i que en els pròxims dies se li havia de comunicar.
11: Des de Junts no es comptava ja amb l'Enric Daza. De fet, havia de baixar el cap de Polítiques Municipals de Barcelona a parlar aquesta setmana o la que ve amb ell, per dir-li que no comptava amb ell cara al 2027.
10: El pas de Daza cap a Aliança Catalana no ha agradat a les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mallau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que la seva intenció és acabar el mandat com a juntaires, però que no seguiran amb Aliança Catalana.
2: I relleu avui a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu propi govern i el principal partit a l'oposició, que és Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no adscrits des de fa dues setmanes només, és el nou alcalde de la localitat. Vallès Oriental Televisió, Clara Armengol.
12: Josep Casals i Centelles ja és el nou alcalde de Vilanova del Vallès després de consumar-se la moció de censura a la fins ara alcaldessa Roser Colomer. Casals Centelles era regidor de l'equip de govern de Colomer i fa dues setmanes va presentar la seva renúncia a la regidoria i al partit Impulsem Vilanova juntament amb el també regidor de l'equip de govern Xavi Fernández. El dimarts 30 de juny, tots dos, juntament amb els cinc regidors d'Unitat per Vilanova, principal força a l'oposició, van registrar la moció de censura a l'Ajuntament. Després de dues setmanes de tensions i acusacions mútues, el ple de la moció s'ha celebrat aquest dimarts al migdia, un ple que han seguit en directe un centenar de persones i en què s'han viscut moments de tensió i de crits, sobretot contra els impulsors de la moció. L'equip de govern sortint, format per Impulsem Vilanova i el Partit dels Socialistes, asseguren que la presentació d'aquesta moció respon a interessos urbanístics i econòmics. Per la seva banda, l'ara ja nou alcalde justifica la moció pel desgavell econòmic i la falta de transparència del govern municipal d'aquests últims tres anys.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Consell de Ministres ha aprovat tipificar la violència vicària al Codi Penal com a delicte contra les dones. La nova norma inclou la retirada de la pàtria potestat als pares condemnats per violència contra la parella i escoltar els menors abans de decidir sobre el règim de visites o la custòdia. També protegeix els familiars de la dona i fins i tot els animals de companyia. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. El govern de Pedro Sánchez compleix així el pacte signat l'any passat amb tots els grups excepte Vox per lluitar contra la violència vicària. Vol convertir en llei les mesures pactades al seu pas pel Congrés. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha explicat l'acord del Consell de Ministres.
14: Es un motivo hoy de alzar la voz por todas esas mujeres como Itziar Prats que han perdido lo más querido y que hoy de alguna manera van a ver satisfecha una larga preocupación y satisfecha una larga necesidad de que se regule.

0: és que retira automàticament la pàtria potestat als homes condemnats per violència de gènere o sexual contra la parella o els fills, una antiga demanda de les associacions de víctimes. I obre el ventall de qui pot ser considerat subjecte directe de violència vicària. Per primera vegada, poden ser-ho també les persones majors d'edat sotmeses a la guàrdia i custòdia de la dona i també els pares de la dona. La norma prohibeix la publicació de materials com el llibre basat en converses amb José Bretón, que va matar els seus dos fills i que l'editorial Anagrama manté cancel·lat. A Espanya, 68 nens i nenes han estat assassinats des del 2013 i 3 aquest any.
1: El Consell de Ministres també ha aprovat avui repartir 904 milions d'euros a les comunitats autònomes per complementar el finançament de la dependència.
2: I el ministre de Drets Socials ha fet una crida a tots els grups polítics al Congrés perquè votin aquesta tarda a favor de les lleis que han de reformar el sistema de protecció de la dependència i la discapacitat. Pablo Bustinduy ha remarcat que la norma blinda una injecció de 6.200 milions d'euros per part del govern per a la dependència aquest any i el vinent.
1: A Catalunya, la Generalitat indemnitzarà els veïns i comerços afectats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona i apunta com a causa a possibles cavitats no detectades en les obres de la línia 9 del metro. D'altra banda, l'executiu, que també s'ha reunit avui, promet mà dura contra els piròmans i demana extremar precaucions davant la tercera onada de calor que s'allargarà fins demà. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern indemnitzarà les despeses que tinguin els veïns desallotjats de casa seva al Putxet i també les botigues que han hagut de tancar. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que després ja es veurà de qui és la responsabilitat i qui en pagarà el cost.
4: El govern hi farà front i després ja hi haurà el moment de dirimir responsabilitats i de veure qui afronta finalment aquestes despeses. Però és evident que els veïns i veïnes, els comerciants, no poden esperar.
3: Paneque no ha dit quan els veïns podran tornar a casa seva perquè diu que s'estan recollint mostres finca per finca per garantir-ne la seguretat. Ha dit també que la principal hipòtesi de l'esvoranc és que no es van detectar algunes escletxes que havien quedat damunt el túnel ja fet. D'altra banda, respecte als indicis que alguns focs han estat provocats, el govern ha assegurat que empaitaran els piròmans per fer-los pagar els mals causats.
4: Els trobarem, els detindrem, els posarem a disposició judicial i demanarem que caigui el pes de la llei sobre ells perquè ja veuen els efectes que està tinguent en els nostres entorns i fins i tot en la seguretat de les persones a Catalunya.
3: El govern manté la crida a respectar al peu de la lletra les prohibicions per prevenir focs.
1: Mentrestant, l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al Camp segueix estabilitzat, tot i que encara no es pot donar per extingit. El foc ha cremat 154 hectàrees de terreny forestal des de diumenge. Tots els evacuats, això sí, ja han pogut tornar a casa. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
5: Ara mateix hi estan treballant 23 dotacions terrestres repassant el perímetre i remullant la zona juntament amb un helicòpter bombarder que treballa sobre el flanc dret. A hores d'ara segueix tallada la carretera entre Aiguamúrcia i Querol, ja que degut al foc hi havia perill de despreniments. Per aquest motiu s'està revisant la zona amb drons per descartar cap afectació, columnes de fum o alguna flama que pugui revifar. Sobre el terreny s'han cremat 154 hectàrees, majoritàriament del terme municipal de Querol, que és el més afectat per les flames, seguit de Pontons i Aiguamúrcia. Segons han informat els bombers de la Generalitat, l'incendi no es podrà donar per extingit fins d'aquí a 72 hores, quan s'assegurin que no hi ha revifades ni fumaroles. Els agents rurals i els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes del tercer incendi que s'ha produït en menys d'una setmana en aquest territori. Una de les hipòtesis en la qual treballen és que el foc hauria estat intencionat.
1: Les altes temperatures afecten també de ple a la campanya de la fruita, que s'ha avançat fins a 12 dies a les comarques de Lleida. El sector expressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte de la resta del mercat europeu. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: Aquest dimarts al matí ha tingut lloc la presentació de l'estudi de costos de producció de préssec, nectarina i paraguaià a la seu de Frucat, a Lleida, on el seu president, Andreu Viladegut, ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de les altes temperatures. Per la seva banda, Jaume Lozano, president del comitè de Pinyol de Frucat, ha advertit que hi ha una forta demanda per part del mercat europeu i nacional.
7: No tenim una alta quantitat d'estoc, tenim una forta demanda per part dels mercats europeus i nacionals, s'està satisfent però s'està dient que no. El sector no pot permetre, allí tenim una forquilla, no?, entre l'1,10 i l'1,39, però és que nosaltres no podem vendre aquell preu. Les centrals han de guanyar-se la vida.
6: A més, ha afegit que les dades dels últims anys s'han vist distorsionades pels efectes del canvi climàtic. Actualment, segons l'estudi del CREDA, a partir de les dades de la xarxa comptable agrària de Catalunya, el cost de producció d'un quilogram de préssec i nectarina es troba en 0,58 euros i se situaria en 1,23 euros després d'afegir les despeses de confecció i comercialització.

0: tres quarts de tres, Junts per Catalunya sumarà avui els seus vots als del Partit Popular i Vox per tombar els objectius d'estabilitat, deute públic i sostre de despesa del govern espanyol que es voten al Congrés. És el pas previ necessari per a l'elaboració de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any que ve, que Pedro Sánchez s'ha compromès a presentar. Lluís Mata.
1: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha defensat l'objectiu per reduir el dèficit públic gradualment fins a l'1,5% del Producte Interior Brut el 2029 com una garantia per sostenir l'estat del benestar amb més capacitat pressupostària per les autonomies. En aquest sentit, ha carregat contra el que considera un posicionament partidista de les comunitats governades pel PP.
2: Mismo objetivo, diferente voto. Algo ha cambiado y desde luego no ha sido la responsabilidad. Señorías, no se puede reclamar más financiación y más capacidad de gasto para las comunidades autónomas y después votar en contra de los instrumentos que permiten disponer de más recursos.
1: A tot plegat, el Partit Popular ha qualificat de teatre l'escenari financer dibuixat pel PSOE i ha tornat a reclamar la convocatòria d'eleccions, mentre Junts també anunciava el seu vot contrari pel que considera com una operació de màrqueting dels socialistes per tapar els casos de corrupció que les quitxen. Escoltem els seus portaveus, José Vicente Marí i Josep Maria Cruzet.
3: Había presentado un acuerdo de senda de estabilidad presupuestaria cuando el único acuerdo que espera ya la inmensa mayoría de los españoles y la mayoría de esta Cámara es la dimisión del señor Sánchez y la convocatoria de elecciones.
4: Perquè un govern assetjat per la corrupció només li queda que fer veure que gasta quantitats ingents de diners per si així pot tapar el lladrocini dels seus i de passada intentar obtenir algun vot més dels ciutadans.
1: El revés parlamentari d'avui aboca els objectius d'estabilitat i de deute públic a una nova votació a finals de mes, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ja s'haurà posicionat sobre l'amnistia i caldrà veure llavors si Junts fa algun moviment.
0: I encara en política, notícia destacadíssima de la jornada, l'Audiència de Badajoz ha condemnat el germà del president Pedro Sánchez, David Sánchez, en concret, a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació.
5: El jutge ha interposat la mateixa pena a Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE a Extremadura. Això per suposades irregularitats en la contractació del germà de Sánchez. La Fiscalia i les defenses han demanaven l'absolució per considerar que no hi ha proves de tràfic d'influències i prevaricació. Les 7 acusacions sol·licitaven penes d'un a 6 anys, petició que el tribunal ha descartat.
0: Tornem a Catalunya. Transports Metropolitans de Barcelona aposta per una flota d'autobusos de zero emissions i abans del 2027 sumarà un total de 136 busos. Un terç funcionarà amb tecnologies no contaminants. Esplugues Televisió, Pau Herrero.
6: La incorporació de la nova flota ha suposat una inversió de 77 milions d'euros i es farà de manera progressiva durant el mes d'agost de 2026 amb l'arribada de 5 minibusos elèctrics. Cap a finals d'any, l'objectiu és tenir en marxa 24 autobusos elèctrics articulats i 20 autobusos elèctrics estàndard. A més, també s'ha publicat una licitació que permetrà incorporar al llarg del proper any 56 busos més elèctrics, dels quals 26 seran per renovar els actuals i 30 per incrementar la flota. Una renovació que aposta per avançar cap a una mobilitat pública més neta i respectuosa amb el medi ambient, segons ha explicat la presidenta de TMB, Laia Bonet.
7: Amb això seguim avançant, per tant, amb el compromís que us hem compartit en moltes ocasions de TMB per treballar per un aire més net, per una renovació de la flota, en definitiva una flota de l'àrea metropolitana que necessitem tant pel que fa a vehicles públics com a vehicles privats, que vagi evolucionant cap a zero emissions per poder tenir una millor qualitat de l'aire.
6: Amb aquesta nova adquisició, TMB comptarà amb un total de 372 busos de zero emissions, el que significa més d'un 30% de la flota.
0: I no deixem el medi ambient, front comú de tots els ajuntaments del Solsonès en contra del pla d'energies renovables que promou el govern. Afecta 2.600 hectàrees de la comarca, entre eòlica i fotovoltaica. En un acte aquest matí, els alcaldes han reivindicat el caràcter agrícola del Solsonès i demanen al govern que refaci el pla amb la implicació del món local. Solsona FM, Roser Clotet.
8: Argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada, ja que se li assigna una producció d'energia eòlica i fotovoltaica que ocuparà 2.600 hectàrees, l'equivalent a tot el municipi de la Molsosa. En aquest sentit, destaquen que és la comarca catalana a la qual se li demana més producció en sòl no artificialitzat. Els responsables polítics defensen l'aprofitament d'energies renovables ja existents, com la del pantà de la Llosa del Cavall, embrancada des de fa 30 anys en un litigi judicial per la concessió. El conseller comarcal de Transició Energètica, Xavier Vilalta, afirma que el plantejament del Plater és una estocada al sector primari del Solsonès.
9: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això, Diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
8: Els ajuntaments del Solsonès confien ser un exemple de reivindicació per a altres municipis rurals de Catalunya i insten la ciutadania a presentar al·legacions al Plater. El termini s'acaba el 30 d'aquest mes.
0: I és moment per a la cultura. El nombre d'espectadors a concerts s'ha multiplicat per més de 5 en els darrers 25 anys. Ha passat de 4 milions i mig a prop de 24. La facturació de la indústria musical s'ha duplicat i ara és de 265 milions d'euros, impulsada sobretot per la música en directe. Aquestes i moltes altres xifres s'extreuen de l'Anuari de la Música, que enguany celebra el seu quart segle de vida. El seu quart de segle de vida, volem dir. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. En els darrers 25 anys, la indústria musical ha canviat de dalt a baix. Si a principis de segle el directe facturava 70 milions d'euros i les discogràfiques 82, l'any passat la música en viu va generar 244 milions d'euros i les reproduccions 21. Unes dades que l'editor del grup Enderrock, que publica l'anuari, Lluís Gendrau, pensa que es deuen a un canvi de model de negoci.
11: La indústria discogràfica fa 25 anys basava sobretot el seu negoci en les vendes, i en aquell moment moltes companyies discogràfiques també treballen com a manejaments, munten festivals o tenen aliances amb empreses promotores de música en directe.
10: Un model molt vinculat a l'expansió dels festivals.
11: Aquest model de festivals fa 25 anys ho analitzàvem i treia a mig milió d'espectadors. En aquell moment els grans festivals atrauen a 3,7 milions d'espectadors. Hi ha hagut un creixement de 640%.
10: Això cal afegir que els concerts han passat de 15.000 anuals a 32.000 i la xifra d'espectadors de 4 milions i mig a prop de 24. Això sí, les sales de concert veuen any rere any com baixa el seu públic, un fet que expliquen justament perquè els joves prefereixen els festivals.
0: I ens traslladem ara fins a Tarragona, ja que la Festa Major de Sant Magí enguany durarà encara més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ullet a l'eclipsi solar del 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
12: La programació anirà del 7 al 19 d'agost i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva o gastronòmica. Un any més no faltarà la imaginada als jardins del Camp de Mart i pels amants de les revetlles. Hi haurà la revetlla familiar a la plaça del Rei i després la revetlla il·luminada, també revetlla a la plaça de la Font. La consellera de Cultura i Festes de Tarragona, Sandra Ramos, diu que per Sant Magí, la tradició dialoga amb el present.
13: Jo crec que és molt important combinar aquesta tradició i poder veure com la cultura popular i tradicional no és una cosa que estigui anquilosada només en una tradició, sinó que és absolutament capaç de parlar-nos de les coses que més ens preocupen avui en dia.
12: El dia de Sant Magí, dia 19, diada castellera a la plaça de les Cols, amb les quatre colles tarragonines.
0: I encara un apunt més. Abans dels esports, l'Ajuntament de Barcelona reubica el Piro Musical de la Mercè i la Festa de la Nit de Cap d'Any a causa de les obres que s'estan fent a la fira.
5: Uns treballs que són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina. Així doncs, segons ha avançat BTV, el Piro Musical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades se celebraran a l'Anella Olímpica. En canvi, els concerts de la Mercè no es veuran afectats per les obres i continuaran a l'ubicació actual.
0: I ara sí, arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nous jugadors catalans busquen aquesta nit la final del Mundial de Futbol.
14: Què tal, Marta? La selecció espanyola disputa aquesta nit a les 9 la primera semifinal de la cita mundialista contra França. El combinat buscarà tornar a ser una final 16 anys després, mentre que els de Deschamps volen encadenar la tercera consecutiva. Lamine Yamal es mostra confiat en les opcions d'obtenir el bitllet per a ser la final de Nova York.
15: En el top 1, la verdad, es el partido más importante que voy a jugar y me gusta haber podido llegar a este momento. Estamos muy ilusionados todos y yo sobre todo, entonces yo creo que sin duda es el partido más importante que voy a jugar. Juego como sé y nunca voy a jugar mejor de lo que sé ni peor de lo que sé, entonces solo doy lo que yo tengo, siempre al servicio del equipo, siempre al máximo, entonces cuando lo das todo y sabes que lo que la gente te pide lo puede hacer, pues no sientes presión.
14: L'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge, es tracta de Natàlia Scott, la davantera de 19 anys, arriba procedent del Barça B, on aquesta última temporada ha acabat com a màxima golejadora de la primera federació femenina amb 16 gols en 25 partits. És de Terrassa i també una altra jugadora garenca, en aquest cas Vicky Losada, ha estat presentada avui com a nova jugadora del Badalona Women. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
16: Avui s'ha fet a l'Hotel Marina Badalona la presentació oficial de Vicky Losada, el fitxatge estrella del Badalona Women, que us vam avançar ahir. L'arribada de la migcampista de Terrassa ha creat tot un terrabastall a la Lliga Femenina, pel que suposa el retorn d'un mite internacional del futbol femení. Losada, que ha passat 6 temporades lluny de casa seva, ha vist en el Badalona una oportunitat única per tornar a la Lliga i, sobretot, tornar a casa.
17: Al final, jo ara iba a complir mi temporada 5 en Inglaterra, y la verdad que emocionalmente, anímicamente, necesitaba volver aquí y creo que me gustaría acabar mi carrera disfrutando de un fútbol que a lo mejor se asemeja más a lo que a mí me gusta.
16: Vicky Losada ha estat acompanyada avui per 5 jugadores del planter, 5 jugadores que han guanyat recentment amb la Lavi del club la Lliga Futur Mueb, una primera edició d'una competició que, com el Badalona Women, busca potenciar el futbol femení des de la base.
14: A Primera Federació, l'Europa, els socis de l'Europa han decidit que el seu equip jugarà a Can Dragó, després de que s'hagi imposat aquesta opció per 624 vots contra els 364 de l'opció del Narcís Sala. A més, l'equip de la Vila de Gràcia també anunciava que Jordi Cano no continuarà sent jugador de l'Europa el curs que ve. Una categoria per sota, Sergio García ha estat presentat oficialment com a nou entrenador de l'Espanyol B. Arriba amb la intenció de créixer com a tècnic després d'uns inicis a l'Adam. Sergio es mostra feliç per tornar a casa.
18: Al final, ya sabéis que, bueno, lo que yo he sentido todos estos años por este club y lo sigo sintiendo. La verdad que estoy hasta como un poquito nervioso porque al final volver donde he estado muchos años, me han querido, me han tratado súper bien, pues siempre de agradecer.
14: I Joel Parra, jugador del Barça, ha signat aquest matí la seva ampliació de contracte amb el bàsquet fins al 2030. L'escoltem.
19: Sí, anar creixent mica en mica és l'objectiu que em vaig marcar quan vaig arribar aquí al primer any, no? Anar creixent com a jugador, anar creixent com a persona, no? I crec que aquests passets endavant, doncs la veritat que estic molt content, no? I orgullós de tot el treball que estic fent, però sabem que encara puc fer més passets endavant i, bueno, aquesta és l'oportunitat i és la mentalitat que tinc de cara aquests anys.
14: I notícia d'última hora, Marta, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya de futbol, sala que es disputarà el 5 i 6 de setembre.
0: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Els grups municipals parlen. Aquest dimarts, a les 7 del vespre, entrevista...
1: Eva Díaz, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya.
0: Els grups amb representació a l'Ajuntament repassen l'actualitat municipal.
1: A Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Parlament de Catalunya avança cap a sancionar la líder de l'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, per incompliments del Codi de Conducta de la Cambra. Segons les conclusions a la Comissió de l'Estatut del Diputat, tots dos casos suposen una falta lleu que pot anar d'una amonestació pública a una sanció econòmica que oscil·laria entre els 600 i els 12.000 euros. Serà la mesa del Parlament qui haurà de determinar la quantitat exacta d'aquesta multa. La Comissió reunida a porta tancada també ha analitzat el cas de la diputada de Vox, Júlia Calvet, que finalment s'ha marcat dins el dret de la llibertat d'expressió. I Junts ha trencat el govern municipal de Girona i acusa l'alcalde Lluc Salellas d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per a la formació. Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra es queden amb 11 regidors dels 27 que té el ple, minoria. Junts tenia 6 regidors al càrrec d'àrees com promoció econòmica, serveis a les persones o la regidoria de la llengua catalana. Avui la fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha explicat les raons dels juntaires per deixar en minoria l'executiu municipal de Guanyem i Esquerra.
3: Al final, la figura de l'alcalde és molt personalista. Aquests darrers mesos ens hem trobat carpetes que nosaltres volíem tancar, que per altres incidents quedaven en segon lloc, o mesures que nosaltres volem impulsar de diferents regidories que no tenen la priorització necessària, o sobretot a barris. A barris, alguns fa molt temps que demanem algunes actuacions molt concretes i no hi ha hagut calendari, no? I per tant, en aquest sentit, la figura d'alcalde és molt important en un ajuntament. En altres governs, d'altres característiques, potser és més col·legiada.
2: I continuem a l'àmbit municipal perquè el pas de l'actual portaveu de Junts per Cambrils a l'Ajuntament Enric Daza, Aliança Catalana, ha fet esclatar una bomba política al municipi, mentre que el partit s'assegura que ja no es comptava amb ell per als comicis del 2027. De fet, el president del comitè local de Junts per Cambrils, Gerard Garriga, ha assegurat que els propers dies havia de venir el cap de polítiques municipals del partit a comunicar-li aquesta decisió. El pas de Daza no el secundaran les regidores que l'acompanyen a l'Ajuntament, Laura Mellau i Teresa Requesens. Totes dues han assegurat que volen continuar el mandat com a juntaires i que no tenen intenció a passar-se al partit d'Orriols. I Catalunya registra 2 morts i més de 2.000 afectats per cops de calor des de l'1 de maig. Són dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions. Les deshidratacions han estat una altra gran causa d'afectacions per la calor i una de cada 3 ha acabat en ingrés hospitalari. Les morts atribuïbles a la temperatura són 211 en els primers 12 dies de juliol.

la teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura, l'alcalde de Girona, Lluc Salillas. Considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Salillas diu que el motiu que hi ha rere la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals.
3: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
2: Salellas ha fet fa uns minuts un balanç positiu de la gestió del govern dels darrers anys. Junts, recordem-ho, ha trencat el govern municipal de Girona avui. La fins ara vicealcaldessa Gemma Geis ha acusat l'alcalde d'excés de personalisme i de no tenir en compte temes prioritaris per la formació. En aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria amb 11 regidors dels 27 que té el ple. I els Mossos investiguen la mort de dos germans bessons d'11 anys que s'haurien ofegat al riu Ter a Manlleu. Els pares van informar de la desaparició i al vespre van veure que els joves no tornaven a casa i la policia ha localitzat els cossos aquest migdia. Els ha buscat durant tot el matí amb equips de la unitat subaquàtica. El primer s'ha trobat a la 1 del migdia i el segon a les 2. La policia treballa amb la hipòtesi que hauria estat un fet accidental. I l'aeroport del Prat va tancar el semestre amb un juny històric, amb més de 28 milions de passatgers, xifra que representa un increment del 4,4% en comparació als 6 primers mesos de l'any passat. Segons AENA, del total de vols comercials, els passatgers internacionals suposen un 5,3% més que el període comprès entre el gener i el juny del 2025. I la Policia Nacional desarticula a Badalona una trama dedicada a vendre empadronaments fraudulents a persones en situació irregular. Hi ha dos detinguts acusats d'afavoriment de la immigració il·legal. Segons la investigació, cobraven entre 500 i 1.000 euros per certificats falsos que servien per simular una residència a l'Estat i obtenir permisos de treball. I l'Ajuntament de Barcelona reubicarà el piromusical i la festa de la nit de Cap d'Any per les obres de la Fira. Els treballs són incompatibles amb la celebració d'esdeveniments de gran format a l'Avinguda de la Reina Maria Cristina i, segons avançat BTV, el piromusical es traslladarà a la platja del Bogatell, mentre que les campanades es traslladaran el següent any a l'Anella Olímpica.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou una tarda més a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Anem ja avançant en la setmana. Recordem la darrera setmana de la temporada de La Intersecció. Ens queden amb el d'avui 4 programes per encara estar junts i juntes en aquestes tardes d'estiu. Espero que us quedeu avui, com sempre, amb informació, divulgació i entreteniment fins les 6 en punt de la tarda. I com totes les tardes tinc amb mi a Sergi Lombardo, la part tècnica. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia. Fa una mica de peneta, no, també?
1: Sí, fa una mica de pena, sí. Però avui m'ha sorprès, no sé quina emissora tenien. M'he anat avui a fer les ungles, coses que fem a vegades. I també plegaven just quan nosaltres. També ja estaven comptant. Ells, en aquest cas, matinaven i deia, que no es queden solo 3 madrugones. I mira, també acaba més gent la temporada com nosaltres. Creem tendència, mira.
2: Bueno, és època de estiu i de vacances i, clar, la gent va agafant vacances.
1: Sí, es nota que ja està tothom per ahí. Bueno, i jo almenys aquest any de moment no m'ha sortit això a les xarxes socials com gaire spam, de moment, de gent que està a la platja i de vacances i així. Suposo que és qüestió de temps, que en algun moment sortirà, o potser, no sé, aquest any la gent ja no té tantes ganes de penjar fotos i de més.
2: A veure si és veritat. I això crea tendència de no fer-ho.
1: Exacte. Bueno, al final, si no, es moririen les xarxes.
2: Motiva, no? També poden servir per altres coses, no? Promocionar altres coses. Potser no cal promocionar el teu dia de platja, no? O les teves vacances.
1: Bueno, jo crec no sé, que sempre jo, val la pena pujar una fotico a la platja. Això és com, si no has anat, o sigui, si no has pujat la foto, és com si no hi haguessis anat, no? És el que diuen. Sí. Bueno, jo sóc la primera que ho diu i després me n'oblido. O m'oblido el mòbil al cotxe, o ni m'he regulat a fer una foto. Ja també amb els típics amics i amigues que quedes i després no tens ni una foto. I això també és molt guai, perquè clar, estàs tan no allà parlant, que guai l'experiència, que t'oblides del mòbil totalment.
2: Bueno, això és bo, no? En el fons, això vol dir que estàs enfocada en el que realment importa.
1: Sí, no en aquell moment, estàs en el present, estàs vivint el present. Però és que quan viatgem les fotos formen molta part de les nostres vacances, i tot i que les fem, almenys a mi m'agrada per recordar-les després, alguna sempre acaba caient, això per mirar allà a Instagram i així una miqueta.
2: Això seria un meló, per un altre dia.
1: Ja veig que tu no ho comparteixes. Gaire.
2: No, perquè en el fons penso a qui li interessa, no? Que hagi anat a la platja o el que sigui, no?
1: Bueno. A mi m'agrada veure què fa la gent. Sí. Una mica cotilla, no? Sí, però és amb els amics, no parles tots els dies i m'hi dius, mira què està fent aquest aquí, mira que allà on ha anat a dinar avui.
2: Suposo que has de tenir una mica de curiositat per la vida de la resta de la gent, no?
1: Sí, si no, les xarxes no tenen sentit.
2: Exacte.
1: Bueno, sí, com sigui, cada moment jo no he vist gaire cosa, potser ara l'algoritme m'escolta, perquè això passa molt, i després em començaran a sortir totes aquestes coses. Bueno, avui vull començar amb acudits, perquè estem agafant aquesta tradició i aquesta setmana no serà menys. Són acudits que ens han enviat els nens i les nenes de l'escola Mugent, l'alumnat de quart, que ha gravat a l'escola diversos acudits i ens els han enviat. Avui, ara, escoltarem a Leo Peñarrubia i a Luca Pérez.
3: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, sóc el Luca i avui us diré el meu acudit.
7: Era un nen tan mandrós que va néixer als 8 anys.
8: Hola, sóc el Leo i aquest és el meu acudit. Què li diu una pedra a una altra? La vida és dura.
9: Us han agradat?
10: Esperem que sí!
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mullent. Adeu!
1: Bé, doncs, acudits que ens arriben des de l'escola Mugent, clar que ens agraden. Demà n'escoltarem alguns més. Ara, de moment, anem amb el sumari del programa d'avui. Música. Avui volem recordar que tenim en marxa el concurs Llegite Premi, que et pot participar qualsevol nen, nena, jove de 8 a 16 anys. Es poden apuntar, tenen tot l'estiu, queda de juliol i tot l'agost, per poder llegir llibres, revistes, contes i després contestar certs qüestionaris o fer alguna redacció i obtenir punts. D'aquesta manera, a més de llegir i passar una molt bona estona, podran aconseguir premis com lots de llibres, un smartwatch... Bé, un munt de premis que només per llegir podran aconseguir. Així que tenim un 2x1. Es diu Llegite Premi i ja es poden apuntar. Avui repassarem els detalls. I també avui és dia d'acomiadar col·laboradors. Bueno, en aquest cas, en el dia d'avui, col·laboradores fins la temporada vinent. Primer tindrem amb nosaltres a la Marina Tornero amb un nou espai de converses canines. Avui amb consells per viatjar amb els nostres gossos. O, si no volem viatjar amb ells, què podem fer perquè tinguin també un bon estiu. Avui consells, ja sigui per viatjar en cotxe, en avió, en llocs... Bueno.
2: L'altre dia m'estava recordant de vosaltres en aquest tema, perquè vaig anar a una platja de gossos.
1: Sí. I què tal?
2: Doncs la veritat és que vaig estar força entretingut, veure com els perretes corrien cap amunt, sí, cap avall, gaudien amb l'aigua...
1: És que jo, mira...
2: Podríem bordar tranquil·lament...
1: Què voleu que us digui? No entenc. Què et molesta? Vull dir, home, sí, si ve la teva tovallola, òbviament sí, però ja entenem, no?, respectant l'espai de cadascú. Què? Perquè embruten? No, les persones no embruten!
2: Home, a mi hi va haver un parell que se'm va venir a la tovallola i em van deixar allà com una croqueta rebossada.
1: Bueno, sí, però jo, si anessis amb mi, passaria el mateix, perquè jo sóc la típica persona que no sap com sempre se li omple la tovallola de sorra.
2: Et dic una cosa, no sé si és pitjor una platja amb gossos, pitjor ho dic entre cometes, o una platja ple de nens petits.
1: Clar, també passen corrent, et mullen...
2: Criden...
1: Clar, és que al final jo crec que si el nostre gos es porta bé, vull dir, no es va pixant ni cagant per allà ni molestant a la gent... Per mi no seria cap problema, però és veritat que hi ha moltes restriccions.
2: Bueno, de veritat, dir que em sembla bé que hi hagi llocs específics,
1: home,
2: no?
1: Home, clar, així llocs tothom, específics clar. Està bé, però tant com prohibir, no sé.
2: No sé. Bueno, era un petit incís,
1: Però sí, jo també n'he vist últimament i he dit que teòricament no es pot, però han sigut més perretes petitons, no?
2: Sí.
1: I estan a la tovallola, bueno, alguns s'han mullat una mica, però és que no notes ni que està.
2: Exacte, sí.
1: Bueno, doncs avui parlem també de platges i de consells, per exemple, amb les cartilles, passaport, de gossos, bueno, tot un tema que és viatjar amb les nostres mascotes. També avui s'acomiadarà fins la temporada vinent l'Àfrica Closa amb una nova secció del Mundo Me Cabrea, que ja m'avança que està una mica malaltona, o sigui que avui ve amb ganes de rajar bastant.
2: Però malaltona físicament o...?
1: Sí, així encostipadeta.
2: Encostipada, aquestes coses.
1: Sí, arriba l'estiu i en comptes de rebre bé les vacances, doncs ha començat una mica així.
2: Ua, ja passa tot sovint, eh?
1: Sí.
2: I ojo que aquí no ens constipem més d'un, amb l'aire, perquè...
1: Espera, de moment espero que no, que jo marxo ja de vacances, m'estic preparant la maleta. I acabarem avui escoltant una llegenda de la veu de la Xesca Uller. Això és tot el que tenim. Quedeu-vos, nosaltres comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que ja són en marxa les obres de reforma del carrer de Joan 23. S'ampliaran les voreres, es renovaran els serveis i se substituirà el paviment. El termini d'execució d'aquest projecte és de 8 mesos. El projecte inclou tasques en altres carrers també, com ara el de la construcció d'un nou clavegueram entre el carrer de Sant Sadurní i el carrer de Palau d'Almella. Durant aquesta fase, el carrer estarà tallat al trànsit, tot i que es garantirà en tot moment l'accés als aparcaments privats. D'altra banda, també es faran obres a la plaça de la Font i al carrer de Jacint Verdaguer. En aquest cas, se substituiran tots els paviments, s'instal·laran nous elements d'enjardinament i es modernitzaran les instal·lacions i serveis. El termini d'execució previst en aquest cas és de 9 mesos. En total, la inversió en la millora d'aquests espais públics superarà els 1,3 milions d'euros. La Diputació de Barcelona finançarà 500.000, la Generalitat 300.000 i la resta l'Ajuntament. Fins divendres romandrà obert el termini d'inscripcions per als tallers del Casal de Cultura. Encara hi ha places per les formacions de pintura, de patchwork, de restauració, de ioga, de pilates i de balls en línia. Les places per ceràmica, hipopressius i un dels torns de pilates ja s'han exhaurit. Tot i així, la tècnica de cultura i festes d'Anna Poderoso ha informat que s'habilitarà una llista d'espera per a aquells que tinguin més demanda.
9: Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, ara en horari d'estiu estem els matins, de manera general, i bé, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns van donant de baixa.
1: Avui us podeu apropar al Casal de Cultura fins a les 8 del vespre i demà i dijous de 10 a 2 del migdia per fer les inscripcions. També les podeu fer en línia al web inscripcions.montornès.cat. Un cop omplert el formulari, és necessari fer el pagament del primer mes. L'Hermandat de Nostra Senyora del Carme organitzarà aquesta setmana 3 actes en honor a la Verge del Carme. El primer serà dijous a les 7 de la tarda i serà una missa rociera a l'església de Montornès Nord i també el canvi de vara. La celebració continuarà dissabte amb el festival d'estiu de l'entitat. A partir de les 8 del vespre el públic podrà veure actuacions dels grups de ball, el cor i l'alumnat de Castanyoles. També hi actuarà el grup Sevillania, tot a la seu de l'Hermandat. El darrer acte serà diumenge a les 7 de la tarda amb una missa interparroquial i rociera a la parròquia Mare Déu del Carme. Seguidament s'iniciarà una processó acompanyada per la banda de música de Sant Vicenç dels Horts. En acabar hi haurà un aperitiu per al públic assistent a la seu de l'Hermandat. I amb l'última cosa, amb l'exeu de cadàs que avui de nou podrem veure la selecció espanyola de futbol en pantalla gran. L'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla a la plaça de Pau Picasso per seguir la semifinal contra França. L'inici de l'enfrontament serà a les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta i per assistir no cal fer cap mena de reserva prèvia. Per garantir un correcte funcionament de l'activitat, es demana no portar envasos de vidre, respectar el descans del veïnat i recollir les deixalles. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Els infants i joves de 8 a 16 anys ja poden participar en el concurs Llegi té premi. Des del 25 de juny, la iniciativa torna a estar en marxa un any més amb l'objectiu de fomentar la lectura durant els mesos d'estiu. Enguany s'han posat a disposició de les persones participants més de 1.000 lectures en català, castellà i anglès. Hi ha llibres, però també altres tipus de lectures, com articles. Cada document té associat un qüestionari i altres activitats que els infants i joves hauran de completar per aconseguir punts i pujar en el rànquing de la seva categoria. El primer pas per poder participar en el concurs Llegi té premi és registrar-se a través del web llegitepremi.cat amb el carnet de la biblioteca. Escoltem a Yolanda Martínez, de la Biblioteca Rosa Leveroni.
10: Consisteix primer a registrar-se a la plataforma. A l'hora de registrar-te es demana el número del carnet de la biblioteca i el codi personal de cadascú. Si algú l'ha oblidat o no en té, doncs es pot passar per aquí i nosaltres li generem un enllaç per poder-se crear un codi personal, que és molt ràpid. Un cop registrats, s'han de registrar a la franja d'edat que els hi correspon i llavors de què es tracta? Doncs de llegir llibres. Vas llegint llibres que hi ha. En total, aquest any participen quasi 1.500 llibres, en total, Llibres, articles de revista, còmics, de tot una mica. Llavors, agafes el llibre que tu tries, vas llegint i vas contestant qüestionaris de comprensió lectora. Llavors, vas pujant punts i també pots fer com redaccions que després també donen punts extra.
1: Entre els premis hi ha lots de llibres, smartwatches i punts de llibres, entre d'altres. Martínez ha recordat que si hi ha llibres del llistat que no estan a la biblioteca, es poden demanar equipaments d'altres municipis.
10: Vas pujant el rànquing dins de la teva categoria i es van aconseguint premis. Lots de llibres, punts de llibre, smartwatch, què més? Hi havia també enganxines, de tot, hi ha de tot. I llavors, doncs, es tracta d'això. També poden anar-se fent un llistat dels llibres que volen llegir, perquè si no els tinguéssim nosaltres, tenim l'opció doncs, de demanar a una altra biblioteca.
1: Els títols també es poden trobar a la Biblio Digital, al servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya. La bibliotecària Yolanda Martínez ha valorat molt positivament l'acceptació que any rere any té el concurs de Montornès.
10: Molta gent que pregunta, molts infants que estan esperant tenir l'edat per poder participar perquè no van els germans grans. Bé, la veritat és que estem molt contents de l'acceptació que té. Llavors veus els infants aquí durant l'estiu que es van recomanant, ah, mira, doncs aquest me l'he llegit jo, i diu que és molt xulo, i l'agafa l'altre. En grups d'amics que venen, quan surten de la piscina, venen aquí a la biblioteca, agafa els seus llibres per portar-se'ls a casa, i la veritat és que es crea un ambient molt maco.
1: Els nois i noies entre 8 i 16 anys poden participar en el concurs Llegit de Premi fins al 31 d'agost. I anem amb una mica de música mentre es prepara la nostra primera convidada, la Marina Tornero, avui per parlar de gossos i com poder viatjar o no amb ells. Us portem la cançó més nova que acaba de treure Pablo Alborán. No tenia una setmaneta, es diu Tiempos Bonitos, és molt animadeta i aquí la teniu.

0: I avui tenim amb nosaltres de nou a la Marina Tornero, ja per acomiadar-la fins la temporada vinent, just abans de les vacances, amb un tema, avui tornem a relacionar-ho amb els nostres gossos per poder preparar amb cara i ulls els nostres dies de vacances. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, aquí a veure el tema, que és interessant, a veure si a la gent li agrada.
0: Moltíssim, moltíssim, perquè tothom pensa, home, vull anar de vacances, però és cert, no? O a vegades et diuen, no, si quan tens un gos, un animal, ja no pots marxar de vacances.
1: I tant que pots, mentira, i tant que pots marxar, i tant.
0: L'únic que potser ens hem de preocupar de quatre coses, no?, que fins al moment no havíem pensat.
1: Mm-hmm, correcte.
0: Doncs, per on vols començar?
1: Bueno, a mi m'agradaria començar sobre la importància, no?, que això és molt important, adaptar les vacances també al nostre company, no?, al nostre gos, a la nostra gossa. És superinteressant, superimportant i supernecessari a gaudir en família tots els membres de la família, no? O sigui, depèn de l'edat del nostre gos, depèn de les necessitats, depèn si és un gos més mogut, més tranquil, o sigui, buscar destins que el nostre gos doncs estigui còmode, perquè així podrem passar tots unes bones vacances.
0: Clar, a vegades això ho pensem amb els nens i nenes, no? Adaptem les nostres vacances als infants... I si això ho donem per descomptat, per què amb els nostres animals, no?
1: Clar, exacte. És superimportant i jo crec que és el kit, no?, de dir unes bones vacances les passarem quan tots els membres del nucli familiar estiguin a gust. Llavors, jo crec que el primer pas per trobar unes bones vacances d'estiu amb el nostre gos és aquest.
0: Conèixer el nostre gos.
1: Sí, conèixer el nostre gos, les necessitats, com dic, l'edat, no?, per trobar un destí pues, potser més de muntanya, més de costa o... més urbà, potser, no? Però sempre, sempre, sempre que sigui un destí amb benestar pel nostre gos.
0: Perfecte, doncs això, feina prèvia,
1: sí,
0: que hem de fer. Sí. I què coses hem de tenir en compte? Ja hem decidit que sí, que el nostre gos ens pot acompanyar. Un cop ja tenim decidit el lloc o que vindrà amb nosaltres, quins consells ens pots donar?
1: Vale, bueno, depèn del transport. Clar, depèn on anem, a veure quin transport... normalment, o el que és més comú, no?, és anar amb cotxe o amb camper, no?, o sigui, també hi ha amb avió, vaixell, no?, però les normatives d'avions, vaixells, això depèn de cada companyia.
0: Vale.
1: Els gossets més petits sí que poden pujar amb el transportiment en cabina fins als 7-8 quilos, això és depèn de les companyies. Després, em deixo el cotxe pel final, la part de Renfe hi ha una novetat que és molt important i està molt bé, la veritat, i és que abans a l'AVE només podien pujar els gossos fins a 10 quilos i dintre d'un transportí.
0: Vale.
1: Ara crec que fa uns mesos enrere, o crec que des de l'estiu passat, ha sortit una normativa on poden entrar dos gossos per tren, depèn de la ruta, depèn de la ruta, això ens informem a la pàgina web de Renfe, però poden pujar dos gossos sense anar en transportí fins a 40 quilos. Crec que això és molt interessant.
0: Home,
1: també.
0: Sí, perquè clar, si no limitaves, no? Tenies un gosset molt petit...
1: Sí.
0: Perquè dels 7-8 quilos passen ràpid.
1: Sí, sí, sí, exacte. Sí, era molt limitades, no?, les opcions de poder viatjar en transport públic.
0: Entenc,
1: no?,
0: que amb Morrió...
1: Sí, amb Morrió.
0: Això sempre, però està molt bé que puguem... Clar, aquí és el que dèiem, anar conèixer el nostre gos, també.
1: Sí, sí, clar, si anar bé, claro, cuidao.
0: Està tancat.
1: Un trauma o una ansietat que podem evitar, òbviament no anirem en tren. Pues anem amb cotxe i ara explicarem una miqueta, no? O sigui, adaptem el transport també dintre del primer punt que hem parlat.
0: Clar, potser si no hem viatjat mai en tren amb el nostre gos, potser val la pena anar d'aquí a Granollers, no? I veure com es comporta, que no ficar-nos en un AVE 4 hores.
1: Sí, sí, sí, exacte. O sigui...
0: Són coses molt de lògica, Marina, però hi ha gent que a vegades...
1: Sí, sí, s'han de dir,
0: Sí, per si de cas.
1: Sí, i el tema del cotxe... Bueno, és superimportant, aquí cada gos, clar, és com a cada persona únics, no? Pues hi ha gossets que van millor a darrere, no?, al maleter, hi ha gossets que a la part de darrere, no? Llavors, superimportant. Si van a darrere al maleter, pues una xarxa per, bueno, més que res que el gos mai arribi on hi ha el conductor, vale, per seguretat. Hi ha persones també que porten en transportin al maleter. Després, els seients de darrere, sempre amb el seu cinturó, que hi ha cinturons de gossets, i jo recomano sempre, sempre, sempre que vagin amb arnès i no amb collaret, perquè si malauradament tenim un accident, el collaret, clar, quan hi ha, no, aquest,
0: sí,
1: l'accident, no, que hi ha el fre aquest en directe, pues pot, òbviament, en el coll, fer-li mal, no? Llavors, un arnès és molt més segur pel gos.
0: Entenc que els cinturons són homologats, vull dir que hi ha un cert...
1: Sí, o sigui, hi ha cinturons que van des de l'arnès, van amb un ganxo i van al cinturó de les persones, i això que vagi lligat, o sigui, vull dir que no accedeixi tampoc a el que és la part del conductor, per si de cas, però seguretat per tots.
0: I ara faig una pregunta potser una mica estranya, Marina, però hi ha un límit de gossos que podem portar al cotxe?
1: Doncs pues mira, ara no et sé respondre, la veritat. O sigui, jo crec que mentre estiguin tots amb seguretat, exacte, amb el seu cinturó, vull dir, quin problema hi ha, no? De dir...
0: que es comportin, sobretot el que deia. Bueno, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, o sigui, en el sentit de, pues, si tenim tres gossos, jo crec que no hi ha cap problema en portar els tres gossos al cotxe, no? Si som dues persones, per exemple, pues mira, un al maleter i dos als seients de darrere, però sobretot això, per seguretat seva i per seguretat nostra, sempre, pues, de no portar-lo sense lligar, no?, pel cotxe, no, sí, perquè realment si hi ha un accident, aquest gosset, si no porta el cinturó, clar, pot fer-se molt mal.
0: Sí. La idea és arribar al nostre destí de les vacances.
1: Sí, amb seguretat per tots.
0: Exacte,
1: i totes,
0: que arribem,
1: no?,
0: tots molt bé.
1: Sí, bueno, també el tema de la documentació, que potser això és una mica, no?, un tema que potser algunes famílies...
0: Sí, jo havia escoltat que si passaport pel gos, que si no sé què, això és de veritat, no?
1: És de veritat, sí. A veure, el passaport és obligatori quan sortim, no?, a fora d'Espanya, no? Uh-huh. Sí, però, per exemple, jo tenia una amiga que, és veritat, o sigui, van a Andorra i no van caure i jo li vaig dir, ei, el passaport, com? Sí, clar, sí, per anar a Andorra tens que...
0: Clar, perquè no, DNI no tenen els gossos, ja passem al passaport.
1: Clar, tenen la cartella, no?, on es posen les vacunes, no?, i hi ha tota la info allà, que allò, si viatgem per Catalunya, per Espanya, sí que ens serveix, però si sortim, pues, ha de tenir el seu passaport. Tot això ho podem aconseguir al nostre veterinari de confiança. Anem al veterinari i mira, escolta, que hem de fer el passaport, allà ens ho arreglen, mm-hmm, tot. I el passaport serveix per vida del gos, eh? No caduca com els nostres. O sigui...
0: Millor. Sí. I clar, què deies això de les cartilles? També hem de tenir algú
1: sí,
0: compte,
1: o sigui,
0: no?
1: Sí, és molt important el microxip, el primer. Sí, vull dir,
0: que
1: això...
0: són coses obligatòries, sí. Ara no estem ja dient, ja no és per viatjar, sinó per tenir un animal, recordem que és obligatori tenir-los xipats.
1: Sí.
0: I les vacunes, seva cartilla al dia. Per tant, aquesta feina ja l'hauríem de tenir feta.
1: Sí, les vacunes al dia. El que passa que, per exemple, hi ha una vacuna que és la vacuna contra la ràbia, que depèn de la comunitat autònoma, és obligatòria o no.
0: Mm-hmm.
1: Aquí a Catalunya no és obligatòria i crec que a Galícia tampoc. Però a les altres comunitats autònomes sí. Llavors, per exemple, m'ho invento, si anem a la Comunitat Valenciana o anem a Aragó, no?, de dir, mira, anem a Teruel, m'ho invento. Ojo, cuidado, si ens para la Guàrdia Civil ja ens demana la documentació de l'animal i no té la vacuna de la ràbia. Clar, mm-hmm, o sigui, hem de saber quin destinem i preparar tota la documentació del nostre animal per la seva seguretat i també per la nostra.
0: No volem cap disgust. Claro. Sí, totalment. Doncs això sí que és veritat que ho hem de tenir en compte.
1: Sí, és superimportant i és veritat que a vegades no hi pensem, eh?
0: Clar, no? Encara que tinguem, no?, tot el dia per aquí, però clar, viatjar a vegades sense sortir d'Espanya, com dius, canviant coses.
1: Sí, i també jo sempre recomano, i és veritat que no ha de passar res, però jo potser sóc una mica així amb el toc, no?, però de tenir el veterinari fitxat al lloc on anem, per si acaso, no?, que dir, ah, doncs mira, ja sé on està, no?, de dir que no ens passi alguna cosa que no ha de passar, però... mai ho sabem.
0: Sí.
1: Tenir un veterinari una mica localitzat en el destí que anem, no viene mal.
0: Pues mira, sí, a vegades ho fem, no? Bueno, conec una persona que sempre... El cònsol, allà on vagi és de país, has de mirar on està l'embajada espanyola, bueno, no? Cadascú tiene sus trucos per viatjar.
1: Exacte, però no, és superimportant perquè mai sabem, no? I llavors imagina't, no?, que et passa en un lloc que no coneixes, amb els nervis, amb tal, dius, Dios, no? Pues, ai... Mira, em vaig guardar el número de telèfon d'aquest veterinari que està, mm-hmm, aquí.
0: Sí, o un urgències o el que sigui.
1: Sí.
0: Perfecte, doncs Marina, ja hem arribat al nostre destí. Per exemple, no sé, tema platges. Últimament veig com molts gossets, perquè és veritat que són petitets, a platges, però crec que no es pot, no? Que hi ha una certa normativa.
1: Sí, o sigui, hi ha platges exclusives per gossos durant... A veure, les platges durant... Crec que és de maig a setembre, les platges comuns, per així dir-ho, podem anar amb el nostre gos a partir de setembre-octubre fins al maig, si no estic equivocada. Després, en tema de temporada alta d'estiu, hi ha platges exclusives per als nostres gossos i les nostres gosses, i a les platges, a les platges no podem anar acompanyats mm-hmm. dels nostres animals. Però el tema platja, és com jo tinc un poco el corazón partido, no? I és com, vaig al primer punt que hem parlat, o sigui, és molt important conèixer el nostre animal, les seves necessitats, la seva edat, el que li agrada, el que no, tenir en compte de que aquestes temperatures tan altes poden ser contraproduents pels nostres animals. Cuidado a qué hora vamos a la playa, cuánta estona anem a la platja, ¿no? Si vull dir, si al nostre animal li agrada o no anar a la platja, perquè sí, està molt bé que es fiquin a l'aigua, però moltes vegades no pensem que aquesta sorra, si a nosaltres ens crema.
0: Clar.
1: Vale? O sigui, vull dir, aquest...
0: Sí, sí, que fa molta calor,
1: cremar. Més. Exacte,
0: que,
1: no?
0: Que potser està hores i hores, això, nosaltres ens refresquem, bevem aigua, clar, a ells els hem d'oferir aquesta aigua, estan tota l'estona al sol o sota del parasol, però que fa molta calor, no?
1: Sí, exacte, o sigui, jo dic, platges, ok? Depende del perro.
0: Clar.
1: Sempre és depende del perro.
0: Sí, sí, sí. I l'estona, sisplau. Sí. Tampoc estirem allà tot el dia, no? Potser. Amb un nen no ho faríem, potser amb un gos tampoc cal.
1: Exacte, exacte, exacte.
0: Ens deixem algú? Crec que hi ha algun consellet més,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, ara, bueno, el tema de dir... i si, no? Anem a un destí on el nostre animal no ens pot acompanyar.
0: Vale.
1: Per exemple, pues mira, me voy al Caribe, no?
0: Sí.
1: Dir, pues...
0: O el nostre gos, mira,
1: o el nostre gos
0: no viatja bé, s'estressa en el cotxe, en
1: correcte,
0: el tren, no?
1: O ja és un animal pues sènior, no? I que potser doncs no cal portar-lo al mes d'agost a passar
0: clar,
1: calor, no?
0: Total.
1: Hi ha moltes opcions, aquí depèn de cada família, o sigui, vull dir, hi ha la típica, doncs la primera que pensem tots de dir, tenim un familiar, tenim un amic, una amiga, no?, que pugui venir a acompanyar el nostre animal, però després hi ha altres opcions com persones, i cada vegada hi ha més aquest perfil, tant per gossos com per gats, que s'ofereixen a venir a la nostra pròpia casa a cuidar del nostre animal els dies que estem fora.
0: Mm-hmm.
1: També hi ha aquest servei que podem portar el nostre animal a casa d'aquesta persona.
0: Una guarderia, no?
1: Sí, però és una persona... una única persona que està només pel teu gos, que a mi m'encanta aquesta opció, no? Després hi ha residències canines que també estan bé, hi ha residències més rurals, això depèn del nostre gos, no? De dir,
0: i bueno, del pressupost, també.
1: I del pressupost, sí. Clar, o sigui, jo, mentre es pugui, o sigui, vull dir que una persona vingui a la teva llar on el gos no s'ha de moure i coneix l'entorn,
0: clar,
1: serà molt millor, no?, que si portem el gos a un entorn que no coneix. Però depèn del nostre gos, o sigui, si el nostre gos és molt sociable, no té cap tipus de problema en tot això, doncs també pot ser una bona opció, no? O sigui, vull dir, com deixar, hi ha aquestes tres opcions i cada família doncs podrà escollir segons pressupost i segons les necessitats del seu
0: clar
1: gos.
0: Clar que sí, és que podem tenir en compte de deixar en bones mans el nostre animal,
1: sí, sobretot,
0: i nosaltres
1: sí,
0: poder gaudir d'unes sí, vacances.
1: Sí, sí, exacte, exacte.
0: Doncs Marina, espero que tu també gaudeixis moltíssim de les teves vacances.
1: Moltes gràcies.
0: Ha estat
1: gràcies,
0: un plaer tenir-te aquesta temporada. Moltes, moltes gràcies per portar-nos un munt de consells.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, no sé si vols afegir alguna coseta
1: sí,
0: més abans de marxar.
1: Sí, volia afegir així una mica per no fer això una mica tan llarg de dir, doncs ara us diré pàgines web, apunteu
0: sí,
1: ara a l'Instagram, tal, no sé què.
0: Després ens oblida.
1: Sí, llavors jo tinc una amiga que té un blog que està molt bé, que es diu viajarconcristina.com,
0: vale.
1: I allà vam fer l'any passat justament un blog de Viajar con tu perro.
0: Genial.
1: I allà podeu trobar pàgines web de restaurants on accepten gossos,
0: important,
1: cases rurals, destins, el tema del tren, el tema de l'avió, o sigui, està tot redactat allà, hi ha l'enllaç directament a les pàgines d'interès, o sigui que si us interessa el tema,
0: super, viajarconcristina.com. Ens ho apuntem,
1: sí,
0: apuntadíssim,
1: sí,
0: super, super, així ho podem portar al mòbil i mirar més fàcil.
1: Sí, i agrair-te de veritat,
0: a
1: la
0: tu,
1: confiança,
0: Marina, moltes gràcies.
1: I bueno, un plaer com sempre.
0: Igualment, la temporada que ve, si vols, ja saps.
1: Sí, sí, jo encantadíssima, encantadíssima.
0: Bon estiu, Marina, moltes
1: igualment,
0: gràcies.
1: Igualment, bon estiu.
0: Adéu. Ah. Doncs ja tenim tota la informació i continuem una mica de música. Una canció super, super animadeta de Green Day que acaben de treure.
2: Aquí m'ha sorprès molt,
0: Ah, sí? Has vist? Sí. Doncs molt de rock, però bé, d'aquest que es pot escoltar, encara que no siguin molt mega fans del rock, Green Day és bien.
2: És un punk rock així molt comercial.
0: I a més, jo m'he imaginat fins i tot a la meva tieta ballant aquesta cançó. Sí, jo sé que ens escolta tots els dies des de Barcelona, així que des d'aquí un petonet.
2: Potser la Rosalia s'anima, no?, a ballar-la una mica.
0: No sé si ho veig jo, Potser una mica així les mans dins del sofà, potser sí. Però avui, doncs mira, li dediquem a ella, a la meva tieta que ens escolta, a Green Day i a tots vosaltres també. Es diu I Never Gonna Rip i ja veureu que és super, super animada.

0: És moment ara de passar a la secció de les queixes, d'enfadar-se. I ho fem amb l'Àfrica Closa. Bona tarda, Àfrica.
1: Bueno, lo de bona tarda potser ho podem revisar, no?
0: Bueno, no sé. No és tan bona tarda per tu.
1: Bueno, és que havia de posar, anar començant a posar una mica el mood, no? La vibra de la secció d'avui, que és una secció de, por favor, Diosito, el escoge otro soldado, saps?
0: O sigui, avui acomiadaràs la temporada per tot lo alto.
1: Exacte, amb una secció de... hasta el coñismo, com les que a mi m'agraden, perquè jo crec que l'any passat vaig tenir una secció similar, no sé si al final de temporada o va ser el principi d'aquesta, però segurament us vaig explicar que l'any passat, al començar les meves vacances, vaig tenir tota una sèrie de problemes en els que el meu cos intentava matar-me des de dins, no? I estic tenint una experiència similar, aleshores jo vull aquí problematitzar en el meu cos, que m'ajudeu una mica a discutir-li al meu cos quina necessitat té d'amargar-me l'estiu.
0: Sí, que és una cosa cíclica, eh?

0: tractor premenstrual, que em va desestabilitzar una mica, i després també se'm van juntar moltes cosetes que van fer doncs, que dormís tard, dormís poc, tingués insomni, una angoixa també vital, que em va impedir també dormir de vegades o descansar tot el que hauria de descansar, i que es va allargar rotllo fins diumenge. O sigui, jo crec que ahir va ser el primer dia que vaig dormir una mica bé i una mica més de 6 hores, saps? Rotllo unes 7.
1: Clar.
0: I estava, t'ho juro que aquesta setmana jo vaig socialitzar i plans que em venia molt de gust i que tenia moltes ganes i que tot estupendo, eh? Però jo era un despojo malo. Jo no sé com vaig aguantar a la vida amb tot això.
1: Pues ara, vale? Que t'has relaxat una mica és quan t'està sortint, perquè notem així la veu una miqueta agafada, no?
0: Sí, és que jo l'any passat, ja et dic, només començava a Kansas, vaig estar com una mica encostipada i jo el dissabte ja me vaig aixecar que vaig dir, venido, no me digas. No me digas, hem vingut a jugar avui, uau, que divertit. I sí, o sigui, porto 3 dies a base de paracetamol, cada 8 hores o així, o cada 6 si m'apretes, i intentant suportar. O sigui, ara mateix també torno del fisio perquè també estava una mica contracturada i feia dies que deia d'anar al fisio perquè m'amarejo. O sigui, tot va començar aquest divendres passant l'anterior, que jo estava fent recados i me vaig haver de sentar en un banc de jubilats perquè estava marejada, tia, estava marejada, vale? I jo des d'aquell divendres no he sortit del pou en el que em vaig començar a enfonsar, m'entens?
1: Això de la vida adulta a Àfrica t'està sentant malament, eh?
0: Fatal, fatal. O sigui, jo no estic feta per tota aquesta cosa estranya de classe obrera. No entenc què és això que se'm demana a mi de la vida i del capitalisme i de ser, pues no sé, una classe una mica com cutre, no? O sigui, jo hauria de ser pues, estil Maria Pombo, de repente. O sigui, sí. No entenc què vol dir això.
1: Ho entenc, eh? Ho entenc. Jo de petita, bueno, de petita, no tan petita, ma mare em deia, és que clar, tu has nascut per ser rica, no? Jo, bueno, a veure...
0: Això li deia molt a la meva mare, en casa de rics hauries d'haver nascut, i dic, sí. Jo crec que ho era tat. No ho sé. No estic veient clar aquesta vida que m'ha tocat.
1: Però mira, això que deies això... de posar-te malalta quan arriben les vacances, hi ha molts estudis, d'això.
0: Sí, ho sé, però és que ara ja, jo crec que ja és vici, saps el que et vull dir? Perquè encara em queden 2 setmanes, o sigui, perdona, però no, jo sé que m'ha de baixar la regla i se m'estan juntant cosetes, però ja arriba un punt en què dius, home, per favor, no puc més.
1: Tota l'hora no, per favor.
0: T'ho juro que ha arribat un punt aquesta última setmana que deia, és que només deixa'm a dormir.
1: Ja
0: està, les 6 horetes o així, però deixa-me-les dormir bé.
1: I no creus que la calor influeix una mica?
0: No, perquè jo no sóc calorosa. És a dir, jo no ho passo. L'altre dia, de fet, estava amb el ventilador, a Marc, en plan morint-se, i jo me vaig haver de tapar una mica. Saps? O sigui, és que... A veure, que evidentment jo també he passat calor per les nits i també he dormit malament per culpa de la calor. Però no és això. Jo crec que hi havia un factor emocional / premenstrual que m'impedia dormir. I després també és veritat que si jo me vaig a dormir tard... No dormo bé i ja va, mira, la setmana passada que vam tenir un compleany comú i que vaig anar a dormir tard, aquell dia també vaig dormir fatal. És que ja, t'ho juro, portava més d'una setmana que no aconseguia dormir bé una nit o dormir com les hores de qualitat, saps? O un somni profund o un... Perquè ja t'ho notes, ho vas arrossegant. I després vaig tenir un concert el dimecres, que també és en plan, però per què et fas aquestes coses?
1: Sí, és que m'està sonant a senyora total, eh?
0: Sí, no, terrible. No, senyora, però jo un dimecres de concert al Cruïlla, perdoneu-me. Un
1: molt bé, clar, no, tu intentes mantenir l'esperit jove, però el teu cos t'està intentant dir que potser ja no és tan jove.
0: No, sí, totalment. Si ja amb 20 anys jo veia venir, dic, no em va aquesta vida. Aquesta vida no em va. 10 anys després ho confirmem. El meu cos ja no està col·laborant amb tot això i ara estem... Bueno, jo estic dels aires condicionats també una mica cansada perquè jo, la veritat... Perquè, o sigui, hi ha altres anys que dius, sempre hi ha hagut aires condicionats, però ara hi ha un contrast tan heavy entre l'exterior i l'interior quan estàs en un lloc amb aire condicionat sí. Que encara m'està... donant més fort a la vida aquest contrast. Aleshores, no sé, ja et dic, ara estic marejada, no t'enganyaré, tinc com una mica de mareig ara mateix, jo crec que ha de sortir del fisio, que m'ha fet una punció en sec, això que t'agafen una agulla per dir-li al teu múscul
1: sí.
0: Que lo que, deja de contracturar-te, per fer-li un llamacuelga al cervell, que m'ha explicat, jo ho explico així, però té un sentit. I jo crec que demà potser em trobaré millor, però ara mateix estic com en plan, què m'està passant, no? Entre això, que d'estar de cap per avall tampoc respires, perquè és una cosa terrible, o sigui, m'he hagut de posar amb la cara de costat, perquè si la tenia cap avall em congestionava tant que no respirava, dic, ja, el que em faltava. I no sé, jo...
1: Per tant, avui, no... que quedi clar, ens queixem de la vida en general, sí. O de la vida a les vacances.
0: Em sembla terrible, aquest síndrome vacacional que es relaxa el teu cos i de sobte et comença a donar pel cul per tot arreu, et surten totes les malalties de tot

0: arreu, de sota els músculs, de sota els pèls, de sota, no sé, de sota la dermis, de tot. I em queixo de ser classe obrera i de no poder viure jo com la marquesa que he nascut per ser. Em sembla fatal.
1: Mira, jo aquesta suma, o sigui, aquesta em lio jo sola, eh? Que aquesta queixa sí que m'hi puc sumar. O sigui, a veure, estem parlant avui, com sempre, eh? Entenem-nos, som conscients dels privilegis que tenim, però ens agrada queixar-nos.
0: Sí, és una secció que és un espai segur per desfogar problemes del primer món, sempre amb aquesta consciència de que en realitat, doncs mira, jo em sento molt afortunada de la vida, cuidado, eh? Però és sí. Que hem de treure aquestes coses, perquè després saps què passa? Que se t'enquisten, i és pitjor.
1: I després et relaxes i et poses malalta. I estic segur que hi ha molta gent que tenia moltes ganes d'agafar les vacances, ha agafat les vacances i ja ens està donant la raó, perquè està com l'Àfrica dient, porto tant de temps esperant això, i ara precisament m'ha de donar els mocs, el malestar, que sí, això, la contractura a les cervicals.
0: O simplement se t'han juntat coses a la vida i dius, prou, elige sí. Otro soldado.
1: Sí, sí, al saps? Final...
0: I ja està, perquè hi ha moments així, i al final, mira, vull dir, és que sempre hi haurà problemes més greus que els teus, però no deixen de ser els teus problemes, no? I tenim dret a tenir aquest moment d'ofuscar-nos, com diem, sempre pues, tenint en compte que al final tenim certs privilegis i certa sort a la vida, que no tot és dolent, però això em fa feliç, saps? I tindria moltes coses també queixar-me, que són una mica més serioses, però que queixar-se des d'aquest tot també una mica de, bueno, tampoc és el més greu que m'està passant a dia d'avui, però simplement se m'està ofuscant una mica la situació ara mateix en tot això, doncs també es fa una mica més a mi, perquè si només vingués aquí a queixar-me de les coses que genuïnament em preocupen, m'angoixen i em molesten...
1: Ui, no sortiríem d'aquí plorant,
0: no
1: segur.
0: Sí, exacte, i psicològicament jo també necessito, o sigui, no és per vosaltres, és per mi. Però bueno, no us preocupeu que tant en tant també necessito parlar de certes coses que genuïnament dic, bueno, és que què estem fent com a societat, com a vida, no? Però ja la temporada que ve, no?
1: Clar, avui venim, pues, és prevacances i sí. Toca així una mica
0: una
1: entre
0: mica
1: que sí que
0: joc.
1: No. Clar.
0: Exacte,
1: sí,
0: una mica més de joc, perquè si no, nois, ens enfonsem. I hem d'anar a les vacances amb una actitud mínimament positiva. I
1: bueno,
0: ja
1: en ello estamos, no? La vida a vegades ens ho posa més fàcil o no, en tu cas t'està posant molt a prova. Però jo, com a bona notícia, crec que si encara queden dues setmanes de feina, jo crec que en dues setmanes ja estàs perfecta de tot i podràs marxar de vacances tranquil·la perquè ja hauràs passat els tràmits.
0: Oi? Jo és el que estava pensant. Dic, se m'haurà marxat la regla, amb una mica de sort no tindré mocs contínuament fent el meu nas, amb una mica de sort estaré dormint mínimament bé, bueno.
1: Clar.
0: Tot hem de mirar
1: només
0: cap amunt.
1: Només pot millorar.
0: Com diuen no, a la cançó de Cas Grasses, cap amunt. Cap amunt. I la banda sonora, tu.
1: Sí.
0: Perquè no pot ser, si no.
1: Bueno, jo et desitjo que de veritat puguis passar unes molt bones vacances, que no és com comença, sinó com acaba, o això diuen. I agrair-te també que hagis estat una temporada més amb nosaltres, Àfrica. Ens encanta tenir-te aquí, queixar-nos de la vida, de coses, doncs això, a vegades més superficials, a vegades de veritat amb molta, molta raó, però la qüestió és queixar-nos i tenir aquest espai que ja sigui mensual o cada dues setmanes puguem tenir aquí tots i totes i sentir-nos que formem família, que això fa pinya també.
0: Exacte, no, jo encantada de venir aquí cada vegada que puc a compartir, a fer aquest petit espai segur i a queixar-nos en comunitat, que sempre és millor que queixar-se sola.
1: Totalment. Que vagi molt bé, Àfrica, moltes gràcies de nou per acompanyar-nos. Espero que això, que l'estiu et tracti millor del que ha començat i tant de bo puguem parlar a la tornada.
0: Així ho farem. Una abraçada a tots i totes.
1: Adéu.

0: I anem amb una cançó que a mi m'ha encantat, l'he descobert avui i me l'he posat en bucle durant tot el matí. És la més nova de David Res, que ja l'hem escoltat més d'un cop aquí, però aquesta cançó es diu Culpa del DJ i és una barreja, un mix de frases de cançons mítiques. Mítiques, clar, per mi, la meva generació. A veure, Sergi, tu si vas enganxant alguna.
1: A veure si...
0: Però, buah, per mi és cançó de l'estiu total, d'aquest 2026. Us deixem Culpa del DJ.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Un dimarts més, la nostra companya i narradora oficial d'aquí de la Intersecció de Contes, la Xisca Oller, ens deixa una nova història. Avui, pareu bé l'orella perquè anem a conèixer una llegenda.
2: La llegenda de Sapí. Mireu, fa molts i molts anys, quan els rius parlaven amb veu de déus i els arbres podien escoltar els pensaments dels humans, vivia en una tribu una jove anomenada Sapí. Era tan bella, però tant, que els ocells s'atonaven a cantar quan ella passava, sí, i el vent la seguia per tot arreu. Però Sapí tenia un secret que inquietava el seu poble, i és que mai no havia plorat. Sí, sí, com ho sentiu, mai havia vessat ni una sola llàgrima. Ni quan era petita i queia, ni quan algú moria, ni quan la foscor de cada vespre penetrava les finestres de casa seva, mai, mai havia plorat. I els més vells del poblat murmuraven que aquell cor sec i eixut portaria mala sort. Va passar el temps i un estiu el cel es va enfosquir durant dies. Els trons rugien com bèsties i el riu, fins llavors tranquil, es va tornar salvatge. Una nit la seva fúria va arrasar el poblat i el cel va caure en forma de tempesta sobre el poble. El seu pas deixava cabanes destruïdes, focs apagats i crits ofegats per l'aigua. Quan la tempesta va passar, només quedava silenci. Tot el poble plorava els seus morts. Tothom ho feia, tothom menys Sapí. Una fetillera, amb el rostre encara brut de fang, s'hi va acostar tremolosa i li va dir: "Els esperits estan enfadats. Només les teves llàgrimes poden calmar-los." Per primera vegada, Sapí va sentir un pes estrany al pit. Aquella nit, mentre caminava sola a prop del riu desbordat, una ombra antiga va emergir de l'aigua. Era un esperit tan antic com el món. "Vols salvar el teu poble?" va preguntar amb una veu greu. "Sí," va respondre ella, "faria el que fos." "Et donaré el do de les llàgrimes, però el preu serà alt." Sense dubtar, Sapí va assentir. L'esperit li va oferir una copa feta d'escorça d'arbre. El líquid que hi havia dins brillava com si fos rosada sota la lluna, i ella va beure fins l'última gota. De seguida, el seu cos es va endurir. Els peus es van enfonsar a la terra, com arrels. Els braços es van allargar i es van tornar branques. Els cabells es van tornar fils verds. I aleshores, per primer cop, va plorar. Llàgrimes suaus de rosada van lliscar per les seves noves fulles i van caure a terra com una pluja tranquil·la. Quan el sol va sortir, el poble va veure que Sapí ja no hi era tal i com l'havien coneguda. En el seu lloc, ara creixia un arbre esvelt de branques llargues que es corbaven cap avall com si encara ploressin. I des d'aquell dia, diuen que quan el vent mou les branques del salze ploraner, no és el vent qui plora, sinó Sapí, que continua vessant llàgrimes per recordar als humans que un cor sense emoció és més perillós que qualsevol tempesta. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.
0: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
1: I ara canviem, anem cap a una recomanació literària que ens arriba des de l'Escola Mugent, en aquest cas des de cinquè. I qui ens recomana avui un llibre és l'Einet Pérez.
3: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
4: Hola, em dic Einet. Soc de cinquè B. Avui us recomano el llibre Los cretinos, los peores vecinos, de Greg James i Chris Smith. Aquest llibre és un llibre de temàtica divertida. Té uns dibuixos molt originals sobre els personatges i hi ha una família molt bona, amable i, sobretot, sempre està de bon humor. Per una altra banda, hi ha la parella avorrida, que és molt antipàtica. El llibre és una història sobre la parella avorrida que es vol treure de sobre els seus veïns, la família Alegre. Ho podran aconseguir? Llegeix aquesta història i ho descobriràs. Ja veuràs com tindràs un fart de riure. Si la llegeixes, no t'ho perdis.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Bé, doncs fins aquí arribem avui. Espero que hagueu gaudit del programa de dimarts. Recordem que hem parlat del concurs Llegiter Premi, on els infants i joves de 8 a 16 anys ja es poden apuntar i participar en aquest concurs i llegir durant tot l'estiu. També ha passat per aquí la Marina Tornero, que ens ha deixat molts consells i cosetes que hem de tenir en compte si volem viatjar amb els nostres gossos, com el passaport, la cartilla de vacunes, on podem portar els gossos. Per exemple, ara ja a l'AVE també ha canviat una mica la normativa, l'avió, com els hem de portar el cotxe, bé, tot això ens ho ha explicat avui la Marina. També ha vingut a queixar-se i bastant fortament l'Àfrica Closa avui, pobreta, sobretot el que li està passant últimament. Esperem des d'aquí que acabi de passar un molt bon estiu, que no sigui com comença, sinó com acaba. I també hem escoltat la llegenda d'Isapi, de la veu de la Xesca Ulli, una llegenda que ens ha portat la nostra narradora oficial. Ja a totes tres les acomiadem fins la temporada vinent, o això esperem, que vulguin continuar amb nosaltres. I demà, què passa? Doncs demà que tornem? Demà tornem a les 5, amb més informació i més entreteniment. Hem canviat de dia, l'Ivan Aznar, el nostre coach, ja estarà demà amb la darrera secció de la temporada també, i també tindrem l'última entrevista musical d'aquesta temporada 2025-2026. Ja poquet a poquet ens anem acomiadant de tothom.
5: Ja és l'hora dels adeus.
1: Sí, però tornarem, si podem, la temporada vinent amb tots ells i elles i a més, per què no? Tot això ja serà demà. Avui recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar El Territori Nocturn. Que vagi molt bé la tarda de dimarts i nosaltres a les 5 demà estarem aquí amb vosaltres.
5: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei per prevenir i sancionar la violència vicària, una norma que reconeix per primera vegada aquesta forma de violència de gènere i la introdueix al Codi Penal com a delicte específic. El text modifica diverses lleis per omplir un buit normatiu. Entre d'altres, retira automàticament la pàtria potestat als agressors condemnats en sentència ferma, obliga a escoltar els menors i amplia la condició de víctimes a la resta de familiars atacats amb aquest objectiu, el de fer patir a la dona, fins i tot també els animals de companyia. Des de 2013, 68 menors han estat assassinats pel seu progenitor. 3, precisament, aquest 2026. Ana Redondo és la ministra d'Igualtat.
3: El primer titular és claro, la violència vicària és violencia de género y así se ha entendido en este proyecto de ley y así lo vamos a desarrollar. Es violencia de género.
2: I Front Comú dels Ajuntaments del Solsonès en contra del Pla d'Energies Renovables del Govern. El Pla Ter afecta 2.600 hectàrees d'aquesta comarca entre eòlica i fotovoltaica. Els alcaldes dels 17 municipis reivindiquen el caràcter agrícola del Solsonès i argumenten que l'afectació a la comarca està sobredimensionada. Xavier Vilalta és conseller comarcal de Transició Energètica.
4: Quan una explotació perd la superfície, no només perd camps, perd futur, perd aliments. Per això diem que la transició energètica no es pot consistir en substituir la producció d'aliments per la producció d'electricitat.
2: I 90 bombers treballen amb 38 dotacions i 10 mitjans aeris per extingir un incendi a Rubió. L'avís s'ha donat a 4:45 per una columna de fum a la zona de l'ermita de Can Massana. Els bombers treballen al flanc dret de l'incendi mentre els tractors de la zona treballen al CAP. S'ha demanat col·laboració dels pagesos per llaurar els camps i també dels ADFs. I del camp al mar, els pescadors de Sonso de les comarques gironines han deixat de feina ja 6 mesos abans del previst perquè amb prou feines queda espècie per capturar, diuen. El problema no és d'ara, sinó que ja fa anys que des del sector veuen com han de reduir el temps de captura i això fa que no puguin treballar bona part de la temporada que acaba al desembre. De fet, els pescadors de Sonso hauran de treballar uns 2 mesos i mig dels 9 que tenen permís per fer-ho. I la Festa Major de Sant Magí de Tarragona durarà més dies i tornarà a girar al voltant de la tradició, de l'aigua i de la música. L'esdeveniment també farà una picada d'ulleta a l'eclipsi solar del 12 d'agost. De fet, la programació anirà des del 7 fins al 19 i combinarà els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva, gastronòmica i cultural en general.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me'n podes posar Serrat, El cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclore rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional al 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el Rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frankie Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Estes botes.

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades? Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un cavallo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon relló. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: I...
2: Be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona... Això d'espai de mobilitat podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles d'Engelbert Humperdon. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàsia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el Surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: es el Bicycle.
1: Solo Bicycle, solo Bicycle, solo Bicycle.
0: Àlex Marco, 1965.
1: Solo Bicycle.
0: Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: Hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu: et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat, i George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

All those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Sandy Shaw va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor!

0: amor.
1: Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sidex. Me tendrá...

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan del Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sirex. Aquesta és anterior, dos anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te

0: Xerox. ...1980... Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes, i molts conjunts, com els Xerox, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978, per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, per alegria, entre d'altres, per sort, els Xerox. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi que no ho he oblidat mai. I sovint quan passo davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

Com a una àmbia era cançó que anava el genèric d'àlbum que Ana Belén publica el 1991 en ses bona cançó, amb força, però passa quasi de percebuda. Sort que amb la curació de milers d'ajudants d'aquí programa s'han recordat d'ella en Armand Fari, de sa. I de m'ho deixem a proposta que ha arribat aquí a cucuclub@gmail.com des d'una de la Recio, que diu: Albert, escolto el teu programa els aptes al matí quan vaig a cara a Vic i m'agrada molt, potser que sóc gran i moltes melodies que ens propòs. Volia demanar la cançó Cosmic Girl, Jamiroquai, a banda formada a Dres. La teva aposta, xem 1997. No perds sintonia.

0: Benvinguts, benvinguts, salutacions de José Luis. Continuem amb entrevistes mestrals al programa Els Grups Municipals Plan. A aquesta hora convidem a conversar un dels regidors dels diversos grups polítics a representació de l'Ajuntament. Les entrevistes d'una durada de 30 minuts abordem temes d'actualitat i d'interès local. Avui la nostra convidada és Eva Díaz, regidora del Partit Socialista a l'Ajuntament. Uda.
1: Moltes gràcies.
0: Senyor, què tal? Com està?
1: Calor, però en principi no queixo.
0: Comencem parlant d'atxa, perquè deus passar el municipal ratifica les bases de la convocatòria per optar als pisos de protecció oficial de les bases elaborades per la Fundació Oliva de Sales per l'accessibilitat. Fora dels atxes, rebre el va a favor de tots els grups, menys del Partit Popular, que es va obtenir. Destacaria les bases.
1: Bueno, crec que són unes bases que són legals, que estan bé, que bueno, s'assemblen a les bases de HBO. Aquest municipi sí que té una particularitat i és que s'ha optat per un model de sorteig al que tothom tingui les mateixes possibilitats. Nosaltres sabem que això de dient està molt perquè eviten suspicàcies i a més és com just, no? A més del registre o del llist que ens donarà registre de demandants, doncs nosaltres tenim un sorteig de partits números i per tant tot tindrà les seves opcions.
0: A l'entrada que va tenir amb vostè, apuntava que anaria a l'equip de govern que comença a treballar en la següent producció d'habitatge públic a terrenys a segons PSC. Són viables, fet?
1: Encara no, perquè ara no l'hem agarrat, que ara m'han aprovat les bases i ja les estan en població i en un moment començar a treballar. De fet, sí que tenim programa de reunió per tractar alguns temes i aquest ull serà, evident.
0: A quins temes es referen aquests que consideren les?
1: No, els que es van agarrar a la Generalitat quan el van anar. No sé dir exactament, però segons les meves notícies van entrar alguns de terrenys allà a Montornès i llavors nosaltres pensem que hem de treballar ja en la següent promoció d'aquest equip.
0: Un altre dels punts del darrer ple va ser la promoció de l'Institut de Finançament per al nou pla d'inversió integral al barri Tornès Nord, que altament preparà la convocatòria del pla principal de la Generalitat. S'inclou 30 actuacions en els àmbits urbanístic, transició lògica i societari. El conjunt de les actuacions presentarà versió 12 milions i mig d'euros, dels quals la Generalitat podria finançar-ne 70%. Considera que Tornès té possibilitats de rebre aquest ajut?
1: Evidentment, crec que sí, ens fa molta falta, que a més aquest és un programa que no s'havia de put mai, perquè per passar-los nosaltres tenim alguns barris a

0: tot el... però aquí també en barris que han degradat pel temps i que genera una situació de... no, de mal ambient i de dificultat en la comunitat per la degradació del terreny i dels habitatges. Per tant, jo crec que aquestes actuacions i aquest impuls, aquests barris que ha dit això, ajuden a millorar ciutats i realment, bueno, en aquest cas, a Montes. I crec que els projectes estan bé i, bueno, vam parlar l'altre dia ple i és veritat que es parla que hi ha a partir d'un portal, l'obra sí, és a dir, pel tot, perquè ens atengui tothom. Jo crec que el tot, quan estem parlant d'ascensors, de rampes, d'accessibilitat, de millorar l'entorn comunitari, perquè pots fer tots els programes comunitaris que vulguis, però s'ha de veure en entorn agradable també, perquè si no és molt difícil sentir-la bé, tens una problema de mobilitat i no és una rampa per accedir a botiga o a inclús a casa teva.
1: En cas dels ens guste l'Ajuntament capacit actualment per desenvolupar un projecte d'aquesta mesura?
0: Jo confio, sí, que Torrents és un tema solvent i té capacitat, perquè, bueno, vam desenvolupar el projecte dels barris, de la Pla de Barris fa anys, i sempre hi ha possibilitat de fer proves i cosa una mica d'enjar alguns projectes, és el que ens estem passant aquest ajuntament, però això ho soluciona.
1: Senyora Díaz, de revista, mantenia vostè i que el partit havia aportació al document de proposta tracta, el document final?
0: Sí. Aquí nosaltres vam fer alguna rotació que tenia a veure, doncs, no, amb la mobilitat i la sostenibilitat i amb fer comunitats energètiques aprofitant-se d'energia que puguin garantir, específicament garantir el funcionament de, per exemple, els nous sensors posin en marxa. Anant a habitatges concrets, no a comunitats agràries, perquè a vegades el que ens trobem amb les actuacions en aquest tipus de barris, el que trobem és que després el manteniment per massa perquè els veïns puguin fer càrrec. I tant, fer una gran actuació, si no podem mentir aquest funcionament, a vegades no val la pena. Per tant, sí que està inclòs. Aquesta és la gran, després, petites aporcions. De fet, jo considero que, a més, aquest projecte és un projecte amb actuacions, però no... Encara han fet projectes concrets. Si actuacions que s'han fet, això està detallat. S'ha fet bé, perquè s'ha fet amb la participació de NAT, s'ha fet participació als grups, i anant les guiant pràcticament la totalitat. És veritat que és un projecte més a desenvolupar anys i tant algunes de les coses que ara s'apunta, sembla, que podrien adequar-se, doncs evolucionen i canvien una mica. A l'hora de fer projectes més fets, això anirà veient.
1: Treia vostè mateix, termini per desenvolupar l'actuació serà de 5 anys i haurà de l'any 2017 al 2031. Quan començarà?
0: Bé, jo començaré a redactar projectes abans, perquè ara hem de tenir visió total per a veure quins de barri volem. Llavors, amb totes les línies d'actuador que s'han parat a la convocatòria, intentaria dir que posar en massa, per exemple, llans d'intenció comunitària, i jo crec que s'hauria d'agrupar, vaig dir, tinc debat, un pla de culturalitat, i, no? Jo començaria a fer aquests projectes i per desenvolupar aquests projectes, perquè no és ràpid, senzill, fer un projecte d'actuació, d'obra civil, que sigui, per exemple, quan es tracta de fer intervencions comunitàries, és molt perquè necessites la complicitat amb els veïns i veïnes, per tant, això demana força temps, per tant, crec que seria aquests que estan una mica més complicats.
1: Seguim amb la regidora del Partit dels Socialistes, Díaz. El mateix ple de juliol també aprovar la regla de llocs de l'Ajuntament. La tercera vegada que punt al ple, després que en ocasions anteriors els grups de l'oposició fessin en compte. En ocasió, el punt va rebre el suport de govern al Partit Socialistes i Esquerra Republicana, mentre que el particular Estany fem molt més el va votar en compte. Què ha enviat a postat perquè el PS l'hagi votat a favor, entre les altres dues vegades?
0: Doncs ha acabat la proposta. En principi està una porta màxim, reorganització molt completa de l'Ajuntament i nosaltres entenem que una reorganització d'empresa de l'Ajuntament no té entitat de mandat. Això és el que defensem. En el ple es retira, en el segon ple es torna a portar exactament la meva proposta, dient que com és fort amb la negociació no trasllenta i de dir res. Llavors nosaltres entenem que no estigui en el... En la relació, jo tinc i respecto la relació del comitè, del personal i l'Ajuntament i el govern, no l'Ajuntament.

0: no quan es tracta de condicions laborals, quan es tracta de moltes coses, però quan es tracta de l'organització de la gent, i tant que la regrupem coses a dir, i tant que ens afecta com s'organitza i com s'utilitzen els recursos que l'Ajuntament disposa. Per tant, finalment, a més, demostra que tot això que ens havien escrit de que era necessari l'acord amb la taula de negociació, finalment, aquesta aposta arriba a ser acord de la taula de negociació i es pot aprovar perquè la llei ho compla. Perquè igual nosaltres podem decidir ple sobre condicions específiques dels treballadors, probablement, doncs, sentir, no sigui les de negociació qui deix com s'organitza la ment. Això de decidir govern i, en tot cas, doncs, tot a més del que som, anem a la ment.
1: Quines van ser propostes de peces que es va prioritzar aquesta LT?
0: Bueno, nosaltres vam prioritzar les demandes veïnat. Una demanda més policia local, més policia carrers, i un projecte de policia de proximitat que s'ha dut a terme en altres municipis i que nosaltres trobem molt interessant i que ajuda molt a la sensació, a la percepció de seguretat, que és un problema que tenim a Montornès. Més enllà d'un problema de seguretat, tenim un problema de percepció de la ciutadania de la seguretat, i per tant la policia de proximitat serveix per mitigar aquesta sensació que té la ciutadania. Per tant, nosaltres, evidentment, si volem una policia de proximitat, aquesta policia de proximitat necessita més dotació, necessita més agents. Per tant, era una demanda que a més ja apareixia com a demanda a l'anterior relació de llocs de treball, no en aquesta, sinó en la de l'any passat, i finalment només es van poder posar dues places perquè no hi havia capacitat a la plantilla per poder dotar econòmicament més places, i ara mateix doncs, el que hem fet és el que seria desitjable, tenir una plantilla per poder tenir aquesta policia de proximitat i desenvolupar els projectes i que els nostres veïns i veïnes se sentin segurs i segures, doncs vam acceptar la policia local. Són 5 o 6 agents. Després també hi ha una situació que es dona, que amb la brigada d'obres, que ve de molts anys, hi ha pràcticament totes les persones que estan a la brigada, o una part molt important dels que estan a la brigada, estan fent una feina per sobre de la, per sobre de lo que posa la seva nòmina, anem a dir. Estan fent una altra feina i porten anys així, i per tant això era de justícia que també es regulés i es posés en... I per això també vam acceptar aquesta creació d'aquests oficials de primera en comptes de segona, que són ara, perquè tenen aquest agravi des de fa anys. I després, nosaltres en principi aquestes eren les dues prioritats que nosaltres teníem, perquè entenem que és la gent que està al carrer i que la ciutadania demana també. I després el govern ens va fer veure que també era molt important fer una actuació més integral o més al carrer, i per això s'havia de canviar la categoria d'un parell de monitors del centre infantil a dinamitzadors socioculturals, i per tant per poder fer aquestes intervencions amb la infància, doncs vam creure que també era oportú. Després hi havia 4 detalls més d'algunes guàrdies i algunes coses, i en principi això és el que vam acceptar. Després tot el que eren canvis o noves places o canvis d'adscripció d'uns departaments a uns altres, creiem que no correspon. Acabem el projecte amb el que tenim i en parlarem.
1: Senyora Díaz, deixem de banda el ple d'aquest mes i parlem de residus, perquè en les darreres setmanes s'ha posat en marxa definitivament el nou sistema de recollida de residus. Com està veient la implantació del nou sistema?
0: Bueno, aquí diguem que des del grup socialista volem ser prudents. Pensem que aquesta implantació porta poc temps. De moment no ens acaba d'agradar, hi ha coses que no ens han agradat o que no creiem que s'hagin fet el millor possible, però volem donar un temps, perquè tots sabem, tots i totes els que ens sentem a la mesa de plens, però també jo crec que tota la ciutadania sap que hem de millorar les xifres.

0: de separació de residus i de recollida de residus que nosaltres tenim, perquè a més estan pujant, l'eliminació de tones està pujant de manera exponencial econòmicament, però també cada vegada paguem un preu més alt en el medi ambient i ho podem veure aquests dies. Per tant, és un tema que ens hi hem de posar i és veritat que segurament no hem fet el suficient i no hem fet la pedagogia necessària durant tots aquests anys. I el que demostren les dades avui, és que no ens podem permetre més abocadors, no ens podem permetre cremar més residus i, per tant, hem d'anar a fer un reciclatge o una recollida de residus més sostenible. El sistema que sembla que pot funcionar i que millora les dades d'aquesta recollida de residus arreu, al voltant nostre, dels pobles de la comarca, és aquest. És aquest el que permet millorar aquestes dades. I, per tant, crec que hem de fer aquesta aposta sí o sí, que no ens queda més alternativa. No hi ha... A més, ningú presenta... Ens podem queixar, però ningú presenta una alternativa que sigui viable per Montornès, que millori els resultats que s'han donat amb aquests contenidors. És veritat que tots els canvis doncs costen, ens hem d'acostumar i hem de veure. Llavors nosaltres voldríem fer l'anàlisi quan passi un temps i quan ens haguem d'alguna manera acostumat a tenir aquest tipus de contenidors.
1: A l'últim ple va afirmar que no està d'acord amb el fet que la campanya informativa sobre els nous contenidors que s'està fent sigui una ampliació sobre la contractada inicialment. Expliqui'ns.
0: Bueno, jo trobo que aquí hi ha un desfase. O sigui, nosaltres contractem serveis. No contractem durada d'una campanya. I a més, la contractem amb consens. Tots els grups fem una reunió, fem una trobada i parlem d'aquesta campanya que té un cost determinat i que s'ha d'incloure la taxa de residus. Entenem que aquesta campanya està molt bé i ara resulta que s'ha d'ampliar aquesta campanya perquè les persones que nosaltres havíem contractat per estar a peu de carrer ensenyant a la ciutadania com s'utilitzen els contenidors, com que els contenidors van arribar tard, van estar treballant en altres tasques, del que tampoc nosaltres no teníem cap coneixement. I a més, nosaltres entenem que hem contractat un servei. Per tant, si en aquell moment no estan els contenidors, evidentment no pots estar al carrer, però pots estar al mes següent. Llavors, aquesta explicació que no se'ns va donar, ens va fer protestar, perquè el que no pot ser és que tu arribis a un acord, i això és una cosa que passa de manera reiterada amb aquest equip de govern, tu arribes a un acord i després aquest acord es modifica sense que tu tinguis constància i després arriba com un fet al ple, només per ratificar. De fet, en aquest cas, especialment, la campanya s'acaba el 30 de juny, perquè hi ha una ampliació que cobreix el consorci d'un mes d'aquesta campanya, ja hi ha una ampliació que el Consorci de Residus cobreix a tots els municipis i s'acaba el 30 de juny i nosaltres aprovem la pròrroga el 9 de juliol. I mentrestant, què estava passant mentrestant? Aquestes eren les explicacions que jo vaig demanar al ple. No es va respondre? No. Però aquestes eren les explicacions que el grup socialista demanava al ple. Què ha passat entre el 30 de juny, que s'ha acabat la campanya, se suposa que la campanya s'ha acabat definitivament, i el 9 de juliol, que aprovem una pròrroga? Llavors, el que no pot ser és això, és portar ple expedients que ja són fets, que ja està la pròrroga feta. Llavors, no, perdona, perquè si no s'aprovés, què passaria amb aquest expedient? Això és el que jo preguntava i no vaig obtenir resposta.
1: Recentment han començat les obres de reforma dels carrers de Joan 23 i de Jacint Verdaguer. A més, al setembre començaran les obres de la plaça de la Font. Coneixes els projectes?
0: Sí, i tant. Sí, nosaltres coneixem els projectes i tornem-hi. No sabem què passarà amb els projectes quan els desenvolupin i quines canvis patiran. Però, de fet, el primer i el principal és que aquestes obres estava previst que comencessin al gener d'aquest any. i ja estem al juliol i tot just comencen ara, que comencen a posar material. Vull dir, no són obres fàcils, són obres complexes, llargues. S'havia fet un acord, a més, amb el comerç del municipi per començar just després de Reis, per no destorbar, que són els mesos de més baixa intensitat, i bueno, ara en plena rebaixes i un altre cop per festa major, doncs els hi plantem les obres al mig al centre del municipi. Bueno, aquestes coses són les que a vegades et fan plantejar-te quina gestió s'està fent i si val la pena recolzar un govern que porta com a mínim 6 mesos de retard.
1: Des del 5 de juny, el mercat d'alimentació dels divendres està ubicat a la plaça de Pau Picasso, al mateix emplaçament que la resta de parades de productes no alimentaris. El trasllat respon al calendari d'obres de millora que es duen a terme al centre del poble. Què li sembla que el mercat setmanal dels divendres estigui en un mateix espai?
0: Bueno, em sembla normal. El que era una anomalia, però una anomalia que es va perllongar, ningú entén encara per què, durant massa temps, molt de temps, era tenir-lo separat. No som un poble tan gran, no tenim espais tan petits i la ubicació del mercat sempre hauria d'haver estat conjunta. Els comerciants, els paradistes, estaven molt enfadats amb aquesta situació. Els comerciants tampoc no entenien quina era la raó i bueno, sempre s'ha donat aquesta cosa de... aquesta excusa de les obres. Clar, aquestes obres que porten ja 6 o 7 mesos de retard, doncs han retardat també que això es faci. De fet, a més, aquesta és una ubicació provisional. Que estigui junt és lo normal, però aquesta és una ubicació provisional i el que està previst, o el que ens han anunciat a nosaltres, com a mínim, és que aquest mercat retorni al centre. Retorni al centre quan estiguin les obres finalitzades.
1: Estan d'acord amb que torni al centre, a la seva ubicació original?
0: A veure, jo sí. Jo crec que estigui al centre és millor per al nostre teixit comercial. Crec que és una bona ubicació. De totes maneres, ens permetrà aquesta ubicació completa i no aquesta cosa rara que s'havia fet. Aquesta ubicació completa a la Pau Picasso també permetrà doncs, avaluar quin és l'impacte que té i com funciona també el comerç local. Però jo crec que aquest mecanisme d'ajuda o aquesta simbiosi entre el comerç local i el comerç no sedentari doncs, ajuda a revitalitzar el nostre comerç local. Per tant, nosaltres creiem que sí. Com a veïna, doncs et diria que, home, no és la millor, no és meravellós tenir el mercat a sota de la meva finestra, però crec que és bo pel nostre municipi. Crec que revitalitzar el centre i hem d'entendre que vivim en comunitat i per tant hem de patir alguna molèstia.
1: Senyora Díaz, aquests dies el veïnat ja està gaudint de les piscines d'estiu. En relació al preu de les entrades a la piscina, a la sessió plenària del maig es va aprovar l'actualització de preus del complex esportiu municipal Les Vernedes. El Partit dels Socialistes va ser l'únic grup de l'oposició que va votar a favor de la modificació dels preus. Si no tenim mal entès, vostè ha defensat textualment que calia una pujada substancial, però pel que hem vist, l'actualització de les tarifes no es durà a terme ara. És així?
0: Sí, és així. El govern ha decidit ajornar-ho perquè, bueno, és cert que, bueno, s'ha fet la planificació doncs, com habitualment. Llavors, què ha passat? Que hem començat la temporada i el que no té sentit és que tu comences la temporada d'estiu amb un preu i que a mitja temporada, o sigui, tu vas dilluns i et cobres un preu i vas dimarts i te'n costa un altre. Llavors, què ha passat? Bueno, doncs que no sabem comptar els dies o no sé què ha passat. Vull dir, clar, és que no entenc què ha passat, perquè això estava previst que entrés en vigor abans. De totes maneres, això ens permetrà, i ja ho hem acordat amb l'equip de govern, revisar algun preu que semblava excessiu i que alarmava molt, i per tant el podem revisar perquè està previst que s'aprovi al setembre quan s'acabi la temporada de les piscines d'estiu. De totes maneres, era evident, fa molts anys que no s'apuja el preu del complex esportiu, fa molt de temps, portem molt de temps demanant els números i quan se'ns presenten els números aquest any, el dèficit actual de l'últim any del complex esportiu és de més de 500.000 euros. Nosaltres pensem que per un ajuntament com Montornès que ja inverteix molts diners en salut i en esport com a eix de salut i de cohesió social, nosaltres ho entenem, però nosaltres tenim moltes més instal·lacions. Llavors tenim una instal·lació d'èlit que és aquest complex esportiu, però nosaltres tenim moltes instal·lacions esportives i després tenim aquesta instal·lació que és com d'èlit. Llavors, evidentment, aquesta instal·lació no pot tenir un dèficit, no pot costar a la resta de la ciutadania i a tota la ciutadania aquest 500.000 euros. Tenint en compte que, a més, feia molt de temps que no s'apujaven els preus, que els preus estaven congelats, doncs nosaltres vam creure que estava bé. Tot i així, amb aquesta pujada, que és bastant substancial, però que és molt redistributiva, perquè intenta acostar les diferències, és a dir, si fem una pujada lineal, al final les diferències es van engrandint, si fem una més... per això alguns col·lectius pateixen una pujada molt més gran que uns altres, es van minvant les diferències que hi ha entre uns col·lectius i altres. Nosaltres vam detectar, i l'equip de govern també s'ha detectat, que hi havia preus que eren molt baixos en relació amb el que costa aquest servei al voltant i, per tant, bueno, pues segurament aquests hauran de fer un esforç més important que les persones que ja tenien un preu que més o menys era adequat.
1: Ens deia que han acordat amb l'equip de govern revisar alguna d'aquestes pujades, no? A quina quota es refereix? A quin col·lectiu es refereix?
0: Bueno, sobretot ens referim a les piscines d'estiu, perquè nosaltres aquesta entrada de 20 euros que tant s'ha comentat i que ha generat tanta alarma, és veritat que nosaltres també ho vam veure i en aquell moment el que vam introduir és la possibilitat de nosaltres, el que se'ns va explicar quan vam anar a negociar. Clar, jo vull dir que nosaltres anem a negociar però sempre sobre una proposta del govern, perquè qui toca governar és el govern i nosaltres intentem ajustar una mica la seva proposta, però evidentment la proposta és seva. Llavors ells ens diuen que hi ha un problema a les piscines d'estiu que genera a més una despesa molt important pel municipi perquè s'ha de contractar una seguretat molt reforçada perquè hi ha problemes d'incivisme a la piscina d'estiu i per tant han posat aquest preu dissuasori. Llavors nosaltres introduïm aquesta figura que no s'ha acabat d'entendre, que és que les persones que estem empadronades perquè no hi hagi aquest problema, nosaltres els diem, bueno, nosaltres acceptem aquest preu sempre i quan s'accepti també posar que si jo tinc família que ve i sóc jo qui compra l'entrada, la pugui comprar amb un preu reduït. Per tant, el que nosaltres vam fer és una clàusula que figura també a l'ordenança, que si el qui compra l'entrada ets tu i qui ve és un convidat teu, el preu serà un preu de resident. Per tant, el que s'intentava era dissuadir aquests grups que no tenen un bon comportament a les piscines d'estiu.
1: Senyora Díaz, ens estem quedant sense temps i no volíem acomiadar-nos sense una última pregunta. A principis del mes passat, el Partit dels Socialistes va celebrar una assemblea i la va escollir vostè com a candidat a l'alcaldia per les properes eleccions municipals que tindran lloc al maig de l'any vinent. Com afronta el repte?
0: Bueno, pues amb il·lusió, amb moltes ganes, amb ganes de treballar encara més i de participar encara més en el govern d'aquest municipi. Jo espero tenir més confiança, reforçar la confiança que ja ens han donat els veïns i veïnes de Montornès i ampliar-la per poder posar en marxa els nostres projectes i les nostres il·lusions i el nostre projecte de poble.
1: Doncs fins aquí l'entrevista a la regidora del Partit dels Socialistes, Eva Díaz. Senyora Díaz, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Nosaltres marxem, tornem la setmana vinent amb una nova entrevista dels grups municipals Parlen a Ràdio Montornès. La darrera del trimestre serà el 21 de juliol a les 7 de la tarda amb el regidor de Montornès en Comú i alcalde, José Montero. Salutacions cordials des de l'assistència tècnica de Sergi Lombardo i de qui us parla, José Luis Cano. Gràcies per la vostra atenció.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran del que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11, 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
1: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
2: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres i la van pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no ja has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.

0: conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
2: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Devesa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta, com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça. I el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís de Devesa, que pren el nom de la propera masia de la

0: Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que amb el temps s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sa Calm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sa Cabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
0: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sa Devesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
0: Salut i República!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
3: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Minerilla, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les terres altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molta gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres. I allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica. Fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk, sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo, i finalment doncs, al final del viatge la veritat és que ja disfrutàvem, era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes. No van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet de que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, vam veure també algun llangardaix, algun cocodril, no vam veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia. We'll be right back.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
4: Ràdio Montornès.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa.
7: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
8: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
9: Notícies en xarxa.
10: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi declarat entre els termes municipals de Rubió i Castellfollit de Boix continua actiu, tot i que hi ha carenat ara crema en descendent. Actualment hi ha un total de 50 dotacions, 14 d'elles aèries, treballant per extingir-lo. Han demanat la col·laboració dels pagesos perquè llaurin els camps i compten amb un hidroavió del Ministeri. També hi actuen agrupacions de defensa forestals. Fons dels bombers han explicat que les flames cremen amb intensitat en una zona despoblada i que el potencial d'afectació forestal és gran. Afecta a hores d'ara una superfície de 25 hectàrees. I l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, considera un error la decisió de Junts d'abandonar el govern municipal. Diu que el motiu real darrere de la decisió de Junts de trencar un govern d'unitat independentista són les properes eleccions municipals i la por a l'extrema dreta.
11: La senyora Geis i Junts per Catalunya han decidit trencar aquest acord i trencar aquesta unitat construïda per poder fer oposició clarament pensant en les eleccions. Aquest és el motiu que nosaltres entenem que els ha portat a prendre aquesta decisió, que reitero, entenem que és un error perquè trenca una feina feta que ha sigut important, interessant i necessària a la ciutat.
10: Amb aquest moviment, Guanyem i Esquerra queden en minoria al govern, amb 11 regidors dels 27 que té al ple. I també relleu a l'alcaldia de Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental. Roser Colomer, alcaldessa fins avui, ha perdut el càrrec en una moció de censura impulsada per dos exregidors del seu govern i el principal partit a l'oposició Unitat per Vilanova. Josep Casals Centelles, regidor no escrit, fa dues setmanes és el nou alcalde ara de Vilanova. I manifestació d'autoescoles avui a Lleida. Al voltant d'un centenar de persones exigeixen la dimissió de la cap provincial de trànsit de Lleida, Maria José Soler, a més de reclamar examinadors, ja que la llista d'espera per un examen pràctic supera les 5.000 persones i la demora és d'entre 4 i 5 mesos. Asseguren que la convocatòria excepcional que es va fer pel mes de maig no ha servit perquè la demanda continua sent insostenible. I l'aprofitament de la producció del préssec i la nectarina a Lleida serà del 75% a causa de les altes temperatures. El sector es pressa que Espanya es troba en una situació injusta respecte a la resta del mercat europeu. Avui s'ha fet la presentació d'un estudi de costos de producció del préssec, la nectarina i el paraguaià a la seu de Frucat a Lleida. El seu president ha explicat que la campanya d'enguany s'ha avançat entre 10 i 12 dies a causa de la calor.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Esteu escoltant Spy Lounge. Spy Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Hola, benvinguts, benvingudes a Selecció a Spy Lounge. En aquesta selecció d'avui escoltarem a Sasha, Chris Gusella, Solar Fields, Digi Marettimo, entre molts altres. Comencem i ho fem amb Keep Your Head Up de Easton King. Salutacions cordials de qui us parla.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Tornès, 91.2 de l'FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis sec. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts i hi posa la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona un altre cop amb la Cobla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
2: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
3: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
3: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Coderts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Cuplejant. Ella és Carla Sanuy.
4: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
3: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la colla Riallera de Vic dins del grup a la Vi Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la colla Violetes del Bosc, ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Queralt Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar... aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: www.noblejant.cat.
1: I anem amb la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions i estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
2: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellà del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll continua a Tres Terres és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll, ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Manresa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, Clar i el Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, Clar i el Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufa l'Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses. Obeses i Copla Berga Jove és aquest tema. Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era Ens en sortirem, d'Obeses i la Cobla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Cobla Canigó Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i a 8:00 del vespre. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Cobla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 del vespre. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit el festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Cobla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Cobla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora divendres que ve a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Cobla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada 7:45 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reu Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Cobla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Cobla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00. Dissabte que ve també a 10:00 ballar de Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona i també a Roses amb la Principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'Artés amb la Bellpuig Copla i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb les Coples Ciutat de Girona, Bellpuig Copla i Jovenívola de Sabadell a 2:11 i a 4:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la Copla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les Coples Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a Quart, una ballada amb la Copla Montgrins. També a les 7, a Parets del Vallès, la Mediterrània. A les 7, a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat. També a les 7, a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa. I diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les Coples Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la Copla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc,

de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les Cobles Mil·lenari i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la Cobla Mil·lenària, seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat, seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya, concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat, i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert, en un dels seus temes on hi ha base de sardanes, s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials,

Es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part vasta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns mal parlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes i benvingudes de nou una tarda més a La Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Anem ja avançant en la setmana. Recordem la darrera setmana de la temporada de La Intersecció. Ens queden amb el d'avui 4 programes per encara estar junts i juntes en aquestes tardes d'estiu. Espero que us quedeu avui, com sempre, amb informació, divulgació i entreteniment fins a les 6 en punt de la tarda. I com totes les tardes tinc amb mi el Sergi Lombardo de la part tècnica. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia. Fa una mica de peneta, no, també?
1: Sí, fa una mica de pena, sí. Però avui m'ha sorprès, no sé quina emissora tenien. M'he anat avui a fer les ungles, coses que fem a vegades. I també plegaven just quan nosaltres. També ja estaven comptant. Ells en aquest cas m'atiraven i deien, va, que no es queden solo 3 madrugones. I dic, mira, també acaba sí. Més gent la temporada com nosaltres. Creen tendència, mira.
2: Bueno, és època d'estiu i de vacances i, sí. Clar, la gent va agafant vacances.
1: Sí, sí, sí, es nota que ja està tothom per ahí. Bueno, i jo almenys aquest any de moment no m'ha sortit això a les xarxes socials com gaire spam, de moment, de gent que està a la platja i de vacances i així. Suposo que és qüestió de temps, que en algun moment sortirà, o potser, no sé, aquest any la gent ja no té tantes ganes de penjar fotos i de més.
2: A veure si és veritat. I això crea tendència de no fer-ho.
1: De no fer-ho. Exacte. Bueno, al final, si no, es moririen les xarxes. És el que motiva, no?
2: També poden servir per altres coses, no? Promocionar altres coses. Potser no cal promocionar el teu dia de platja, no? O les teves vacances.
1: Bueno, jo crec que sempre val la pena pujar una fotico a la platja. Això és com, si no has anat, o sigui, si no has pujat la foto, és com si no hi haguessis anat, no? És el que diuen. Bueno, jo sóc la primera que ho diu i després me n'oblido. O m'oblido el mòbil al cotxe, o ni m'he recordat de fer una foto. Hi ha també amb els típics amics i amigues que quedes i després no tens ni una foto. I això també és molt guai, perquè clar, estàs tan no allà parlant, que guai l'experiència, que t'oblides del mòbil totalment.
2: Bueno, això és bo, no? En el fons, clar, això vol dir que estàs enfocada en el que realment importa.
1: Sí, no, en aquell moment, fotos. Estàs en el present, estàs vivint el present. Però és que quan viatgem, les fotos formen molta part de les nostres vacances i tot i que les fem, almenys a mi m'agrada per recordar-les després, alguna sempre acaba caient, això per mirar allà a Instagram i així una miqueta.
2: Això seria un meló, per un altre dia.
1: Ja veig que tu no ho comparteixes gaire.
2: No, perquè en el fons penso a qui li interessa, no? Que hagi anat a la platja o el que sigui, no?
1: Bueno. A mi m'agrada veure què fa la gent. Una mica cotilla, no? Sí, però a vegades amb els amics no parles tots els dies i em dius, ah, mira què està fent aquest aquí, oh, mira aquella on ha anat a dinar avui.
2: Suposo que has de tenir una mica de curiositat per la vida de la resta de la gent, no?
1: Sí, si no, les xarxes no tenen sentit.
2: Exacte.
1: Bueno, sí, com sigui, cada moment jo no he vist gaire cosa. Potser ara l'algoritme m'escolta perquè això passa molt i després em començaran a sortir totes aquestes coses. Bueno, avui vull començar amb acudits, perquè estem agafant aquesta tradició i aquesta setmana no serà menys. Són acudits que ens han enviat els nens i les nenes de l'escola Mugent, l'alumnat de quart, que ha gravat a l'escola diversos acudits i ens els han enviat. Avui, ara, escoltarem el Leo Peñarrubia i el Luca Pérez.
3: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, sóc el Luca i avui us diré el meu acudit. Era un nen tan mandrós, tan mandrós, tan mandrós que va néixer als 8 anys.
7: Hola, sóc el Leo i aquest és el meu acudit. Què li diu una pedra a una altra? La vida és dura.
8: Us han agradat?
9: Esperem que sí!
10: Moltes gràcies per seguir
11: a la gent mullent.
12: Adeu!
1: Bé, doncs, acudits que ens arriben des de l'escola Mugent, clar que ens agrada. Demà n'escoltarem alguns més. Ara, de moment, anem amb el sumari del programa d'avui. A Avui volem recordar que tenim en marxa el concurs Llegite Premi, que et pot participar qualsevol nen, nena, jove de 8 a 16 anys. Es poden apuntar, tenen tot l'estiu, queda de juliol i tot l'agost, per poder llegir llibres, revistes, contes i després contestar certs qüestionaris o fer alguna redacció i obtenir punts. D'aquesta manera, a més de llegir i passar una molt bona estona, podran aconseguir premis com lots de llibres, un smartwatch... Bé, un munt de premis que només per llegir podran aconseguir. Així que tenim un 2x1. Es diu Llegir té premi i ja es poden apuntar. Avui repassarem els detalls. I també avui és dia d'acomiadar col·laboradors. Bé, en aquest cas, en el dia d'avui, col·laboradores fins la temporada vinent. Primer, tindrem amb nosaltres a la Marina Tornero amb un nou espai de converses canines. Avui amb consells per viatjar amb els nostres gossos. O, si no volem viatjar amb ells, què podem fer perquè tinguin també un bon estiu. Avui consells, ja sigui per viatjar en cotxe, en avió, en llocs... Bueno.
2: L'altre dia me estava recordant de vosaltres en aquest tema, perquè vaig anar a una platja de gossos.
1: Sí. I què tal?
2: Doncs la veritat és que vaig estar força entretingut, veure com els perretes corrien cap amunt,
1: sí,
2: cap avall, gaudien amb l'aigua...
1: És que jo, mira...
2: Podríem bordar tranquil·lament...
1: Què voleu que us digui? No entenc. Què et molesta? Vull dir, home, si ve la teva tovallola, òbviament sí, però ja entenem, no?, respectant l'espai de cadascú. Què? Perquè embruten? No, les persones no embruten!
2: Home, a mi hi va haver un parell que se'm va venir a la tovallola i em van deixar allà com una croqueta rebussada.
1: Bueno, sí, però jo, si anessis amb mi, passaria el mateix, perquè jo sóc la típica persona que no sap com sempre se li omple la tovallola de sorra.
2: Et dic una cosa, no sé si és pitjor una platja amb gossos, pitjor ho dic entre cometes, o una platja plena de nens petits.
1: Clar, també passen corrent, et mullen...
2: Criden...
1: Clar, és que al final jo crec que si el nostre gos es porta bé, vull dir, no es va pixant ni cagant per allà ni molestant a la gent... Per mi no seria cap problema, però és veritat que hi ha moltes restriccions.
2: Bueno, la veritat és que em sembla bé que hi hagi llocs específics,
1: home,
2: no?
1: Home, clar, així llocs tothom, específics clar. Està bé, però tant com prohibir, no sé.
2: No sé. Bueno, era un petit incís, eh?
1: Però sí, jo també l'he vist últimament i he dit que teòricament no es pot, però han sigut més perretes petitons, no?
2: Sí.
1: I estan a la tovallola, bueno, alguns s'han mullat una mica, però és que no notes ni que està.
2: Exacte, sí.
1: Bueno, doncs avui parlem també de platges i de consells, per exemple, amb les cartilles, passaport, de gossos, bueno, tot un tema que és viatjar amb les nostres mascotes. També avui s'acomiadarà fins la temporada vinent l'Àfrica Closa amb una nova secció del Mundo Me Cabrea, que ja m'avança que està una mica malaltona, o sigui que avui ve amb ganes de rajar bastant.
2: Però malaltona físicament o...?
1: Sí, una mica. Així, encostipadeta.
2: Encostipada, bueno, sí. Aquestes coses.
1: Sí, arriba l'estiu i en comptes de rebre bé les vacances, doncs he començat una mica així.
2: Ua, ja passa tot sovint, eh?
1: Sí.
2: I ojo que aquí no ens constipem més de bona, amb l'aire.
1: Ai,
2: perquè...
1: Espera, de moment espero que no,
2: Tu
1: que jo marxo ja,
2: no?,
1: de vacances, m'estic preparant la maleta. I acabarem avui escoltant una llegenda de la veu de la Xesca Uller. Això és tot el que tenim. Quedeu-vos, nosaltres comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que ja són en marxa les obres de reforma del carrer de Joan 23. S'ampliaran les voreres, es renovaran els serveis i se substituirà el paviment. El termini d'execució d'aquest projecte és de 8 mesos. El projecte inclou tasques en altres carrers també, com ara el de la construcció d'un nou clavegueram entre el carrer de Sant Sadurní i el carrer de Palau d'Almella. Durant aquesta fase, el carrer estarà tallat al trànsit, tot i que es garantirà en tot moment l'accés als aparcaments privats. D'altra banda, també es faran obres a la plaça de la Font i al carrer de Jacint Verdaguer. En aquest cas, se substituiran tots els paviments, s'instal·laran nous elements d'enjardinament i es modernitzaran les instal·lacions i serveis. El termini d'execució previst en aquest cas és de 9 mesos. En total, la inversió en la millora d'aquests espais públics superarà els 1,3 milions d'euros. La Diputació de Barcelona finançarà 500.000, la Generalitat 300.000 i la resta l'Ajuntament. Fins divendres romandrà obert el termini d'inscripcions per als tallers del Casal de Cultura. Encara hi ha places per les formacions de pintura, de patchwork, de restauració, de ioga, de pilates i de ball en línia. Les places per ceràmica, hipopressius i un dels torns de pilates ja s'han exhaurit. Tot i així, la tècnica de cultura i festes d'Ana Poderoso ha informat que s'habilitarà una llista d'espera per a aquells que tinguin més demanda.
8: Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, ara en horari d'estiu estem als matins, de manera general, i bé, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns van donant de baixa.
1: Avui us podeu apropar al Casal de Cultura fins les 8 del vespre i demà i dijous de 10 a 2 del migdia per fer les inscripcions. També les podeu fer en línia al web inscripcions.montornès.cat. Un cop omplert el formulari, és necessari fer el pagament del primer mes. La Hermandat de Nostra Senyora del Carme organitzarà aquesta setmana 3 actes en honor a la Verge del Carme. El primer serà dijous a les 7 de la tarda i serà una missa rociera a l'església de Montornès Nord i també el canvi de vara. La celebració continuarà dissabte amb el festival d'estiu de l'entitat. A partir de les 8 del vespre, el públic podrà veure actuacions dels grups de ball, el cor i l'alumnat de Castanyoles. També hi actuarà el grup Sevillania, tot a la seu de l'Hermandat. El darrer acte serà diumenge a les 7 de la tarda amb una missa interparroquial i rociera a la parròquia Mare Déu del Carme. Seguidament s'iniciarà una processó acompanyada per la banda de música de Sant Vicenç dels Horts. En acabar, hi haurà un aperitiu per al públic assistent a la seu de l'Hermandat. I amb l'última cosa, amb l'exeu de cadàs que avui de nou podrem veure la selecció espanyola de futbol en pantalla gran. L'Ajuntament tornarà a instal·lar una pantalla a la plaça de Pau Picasso per seguir la semifinal contra França. L'inici de l'enfrontament serà a les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta i per assistir-hi no cal fer cap mena de reserva prèvia. Per garantir un correcte funcionament de l'activitat, es demana no portar envasos de vidre, respectar el descans del veïnat i recollir les deixalles. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Els infants i joves de 8 a 16 anys ja poden participar en el concurs Llegi té premi. Des del 25 de juny, la iniciativa torna a estar en marxa un any més amb l'objectiu de fomentar la lectura durant els mesos d'estiu. Enguany s'han posat a disposició de les persones participants més de 1.000 lectures en català, castellà i anglès. Hi ha llibres, però també altres tipus de lectures, com articles. Cada document té associat un qüestionari i altres activitats que els infants i joves hauran de completar per aconseguir punts i pujar en el rànquing de la seva categoria. El primer pas per poder participar en el concurs Llegi té premi és registrar-se a través del web llegitepremi.cat amb el carnet de la biblioteca. Escoltem a Yolanda Martínez, de la Biblioteca Rosa Leveroni.
9: Consisteix primer a registrar-se a la plataforma. A l'hora de registrar-te es demana el número del carnet de la biblioteca i el codi personal de cadascú. Si algú l'ha oblidat o no en té, doncs es pot passar per aquí i nosaltres li generem un enllaç per poder-se crear un codi personal, que és molt ràpid. Un cop registrats, s'han de registrar a la franja d'edat que els hi correspon i llavors de què es tracta? Doncs de llegir llibres. Vas llegint llibres que hi ha. En total, aquest any participen quasi 1.500 llibres, en total, Llibres, articles de revista, còmics, de tot una mica. Llavors, agafes el llibre que tu tries, vas llegint i vas contestant qüestionaris de comprensió lectora. Llavors, vas pujant punts i també pots fer com redaccions que després també donen punts extra.
1: Entre els premis hi ha lots de llibres, smartwatch i punts de llibres, entre d'altres. Martínez ha recordat que si hi ha llibres del llistat que no estan a la biblioteca, es poden demanar equipaments d'altres municipis.
9: Vas pujant el rànquing dins de la teva categoria i es van aconseguint premis. Lots de llibres, punts de llibre, smartwatch, què més? Hi havia també enganxines, bueno, de tot, hi ha de tot. I llavors, doncs, es tracta d'això. També poden anar-se fent un llistat dels llibres que volen llegir, perquè si no els tinguéssim nosaltres, tenim l'opció doncs, de demanar a una altra biblioteca.
1: Els títols també es poden trobar a la Biblio Digital, el servei de préstec digital de les biblioteques públiques de Catalunya. La bibliotecària Yolanda Martínez ha valorat molt positivament l'acceptació que any rere any té el concurs a Montornès.
9: Molta gent que pregunta, molts infants que estan esperant tenir l'edat per poder participar perquè clar, no van els germans grans. Bé, és, la veritat és que estem molt contents de l'acceptació que té. Llavors veus els infants aquí durant l'estiu que es van recomanant, ah, mira, doncs aquest me l'he llegit jo, i diu que és molt xulo i l'agafa l'altre. En grups d'amics que venen, quan surten de la piscina, venen aquí a la biblioteca, agafa els seus llibres per portar-se'ls a casa, i la veritat és que es crea un ambient molt maco.
1: Els nois i noies entre 8 i 16 anys poden participar en el concurs Llegit de Premi fins al 31 d'agost. I anem amb una mica de música mentre es prepara la nostra primera convidada, la Marina Tornero, avui per parlar de gossos, com poder viatjar o no amb ells. Us portem la cançó més nova que acaba de treure Pablo Alborán. No tenia una setmaneta, es diu Tiempos Bonitos, és molt animadeta i aquí la teniu.

0: I avui tenim amb nosaltres de nou a la Marina Tornero, ja per acomiadar-la fins la temporada vinent, just abans de les vacances, amb un tema, avui tornem a relacionar-ho amb els nostres gossos per poder preparar amb cara i ulls els nostres dies de vacances. Molt bona tarda, Marina.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, aquí a veure el tema, que és interessant, a veure si a la gent li agrada.
0: Moltíssim, moltíssim, perquè tothom pensa, home, vull anar de vacances, però és cert, no? O a vegades et diuen, no, és que quan tens un gos, un animal, ja no pots marxar de vacances.
1: Mentira. I tant que pots marxar, i tant.
0: L'únic que potser ens hem de preocupar de quatre coses, no?, que fins al moment no havíem pensat.
1: Mm-hmm, correcte.
0: Doncs, per on vols començar?
1: Bueno, a mi m'agradaria començar sobre la importància, no?, que això és molt important, adaptar les vacances també al nostre company, no?, al nostre gos, a la nostra gossa. És superinteressant, superimportant i supernecessari a gaudir en família tots els membres de la família, no? O sigui, depèn de l'edat del nostre gos, depèn de les necessitats, depèn si és un gos més mogut, més tranquil, o sigui, buscar destins que el nostre gos doncs estigui còmode, perquè així podrem passar tots unes bones vacances.
0: Clar, a vegades això ho pensem amb els nens i nenes, no? Adaptem les nostres vacances als infants, i si això ho donem per descomptat, per què amb els nostres animals, no?
1: Clar, exacte. És superimportant i jo crec que és, bueno, el kit, no?, de dir unes bones vacances les passarem quan tots els membres del nucli familiar estiguin a gust. Llavors, jo crec que el primer pas per trobar unes bones vacances d'estiu amb el nostre gos és aquest.
0: Conèixer el nostre gos.
1: Sí, conèixer el nostre gos, les necessitats, com dic, l'edat, no?, per trobar un destí, pues, potser més de muntanya, més de costa o més urbà, potser, no? Però sempre, sempre, sempre que sigui un destí amb benestar pel nostre gos.
0: Perfecte, doncs això, feina prèvia,
1: sí,
0: que hem de fer. Sí. I què coses hem de tenir en compte? Ja hem decidit que sí, que el nostre gos ens pot acompanyar. Un cop ja tenim decidit el lloc o que vindrà amb nosaltres, quins consells ens pots donar?
1: Vale, bueno, depèn del transport, clar, depèn on anem, a veure quin transport. Normalment, o el que és més comú, no?, és anar amb cotxe o amb camper, no? O sigui, també hi ha amb avió, vaixell, no?, però les normatives d'avions, vaixells, això depèn de cada companyia.
0: Vale.
1: Els gossets més petits sí que poden pujar amb el transportin en cabina fins als 7-8 quilos. Això és, depèn de les companyies. Després, em deixo el cotxe pel final. La part de Renfe, hi ha una novetat que és molt important i està molt bé, la veritat, i és que abans a l'AVE només podien pujar els gossos fins a 10 quilos i dintre d'un transportí.
0: Vale.
1: Ara crec que fa uns mesos enrere, o crec que des de l'estiu passat, ha sortit una normativa on poden entrar dos gossos per tren, depèn de la ruta, eh? Depèn de la ruta, això ens informem a la pàgina web de Renfe, però poden pujar dos gossos sense anar en transportí fins a 40 quilos. Crec que això és molt interessant.
0: Home,
1: també.
0: Sí, perquè clar, si no limitaves, no? Tenies un gosset molt petit...
1: Sí.
0: Perquè dels 7-8 quilos passen ràpid.
1: Sí, sí, sí, exacte. Sí, era molt limitades, no?, les opcions de poder viatjar en transport públic.
0: Entenc,
1: no?,
0: que amb Morrió...
1: Sí, amb Morrió.
0: Això sempre, sí, sí. Però està molt bé que puguem... Clar, aquí és el que dèiem, anar conèixer el nostre gos, també.
1: Sí, sí, clar, sí, si anar bé, claro, cuidado.
0: Està tancat.
1: Un trauma o una ansietat que podem evitar, òbviament no anirem en tren. Pues anem amb cotxe i ara explicarem una miqueta, no? Si adaptem el transport, també dintre del primer punt que hem parlat.
0: Clar,
1: eh?
0: Potser si no hem viatjat mai en tren amb el nostre gos, potser val la pena anar d'aquí a Granollers, no? I veure com es comporta, que no ficar-nos en un AVE 4 hores.
1: Sí, sí, sí, exacte. O sigui...
0: Són coses molt de lògica, Marina, però hi ha gent que a vegades...
1: Sí, s'han de dir, s'han de
0: sí,
1: dir.
0: Sí, per si de cas.
1: Sí, i el tema del cotxe... Bueno, és superimportant, aquí cada gos, clar, és com a cada persona únics, no? Pues hi ha gossets que van millor a darrere, no?, al maleter, hi ha gossets que a la part de darrere, no? Llavors, superimportant. Si van a darrere al maleter, pues una xarxa per, bueno, més que res que el gos mai arribi on hi ha el conductor, vale, per seguretat. Hi ha persones també que porten en transportin al maleter. Després, els seients de darrere, sempre amb el seu cinturó, que hi ha cinturons de gossets, i jo recomano sempre, sempre, sempre que vagin amb arnès i no amb collaret, perquè si malauradament tenim un accident, el collaret, clar, quan hi ha, no, aquest,
0: sí,
1: l'accident, no, que hi ha el fre aquest en directe, pues pot, òbviament, en el coll, fer-li mal, no? Llavors, un arnès és molt més segur pel gos.
0: Entenc que els cinturons són homologats, vull dir que hi ha uns certs...
1: Sí, o sigui, hi ha cinturons que van des de l'arnès, van amb un ganxo i van al cinturó de les persones, i això que vagi lligat, o sigui, vull dir que no accedeixi tampoc a el que és la part del conductor, per si de cas, però seguretat per tots.
0: I ara faig una pregunta potser una mica estranya, eh, Marina, però hi ha un límit de gossos que podem portar al cotxe?
1: Pues mira, ara no et sé respondre, la veritat. O sigui, jo crec que mentre estiguin tots amb seguretat, exacte, amb el seu cinturó, vull dir, quin problema hi ha, no? De sí, dir,
0: que bueno, es comportin, sobretot el que deia... Bueno,
1: molt
0: sí, bé.
1: Sí, o sigui, en el sentit de pues, si, portem, si tenim tres gossos, jo crec que no hi ha cap problema en portar els tres gossos al cotxe, no? Si som dues persones, per exemple, pues mira, un al maleter i dos als seients de darrere, però sobretot això, per seguretat seva i per seguretat nostra, sempre pues, de no portar-lo sense lligar, no, pel cotxe, no, no, sí, perquè realment si hi ha un accident, aquest gosset, si no porta el cinturó, pot fer-se molt mal.
0: Sí. La idea és arribar al nostre destí de les vacances.
1: Sí, amb seguretat per tots.
0: Exacte,
1: i totes,
0: que arribem,
1: no?
0: Tots molt bé.
1: Sí, bueno, també el tema de la documentació, que potser això és una mica, no?, un tema que potser algunes famílies...
0: Sí, havia escoltat que si passaport pel gos, que això és de veritat, no?
1: És de veritat, sí. A veure, el passaport és obligatori quan sortim, no?, a fora d'Espanya, no? Uh-huh. Sí, però, per exemple, jo tenia una amiga que, és veritat, o sigui, van a Andorra i no van caure i jo li vaig dir, ei, el passaport, com? Sí, clar. Sí, per anar a Andorra tens que...
0: Clar, perquè no, DNI no tenen, no. Ja passem al passaport,
1: clar,
0: directament.
1: Clar, tenen la cartella, no?, on es posen les vacunes, no?, i hi ha tota la info allà, que allò, si viatgem per Catalunya, per Espanya, sí que ens serveix, però si sortim, pues, ha de tenir el seu passaport. Tot això ho podem aconseguir al nostre veterinari de confiança. Anem al veterinari i mira, escolta, que hem de fer el passaport, allà ens ho arreglen tot, i el passaport serveix per vida del gos, no caduca com els nostres. O sigui...
0: Millor. Sí. I Clara, què deies això de les cartilles? També no tenia algú
1: en compte,
0: o sigui, no?
1: Sí, és molt important el microxip, el primer. Sí, vull dir,
0: que
1: això...
0: són coses obligatòries, ara no estem ja dient, ja només per viatjar, sinó per tenir un animal, recordem que és obligatori tenir-los xipats.
1: Sí.
0: I les vacunes, seva cartilla al dia. Per tant, aquesta feina ja l'hauríem de tenir feta.
1: Sí. Les vacunes al dia, el que passa que, per exemple, hi ha una vacuna que és la vacuna contra la ràbia, que depèn de la comunitat autònoma, és obligatòria o no.
0: Mm-hmm.
1: Aquí a Catalunya no és obligatòria i crec que a Galícia tampoc. Però a les altres comunitats autònomes sí. Llavors, per exemple, m'ho invento, si anem a la Comunitat Valenciana o anem a Aragó, no? De dir, mira, anem a Teruel, m'ho invento. Ojo, cuidado, si ens para la Guàrdia Civil ja ens demana la documentació de l'animal i no té la vacuna de la ràbia. Clar, o sigui, hem de saber quin destí anem i preparar tota la documentació del nostre animal per la seva seguretat i també per la nostra.
0: No volem cap disgust. Claro. Sí, totalment. Doncs això sí que és veritat que ho hem de tenir en compte.
1: Sí, és superimportant i és veritat que a vegades no hi pensem, eh?
0: Clar, no? Encara que tinguem, no?, tot el dia per aquí, però clar, viatjar a vegades sense sortir d'Espanya, com dius, canviant coses.
1: Sí, i també jo sempre recomano, i és veritat que no ha de passar res, però jo potser sóc una mica així amb el toc, no?, però de tenir el veterinari fitxat al lloc on anem, per si acaso, no?, que dir, pues mira, ja sé on està, no?, de dir que no ens passi alguna cosa que no ha de passar, però... mai ho sabem.
0: Sí.
1: Tenir un veterinari una mica localitzat en el destí que anem, no viene mal.
0: Pues mira, sí, a vegades ho fem, no? Bueno, conec una persona que sempre... El cònsol, allà on vagi és de país, has de mirar on està l'embajada espanyola, bueno, no? Cadascú tiene sus trucos per viatjar.
1: Exacte, però no, és superimportant perquè mai sabem, no? I llavors imagina't, no?, que et passa en un lloc que no coneixes, amb els nervis, amb tal, dius, Dios, no? Pues, ai... Mira, em vaig guardar el número de telèfon d'aquest veterinari que està aquí.
0: Sí, o un urgències o el que sigui.
1: Sí.
0: Perfecte, doncs Marina, ja hem arribat al nostre destí. Per exemple, no sé, tema platges. Últimament veig com molts gossets, perquè se'ls veu que són petitets, a platges, però crec que no es pot, no? Que hi ha una certa normativa.
1: Sí, o sigui, hi ha platges exclusives per gossos durant... A veure, les platges durant... Crec que és de maig a setembre, les platges comuns, per així dir-ho, podem anar amb el nostre gos a partir de setembre-octubre fins al maig, si no estic equivocada. Després, en tema de temporada alta d'estiu, hi ha platges exclusives per als nostres gossos i les nostres gosses, i a les platges, a les altres platges no podem anar acompanyats dels nostres animals. Però el tema platja, és com jo tinc un poc el corazón partido, no? I és com, vaig al primer punt que hem parlat, o sigui, és molt important conèixer el nostre animal, les seves necessitats, la seva edat, el que li agrada, el que no, tenir en compte que aquestes temperatures tan altes poden ser contraproduents pels nostres animals. Cuidado, a qué hora vamos a la playa, cuánta estona anem a la platja, no? Si vull dir, si al nostre animal li agrada o no anar a la platja, perquè sí, està molt bé que es fiquin a l'aigua, però moltes vegades no pensem que aquesta sorra, si a nosaltres ens crema.
0: Clar.
1: Vale? O sigui, vull dir, aquest...
0: Sí, sí, que fa molta calor, a més.
1: Exacte,
0: que,
1: no?
0: Potser està hores i hores, això, nosaltres ens refresquem, bevem aigua, clar, a ells els hem d'oferir aquesta aigua, estan tota l'estona al sol o sota del parasol, però que fa molta calor, no?
1: Sí, exacte, o sigui, jo dic, platges, ok? Depende del perro.
0: Clar.
1: Sempre és depende del perro.
0: Sí, sí, sí. I l'estona, sisplau. Sí. Tampoc estirem allà tot el dia, no? Potser. Si amb un nen no ho faríem, potser amb un gos tampoc cal.
1: Exacte, exacte, exacte.
0: Ens deixem algú? Crec que hi ha algun consellet més, oi?
1: Sí, ara, bueno, el tema de dir... i si, no? Anem a un destí on el nostre animal no ens pot acompanyar.
0: Vale.
1: Per exemple, pues mira, me voy al Caribe, no?
0: Sí.
1: Dir, pues...
0: O el nostre gos, mira, potser,
1: o el nostre
0: no?
1: Gos,
0: no viatja bé, s'estressa en el cotxe, en
1: correcte.
0: El tren, no?
1: O ja és un animal pues, sènior, no? I que potser doncs, no cal portar-lo al mes d'agost a passar
0: clar.
1: Calor, no?
0: Total.
1: Hi ha moltes opcions, aquí depèn de cada família, o sigui, vull dir, hi ha la típica, doncs la primera que pensem tots de dir, tenim un familiar, tenim un amic, una amiga, no?, que pugui venir a acompanyar el nostre animal, però després hi ha altres opcions com persones, i cada vegada hi ha més aquest perfil, tant per gossos com per gats, que s'ofereixen a venir a la nostra pròpia casa a cuidar del nostre animal els dies que estem fora. També hi ha aquest servei que podem portar el nostre animal a casa d'aquesta persona.
0: Una guarderia, no?
1: Sí, però és una persona, una única persona que està només pel teu gos, que a mi m'encanta aquesta opció, no? Després hi ha residències canines que també estan bé, hi ha residències més rurals, això depèn del nostre gos, no? De dir...
0: I bueno, del pressupost, també.
1: I del pressupost, sí. Clar, o sigui, jo, mentre es pugui, o sigui, vull dir que una persona vingui a la teva llar on el gos no s'ha de moure i coneix l'entorn, estarà molt millor, no?, que si portem el gos a un entorn que no coneix. Però depèn del nostre gos, o sigui, si el nostre gos és molt sociable, no té cap tipus de problema en tot això, doncs també pot ser una bona opció, no? O sigui, vull dir, com deixar, hi ha aquestes tres opcions i cada família doncs, podrà escollir segons pressupost i segons les necessitats dels
0: gossos. Clar que sí, és que podem tenir en compte de deixar en bones mans el nostre animal
1: sí, sobretot,
0: i nosaltres
1: sí.
0: Poder gaudir d'unes sí. Vacances.
1: Sí, sí, exacte.
0: Doncs Marina, espero que tu també gaudeixis moltíssim de les teves vacances.
1: Moltes gràcies.
0: Ha estat un plaer tenir-te aquesta temporada. Moltes, moltes gràcies per portar-nos un munt de consells.
1: Moltes gràcies.
0: I bé, no sé si vols afegir alguna coseta
1: sí,
0: més abans de marxar.
1: Sí, volia afegir així una mica perquè per no fer això una mica tan llarg de dir, doncs ara us diré pàgines web, apunteu
0: sí.
1: Ara a l'Instagram, tal, no sé què.
0: Després ens oblida.
1: Sí, llavors jo tinc una amiga que té un blog que està molt bé, que es diu viajarconcristina.com
0: vale.
1: I allà vam fer l'any passat justament un blog de Viajar con tu perro.
0: Genial.
1: I allà podeu trobar pàgines web de restaurants on accepten gossos,
0: important.
1: Cases rurals, destins, el tema del tren, el tema de l'avió, o sigui, està tot redactat allà, hi ha l'enllaç directament a les pàgines d'interès, o sigui que, si us interessa el tema,
0: super, viajarconcristina.com ens ho apuntem,
1: sí.
0: Apuntadíssim,
1: sí.
0: Super, super, així podem portar el mòbil i mirar més fàcil.
1: Sí, i agrair-te de veritat
0: a
1: la
0: tu,
1: confiança.
0: Marina, moltes gràcies.
1: I, bueno, un plaer com sempre.
0: Igualment, la temporada que ve, si vols, ja saps.
1: Sí, sí, jo encantadíssima, encantadíssima.
0: Bon estiu, Marina, moltes
1: igualment,
0: gràcies.
1: Igualment, bon estiu.
0: Adéu. Ah. Doncs ja tenim tota la informació i continuem una mica de música, una canció super, super animadeta de Green Day que acaben de treure.
2: Aquí m'ha sorprès molt,
0: Ah, sí? Has vist? Sí. Doncs molt de rock, però bé, d'aquest que es pot escoltar, encara que no siguin molt mega fans del rock, Green Day és bien.
2: És un punk rock així molt comercial.
0: I a més, jo m'he imaginat fins i tot a la meva tieta ballant aquesta cançó. Sí, jo sé que ens escolta tots els dies des de Barcelona, així que des d'aquí un petonet.
2: O potser la Rosalia s'anima, no?, a ballar-la una mica.
0: No sé si ho veig jo, Potser una mica així les mans des del sofà, potser sí. Però avui, doncs mira, li dediquem a ella, a la meva tieta que ens escolta, a Green Day i a tots vosaltres també. Es diu I Never Gonna Rip i ja veureu que és super, super animada.

0: És moment ara de passar a la secció de les queixes, d'enfadar-se. I ho fem amb l'Àfrica Closa. Bona tarda, Àfrica.
1: Bueno, lo de bona tarda potser ho podem revisar, no?
0: Bueno, no sé, no és tan bona tarda per tu.
1: Bueno, és que havia de posar, anar començant a posar una mica el mood, no? La vibra de la secció d'avui, que és una secció de, por favor, Diosito, escoge otro soldado, saps?
0: O sigui, avui acomiadaràs la temporada per tot lo alto.
1: Exacte, amb una secció de... hasta el coñismo, com les que a mi m'agraden, perquè jo crec que l'any passat vaig tenir una secció similar, no sé si al final de temporada o va ser el principi d'aquesta, però segurament us vaig explicar que l'any passat, al començar les meves vacances, vaig tenir tota una sèrie de problemes en els que el meu cos intentava matar-me des de dins, no? I estic tenint una experiència similar. Aleshores, jo vull aquí problematitzar en el meu cos, que m'ajudeu una mica a discutir-li al meu cos quina necessitat té d'amargar-me l'estiu.
0: Sí, que és una cosa cíclica, eh?
1: No ho sé, no ho sé, però ja és com... L'any passat va passar just al començar les vacances, ara encara en queden un parell de setmanes de patiment vital fins poder marxar a flotar a la meva xarca toledana, com m'agrada fer els estius. Que, bueno, és tot un lore, això de la xarca toledana, però no passa res, ho explicarem un altre dia, perquè, clar, no puc queixar-me d'això.
0: No
1: ho puc introduir a la secció, no?
0: No.
1: Però us puc parlar de que jo la setmana passada vaig ser una setmana bastant terrible.
0: Per què? Què va passar?
1: En gran part, jo crec que hi ha un factor premenstrual que em va desestabilitzar una mica, i després també se'm van juntar moltes cosetes que van fer, doncs, que dormís tard, dormís poc, tingués insomni, una angoixa també vital que em va impedir també dormir de vegades o descansar tot el que hauria de descansar, i que es va allargar rotllo fins diumenge. O sigui, jo crec que ahir va ser el primer dia que vaig dormir una mica bé i una mica més de 6 hores, saps? Rotllo unes 7.
0: Clar.
1: I estava, t'ho juro, que aquesta setmana jo vaig socialitzar i plans que em venia molt de gust i que tenia moltes ganes i que tot estupendo, eh? Però jo era un despojo humano. Jo no sé com vaig aguantar a la vida amb tot això.
0: Pues ara, vale? Que t'has relaxat una mica és quan t'està sortint, perquè notem així la veu una miqueta agafada, no?
1: Sí, és que jo l'any passat, ja et dic, només començava vacances, vaig estar com una mica encostipada. I jo el dissabte ja me vaig aixecar, que vaig dir, venid, no me digues, hem vingut a jugar avui, uau, que divertit. I sí, o sigui, porto 3 dies a base de paracetamol, cada 8 hores o així, o cada 6 si m'apretes, i intentant suportar. O sigui, ara mateix també torno del fisio, perquè també estava una mica contracturada i feia dies que deia d'anar al fisio perquè me marejo. O sigui, tot va començar aquest divendres passant l'anterior, que jo estava fent recados i me vaig haver de sentar en un banc de jubilats perquè estava marejada, tia, estava marejada, vale? I jo des d'aquell divendres no he sortit del pou en el que em vaig començar a enfonsar, m'entens?
0: Això de la vida adulta, Àfrica, t'està sentant una mica malament, eh?
1: Fatal. O sigui, jo no estic feta per tota aquesta cosa estranya de classe obrera. No entenc què és això que se'm demana a mi de la vida i del capitalisme i de ser, pues, no sé, una classe una mica com cutre, no? O sigui, jo hauria de ser, pues, estil Maria Pombo, de repente. O sigui,
0: sí.
1: No entenc què vol dir això.
0: Ho entenc. Jo de petita, ma mare em deia, és que, clar, tu has nascut per ser rica, no? Jo, bueno, a veure...
1: Això li deia molt a la meva mare, en casa de rics hauries d'haver nascut, i dic, jo crec que ho era tat. No ho sé, no estic veient clar aquesta vida que m'ha tocat.
0: Però mira, això que deies de posar-te malalta quan arriben les vacances, hi ha molts estudis, d'això.
1: Sí, ho sé, però és que ara ja, jo crec que ja és bici, saps el que et vull dir? Perquè encara em queden 2 setmanes, o sigui, perdona, prou. No, jo sé que m'ha de baixar la regla i se m'estan juntant cosetes, però ja arriba un punt en el que dius, home, per favor, no puc més.
0: Tota l'hora no, per favor.
1: T'ho juro que ha arribat un punt aquesta última setmana que deia, és que només deixa'm dormir.
0: Ja
1: està, les 6 horetes o així, però deixa'm dormir bé.
0: I no creus que la calor influeix una mica?
1: No, perquè jo no soc calorosa. És a dir, jo no ho passo. L'altre dia, de fet, estava amb el ventilador a Marc en plan morint-se i jo me vaig haver de tapar una mica. Saps? O sigui, és que... A veure, que evidentment jo també he passat calor per les nits i també he dormit malament per culpa de la calor. Però no és això. Jo crec que hi havia un factor emocional / premenstrual que m'impedia dormir. I després també és veritat que si jo me vaig a dormir tard... no dormo bé i ja, mira, la setmana passada que vam tenir un cumpleaños comú i que vaig anar a dormir tard, aquell dia també vaig dormir fatal. És que ja, t'ho juro, portava més d'una setmana que no aconseguia dormir bé una nit o dormir com les hores de qualitat, saps? O un somni profund, perquè ja t'ho notes, ho vas arrossegant. I després vaig tenir un concert el dimecres, que també és en plan, però per què et fas aquestes coses?
0: Sí, és que m'estàs sonant a senyora total, eh?
1: Sí, no, terrible. No, senyora, però jo un dimecres de concert al Cruïlla, perdoneu-me. Un
0: molt bé, clar, no, tu intentes mantenir l'esperit jove, però el teu cos sí, t'està no. intentant dir que potser ja no és tan jove.
1: No, sí, totalment. Si ja amb 20 anys jo veia venir i dic, no em va aquesta vida. Aquesta vida no em va. 10 anys després ho confirmem. El meu cos ja no està col·laborant amb tot això i ara estem... Bueno, jo estic dels aires condicionats també una mica cansada perquè jo, de veritat... Perquè, o sigui, hi ha altres anys que dius, sempre hi ha hagut aires condicionats, però ara hi ha un contrast tan heavy entre l'exterior i l'interior quan estàs en un lloc amb aire condicionat sí. que encara m'està... donant més fort a la vida aquest contrast. Aleshores, no sé, ja et dic, ara estic marejada, no t'enganyaré, tinc com una mica de mareig ara mateix, jo crec que ha de sortir del físio, que m'ha fet una punció en sec, això que t'agafen una agulla per dir-li al teu múscul sí. que lo que, deja de contracturar-te, per fer-li un llamacuelga al cervell, que m'ha explicat, jo ho explico així, però té un sentit. I jo crec que demà potser em trobaré millor, però ara mateix estic com en plan, què m'està passant, no? Entre això, que d'estar de cap per avall tampoc respires, perquè és una cosa terrible, o sigui, m'he hagut de posar amb la cara de costat, perquè si la tenia cap a baix em congestionava tant que no respirava, dic, ja, el que em faltava. I no sé, jo...
0: Per tant, avui, no... que quedi clar, ens queixem de la vida en general, sí. o de la vida a les vacances.
1: Em sembla terrible aquest síndrome vacacional que es relaxa el teu cos i de sobte comença a donar pel cul per tot arreu, et surten totes les malalties de tot arreu, de sota els músculs, de sota els pèls, de sota, no sé, de sota la dermis, de tot. I em queixo de ser classe obrera i de

0: consciència de que en realitat, doncs mira, jo em sento molt afortunada de la vida, cuidado, eh? Però és sí. que hem de treure aquestes coses, perquè després saps què passa? Que se t'enquisten, i és pitjor.
1: I després et relaxes i et poses malalta. I estic segur que hi ha molta gent que tenia moltes ganes d'agafar les vacances, ha agafat les vacances i ja ens està donant la raó, perquè està com l'Àfrica dient, porto tant de temps esperant això, i ara precisament m'ha de donar els mocs, el malestar, que sí, això, la contractura a les cervicals...
0: O simplement se t'han juntat coses a la vida i dius, prou, elige otro soldado.
1: Sí, sí, al final...
0: I ja està, perquè hi ha moments així, i al final, mira, vull dir, és que sempre hi haurà problemes més greus que els teus, però no deixen de ser els teus problemes, no? I tenim dret a tenir aquest moment d'ofuscar-nos, com diem, sempre pues, tenint en compte que al final tenim certs privilegis i certa sort a la vida, que no tot és dolent, però això... em fa feliç, saps? I tindria moltes coses també queixar-me, que són una mica més serioses, però que queixar-se des d'aquest tot també una mica de, bueno, tampoc és el més greu que m'està passant a dia d'avui, però simplement se m'està ofuscant una mica la situació ara mateix en tot això, doncs pues també es fa una mica més a mi, perquè si només vingués aquí a queixar-me de les coses que genuïnament em preocupen, m'angoixen i em molesten...
1: Ui, no sortiríem d'aquí plorant,
0: no segur. Sí, exacte, i psicològicament jo també necessito, o sigui, no és per vosaltres, és per mi. Però bueno, no us preocupeu que tant en tant també necessito parlar de certes coses que genuïnament dic, bueno, és que què estem fent com a societat, com a vida, no? Però ja la temporada que ve, no?
1: Clar, avui venim, doncs, és prevacances i toca així una mica, entre que sí que no. Clar,
0: exacte,
1: sí,
0: una mica més de joc, perquè si no, nois, ens enfonsem. I hem d'anar a les vacances amb una actitud mínimament positiva. I
1: bueno,
0: ja
1: en ello estamos, no? La vida a vegades ens ho posa més fàcil o no, en el teu cas t'està posant molt a prova, però jo, com a bona notícia, crec que si encara queden dues setmanes de feina, jo crec que en dues setmanes ja estàs perfecta de tot i podràs marxar de vacances tranquil·la, perquè ja hauràs passat els tràmits.
0: Oi? Jo és el que estava pensant, dic... Se m'haurà marxat la regla, amb una mica de sort no tindré mocs contínuament caient del meu nas, amb una mica de sort estaré dormint mínimament bé, bueno.
1: Clar.
0: Tot hem de mirar...
1: Només pot millorar.
0: Com diuen a la cançó de Que es Gràcies, cap amunt. Cap amunt. I la banda sonora, tu.
1: Sí.
0: Perquè no pot ser, si no.
1: Bueno, jo et desitjo que de veritat puguis passar unes molt bones vacances... que no és com comença, sinó com acaba, o això diuen. I agrair-te també que hagis estat una temporada més amb nosaltres, Àfrica. Ens encanta tenir-te aquí, queixar-nos de la vida, de coses, doncs això, a vegades més superficials, a vegades de veritat amb molta, molta raó, però la qüestió és queixar-nos i tenir aquest espai que ja sigui mensual o cada dues setmanes puguem tenir aquí tots i totes i sentir-nos que formem família, que això fa pinya també.
0: Exacte, no, jo encantada de venir aquí cada vegada que puc a compartir, a fer aquest petit espai segur i a queixar-nos en comunitat, que sempre és millor que queixar-se sola.
1: Totalment. Que vagi molt bé, Àfrica, moltes gràcies de nou per acompanyar-nos. Espero que això, que l'estiu et tracti millor del que ha començat i tant de bo puguem parlar a la tornada.
0: Així ho farem. Una abraçada a tots i totes.
1: Adéu.

0: I anem amb una cançó que a mi m'ha encantat, l'he descobert avui i me l'he posat en bucle durant tot el matí. És la més nova de David Res, que ja l'hem escoltat més d'un cop aquí, però aquesta cançó es diu Culpa del DJ i és una barreja, un mix de frases de cançons mítiques. Mítiques, clar, per mi, la meva generació. A veure, Sergi, tu si vas enganxant alguna.
1: A veure si...
0: Però, buah, per mi és cançó de l'estiu total, d'aquest 2026. Us deixem Culpa del DJ.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Un dimarts més, la nostra companya i narradora oficial d'aquí de la intersecció de contes, la Xisca Oller, ens deixa una nova història. Avui, pareu bé l'orella perquè anem a conèixer una llegenda.
2: La llegenda de Sapí. Mireu, fa molts i molts anys, quan els rius parlaven amb veu de déus i els arbres podien escoltar els pensaments dels humans, vivia en una tribu una jove anomenada Sapí. Era tan bella, però tant, que els ocells s'atonaven a cantar quan ella passava, sí, i el vent la seguia per tot arreu. Però Sapí tenia un secret que inquietava el seu poble, i és que mai no havia plorat. Sí, sí, com ho sentiu, mai havia vessat ni una sola llàgrima. Ni quan era petita i queia, ni quan algú moria, ni quan la foscor de cada vespre penetrava les finestres de casa seva, mai, mai havia plorat. I els més vells del poblat murmuraven que aquell cor sec i eixut portaria mala sort. Va passar el temps i un estiu el cel es va enfosquir durant dies. Els trons rugien com bèsties i el riu, fins llavors tranquil, es va tornar salvatge. Una nit la seva fúria va arrasar el poblat i el cel va caure en forma de tempesta sobre el poble. El seu pas deixava cabanes destruïdes, focs apagats i crits ofegats per l'aigua. Quan la tempesta va passar, només quedava silenci. Tot el poble plorava els seus morts. Tothom ho feia, tothom menys Sapí. Una fetillera, amb el rostre encara brut de fang, s'hi va acostar tremolosa i li va dir: "Els esperits estan enfadats. Només les teves llàgrimes poden calmar-los." Per primera vegada, Sapí va sentir un pes estrany al pit. Aquella nit, mentre caminava sola a prop del riu desbordat, una ombra antiga va emergir de l'aigua. Era un esperit tan antic com el món. "Vols salvar el teu poble?" va preguntar amb una veu greu. "Sí," va respondre ella, "faria el que fos." "Et donaré el do de les llàgrimes, però el preu serà alt." Sense dubtar, Sapí va assentir. L'esperit li va oferir una copa feta d'escorça d'arbre. El líquid que hi havia dins brillava com si fos rosada sota la lluna, i ella va beure fins l'última gota. De seguida, el seu cos es va endurir. Els peus es van enfonsar a la terra, com arrels. Els braços es van allargar i es van tornar branques. Els cabells es van tornar fils verds. I aleshores, per primer cop, va plorar. Llàgrimes suaus de rosada van lliscar per les seves noves fulles i van caure a terra com una pluja tranquil·la. Quan el sol va sortir, el poble va veure que Sapí ja no hi era tal i com l'havien coneguda. En el seu lloc, ara creixia un arbre esvelt, de branques llargues, que es corbaven cap avall, com si encara ploressin. I des d'aquell dia, diuen que quan el vent mou les branques del salze ploraner, no és el vent qui plora, sinó Sapí, que continua vessant llàgrimes per recordar als humans que un cor sense emoció és més perillós que qualsevol tempesta. I com de comptat, aquest conte s'ha acabat.
0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I ara canviem, anem cap a una recomanació literària que ens arriba des de l'Escola Mugent, en aquest cas des de cinquè. I qui ens recomana avui un llibre és l'Einet Pérez.
3: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
4: Hola, em dic Ainet. Soc de 5è B. Avui us recomano el llibre Los cretinos, los peores vecinos, de Greg James i Chris Smith. Aquest llibre és un llibre de temàtica divertida. Té uns dibuixos molt originals sobre els personatges i hi ha una família molt bona, amable i, sobretot, sempre està de bon humor. Per una altra banda, hi ha la parella avorrida, que és molt antipàtica. El llibre és una història sobre la parella avorrida que es vol treure de sobre els seus veïns, la família Alegre. Ho podran aconseguir? Llegeix aquesta història i ho descobriràs. Ja veuràs com tindràs un fart de riure. Si la llegeixes, no t'ho perdis.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Bé, doncs fins aquí arribem avui. Espero que hagueu gaudit del programa de dimarts. Recordem que per del concurs Llegite Premi, on els infants i joves de 8 a 16 anys ja es poden apuntar i participar en aquest concurs i llegir durant tot l'estiu. També ha passat per aquí la Marina Tornero, que ens ha deixat molts consells i cosetes que hem de tenir en compte si volem viatjar amb els nostres gossos, com el passaport, la cartilla de vacunes, on podem portar els gossos. Per exemple, ara ja a l'AVE també ha canviat una miqueta la norma, l'avió, com els hem de portar el cotxe. Bé, tot això ens ha explicat avui la Marina. També ha vingut a queixar-se i bastant fortament l'Àfrica Closa avui, pobreta, sobretot el que li està passant últimament. Esperem des d'aquí que acabi de passar un molt bon estiu, que no sigui com comença, sinó com acaba. I també hem escoltat la llegenda d'Isapi, de la veu de la Xesca Ulli, una llegenda que ens ha portat la nostra narradora oficial. Ja a totes tres les acomiadem fins la temporada vinent, o això esperem, que vulguin continuar amb nosaltres. I demà, què passa? Doncs demà que tornem? Demà tornem a les 5, amb més informació i més entreteniment. Hem canviat de dia, l'Ivan Aznar, el nostre coach, ja estarà demà amb la darrera secció de la temporada també, i també tindrem l'última entrevista musical d'aquesta temporada 2025-2026. Ja poquet a poquet ens anem acomiadant de tothom.
5: Ja és l'hora dels adeus.
1: Sí, però tornarem, si podem, la temporada vinent amb tots ells i elles i a més, per què no? Tot això ja serà demà. Avui recordeu que a les 10 podeu tornar a escoltar El Territori Nocturn. Que vagi molt bé la tarda de dimarts i nosaltres a les 5 demà estarem aquí amb vosaltres.
5: Fins demà, Mireia.
1: Adéu.
0: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'hidratació a l'esport. La primavera es caracteritza per l'inici del bon temps, les temperatures més agradables i l'augment de les hores de llum. Tot i no sempre ser fàcil l'adaptació a aquestes condicions, un cop superada l'astènia primaveral, amb més o menys afecció segons cada persona, apareix un augment d'energia que facilita l'inici o l'increment de la pràctica esportiva, sobretot a l'exterior i amb contacte amb la natura. Practicar esport a l'aire lliure, amb ambient sec i amb temperatures elevades, augmenta el risc de deshidratar-se. Cal assegurar una correcta hidratació durant la pràctica esportiva i així evitar algunes conseqüències com l'augment de la fatiga i reducció de força i resistència, augment del risc de lesions i rampes, mala termorregulació de l'organisme i risc de patir hiponatrèmia per una mala reposició del sodi. Les tres vies per on l'organisme perd líquid són la sudoració, que serveix per dissipar la calor procedent de la contracció muscular mitjançant l'evaporació per la pell, per on, de fet, es podrien arribar a perdre fins a 3 litres de líquid per hora d'exercici físic, i per on també es perden minerals com sodi, clor, potassi i calci. A través de la respiració, perquè l'aire també transporta vapor d'aigua corporal, que a major intensitat d'activitat, major demanda d'oxigen i major freqüència d'intensitat respiratòria, i finalment per l'orina, que menys hidratació serà més concentrada, menys transparent i menys quantitat. Per tant, si realitzes activitats físiques intenses o de llarga durada, assegura't que la teva hidratació és suficient mitjançant el test de la suor i l'observació de l'orina. Pel test de la suor, cal calcular el líquid perdut per hora. Es fa pesant abans i després de l'exercici, orinant abans de cada pesada, restant el líquid consumit i dividint per les hores d'entrenament. Si la pèrdua és superior al 2%, la hidratació és insuficient. Es poden cobrir les necessitats exclusivament amb aigua per entrenaments de baixa intensitat o curta durada, inferior a una hora. Ara bé, si és superior, caldrà fer-ho també amb isotònics, comercials o casolans, que compleixin les condicions concretes i que, a més d'aigua, aportin electròlits com sodi i potassi. De fet, un objectiu en exercicis d'alta intensitat és evitar tenir sensació de set, perquè aquesta sol aparèixer quan la persona ja s'ha començat a deshidratar. Si realitzes exercici físic habitualment, assegura't de mantenir una bona hidratació per evitar riscos durant la pràctica esportiva i aconseguir una bona recuperació.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
3: Radio Montornès, 24 hores amb tu.

Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Fem salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol. No és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol, entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent perquè quan parlem d'una pèrdua saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no? A tornar a una certa normalitat prèvia. Hi ha altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar en els processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
3: Realment és més un marc explicatiu, més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no? Com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no? Que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després a la depressió, que també és un terme que tenem aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així, i realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més que un procés lineal en aquest sentit.
1: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia i és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol és una cosa que, d'entrada, et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
3: Sí, i a més es veu perquè encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual hi ha hagut un procés d'enfermetat previ que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava una mica més el dol més anticipat, encara i així, aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta a vegades amb la situació és completament normal, o sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de a vegades inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
1: Eric, deies, ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així, perquè dius, no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa, hi han hagut dues que has dit, aquestes no m'agraden, la terminologia, si més no, el tema de negociació i acceptació.
3: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va, la ràbia jo crec que es pot entendre cap on va, la depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria una altra cosa, també entenem per on va, però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final, moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, al millor s'hagués evitat aquesta situació, però segueix sent una etapa que sempre, com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
1: Bueno, d'entrada diries, ja amb què negocies, amb tu mateix,
3: clar,
1: ara,
3: és
1: no?
3: Que són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer, hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs, i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos, sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir doncs un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no?, que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, doncs facilites?
3: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, però al mateix temps la societat ens empeny una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal que sent. I la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? Què consisteix el dol? Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
1: Mm-hmm. T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que doncs una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
3: Són coses diferents, sí, perquè al final quan és per una pèrdua es treballa d'una certa manera, quan és sobre un procés d'enfermetat segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermetat, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada, o potser si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha un... Normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema, quan és la persona en la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí en aquest sentit.
1: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara també s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol edat. És a dir,
3: sí,
1: també?
3: Sí.
1: No, allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, eh? Anem per feina i...
3: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara, bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment no es parlarà igual a un noi de 13 anys que a un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret a acomiadar-se, a entendre què està passant, perquè si no, al final és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també, i per als nens tenen dret també a estar implicats.
1: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
3: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenada edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com et sents, vol anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després potser hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
1: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs, provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
3: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet de que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar-me els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
1: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria,

0: Que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades, quan estic en un procés de dol, tenim, per, culturalment i per tradició, una mica la manera de viure'l des de la, la pena, la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així. En altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim, tenim aquesta cultura una mica. I llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual ens raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai, una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural. Perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Mm. Llavors ens hem de permetre a vegades també el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents. Doncs potser, doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de... I si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
1: Comentaves que feu grups de dol, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no?, de benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no?, ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius, i de què em queixo, no?, si aquesta persona ho està, no sé.
0: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder un espai on no es sentin les persones jutjades, no?, en aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenquem una mica aquests consells buits una mica, que sempre dic, que normalment s'intenten donar des d'un... la major part de la gent des d'una... intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten. I aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit. I a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altre, s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
1: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però dèiem que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Perquè dèiem que l'abordatge ha de ser diferent.
0: Sí, evidentment. El dol per una pèrdua d'una persona, doncs s'abordarà d'una manera i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físics o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no? Per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar al dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
1: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
0: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar i també hem d'aprendre a escoltar, no?, una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades... entre ells mateixos en aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però evidentment sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet aniran entrant, doncs, les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
1: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena? O no? O hi ha persones que tenen eines suficients per en sortir-se soles?
0: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? el tema de que entres en un grup o no, no té

0: tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
1: I Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, és, has dit allò muntanya russa, pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Allò de dir, pensava que ho havia superat i no.
0: I jo tampoc ni li diria recaiguda, sempre soc molt amb els termes, intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com, i ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. I escolta, el tema de que tu estiguis passant per una primera persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres no pugui tenir tristesa quan penso a la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui... Que estigui malament, sinó dir que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? S'entén que la part de tristesa és quasi el final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
1: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és...
0: Pot aparèixer. I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després recordo alguna anècdota i pot aparèixer una altra emoció. Mm-hmm. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
1: Ja, de fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia, sí. Doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari i tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
0: Sí, sí, clar, al final el tema torna mateix, si estem parlant de
1: normalització... No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina... Bueno, passo pàgina de forma relativa, no?
0: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs, pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, d'una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar, o sigui, poden una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot, i això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada vegada que obro el caixó no un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
1: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai, mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia ma mare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm-hmm. Entenc que...
0: Sí, perquè no? A més segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat en aquest sentit, no?
1: Uh-huh.
0: En canvi, si hem agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments, i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència uh-huh. molt gran. I per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar del tema, l'impacte emocional, doncs si en principi està en un 100, després anem poquet a poquet baixant una mica i em permet tornar a parlar de la persona, tornar a funcionar diferent.
1: Bé, l'Eric ens ha parlat això de muntanyes russes, ara que estarem a l'estiu i que molta gent visitarà els parcs d'atraccions, doncs que sapigueu que la vida també té això, sí, que és una muntanya russa i mai saps allò si et toca estar a dalt o a baix o per on pararàs. Així que l'hem d'afrontar el millor possible i sobretot jo crec que del que ens ha dit l'Eric dues coses claus són parlar-ne i escoltar.
0: Jo l'únic la recomanació per tancar una mica, si em permet, seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites. I a partir d'aquí, el que puguem fer.
1: I si no necessites res, estàs al seu costat
0: i ja està. Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
1: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu, si no ens retrobem.
0: A vosaltres.
1: Si no ens retrobem a aquesta temporada, però segurament que la propera que sí que hi serem nosaltres. Que vagi molt bé, adeu-siau.
0: Igualment, gràcies.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts a Cada Residu Compta. Avui anem directe al gra amb la Teresa Zamora. Què tal, com estàs?
3: Molt bon dia.
2: Hola. I et volem preguntar una cosa molt directa. Què en fem dels electrodomèstics que se'ns han espatllat, que ja no ens serveixen, que per Nadal em van regalar una cafetera nova i la vella me'n vull desfer? Dóna'ns quatre claus, sisplau.
3: Vale, primer punt. Funcionen o no funcionen? Si funcionen, t'has de plantejar com li pots donar una segona vida. Els pots donar, els pots vendre, els pots intercanviar. Llavors, aquesta, la part important és aquesta, introduir-los en un circuit de segona mà o de segona utilització.
2: Un circuit circular, diríem,
3: un
2: eh?
3: Un circuit circular.
2: Que role, que role.
3: Donar-li més vida a aquell
2: perfecte
3: producte.
2: Perfecte. I aquest, si no funcionen?
3: Bueno, si no funcionen, primer introduir en el nostre cap que els productes electrodomèstics, petits i electrònics es poden reparar. Oh. La societat, estem en un moment en el que sembla que últimament se'ns ha bombardejat amb la idea de que s'ha perdut el concepte reparació. Uh-huh. Llavors, paraula clau, reparació. Uh-huh. Quan es poden reparar, hem de veure quin ha de ser el mitjà. El podríem reparar nosaltres per després donar-lo. Igual tenim, doncs, una persona coneguda que li podíem reparar i llavors entregar aquest producte, aquella cafetera, uh-huh, que ara ja no necessitarem, no? Però després també el tema de reparar. Estem en un moment en el que l'economia circular es va imposant. Per tant, està molt clar que els productes electrodomèstics i electrònics tenen uns materials que hem d'aprofitar. I això ens porta que busquem o s'han creat una sèrie d'empreses que reacondicionen aquests productes. I per tant busquem, si el nostre producte no funciona, busquem empreses que ens puguin recollir aquest producte perquè podem fer un tractament per tornar-lo a introduir en la roda del mercat.
2: I hi ha una cosa que avui em comentava la Teresa abans de començar aquí a explicar-vos-ho a vosaltres, que era que quan ens porten un electrodomèstic d'una botiga o fins i tot quan el comprem online, estan obligats, diríem, a recollir-nos el que ja no funciona i endur-se'l.
3: Sí, sí, total. Has de comptar que aquesta llei és del 2015.
2: Vull dir
3: que no és una cosa recent, eh? Per tant, què hi ha? Bueno, hi ha un problema de les dues parts. Potser no hi trobem, diguem, aquells comerços o, diguem, els venedors que fan una àmplia divulgació de com haurien de procedir, i la ciutadania tampoc té aquest.
2: Llavors, bé, de vegades posa recollida gratuïta, que dius,
3: clar,
2: home, sí, perquè
3: clar,
2: ho diu una llei, eh?
3: Correcte.
2: M'ho has de recollir.
3: Correcte. Llavors, bueno, és molt important que quan comprem un producte estan obligats a quedar-se amb el vell. Segon, si és una botiga de més de 400 metres quadrats, que ho són moltes,
2: sí,
3: moltes de les que coneixem, sí, aquests supermercats digitals, encara que no sigui una compra prèvia, si el producte és de menys de 25 centímetres, vol dir, uh-huh, jo què sé, uns endolls, una Alexa
2: una
3: que no funciona, una afaitadora,
2: sí,
3: totes aquestes, uh-huh, coses estan obligats a que jo pugui dipositar-la en un punt de recollida, encara que no compri cap producte, ni igual ni cap. I després està la compra online. En la compra online també estan obligats a quedar-se amb el nostre producte. No ho veiem quan entrem o quan comprem, però hauríem d'incorporar-lo com un hàbit.
2: Doncs anem-ho incorporant, i sobretot recordeu, els que ja no es poden arreglar, els que s'han de llançar, els que s'han trencat, a la deixalleria. Mai al contenidor de la resta, Tere.
3: Aquesta part molt important, perquè els productes electrònics, elèctrics, tenen una sèrie de materials que són molt contaminants. I per tant, sobretot, busquem una alternativa i no els llencem a la resta. A la deixalleria.
2: I tampoc els abandonem al carrer.
3: A la deixalleria del nostre municipi ens recolliran tot allò que considerem que no necessitem.
2: Va, vinga, intentem fer-ho bé entre totes i tots. Gràcies, Tere. Fins la propera.
3: Molt bé.
2: Adéu.
3: A tu.

Jordi Tortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Thieves for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir en el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Thieves for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o es fa dir, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debutes també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zúric, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It. I la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu disc d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus, per exemple, la de la sabadellenca Venus.

0: al escondite, jugábamos a la palma corrida, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai vista trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista, aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí, el micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la de Ellie O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts i benvingudes a les mañanes de Ràdio Montornès. Encetem una nova aventura i atenció, ja estem aquí. El Miquel Zafra i la Núria Catxan, avui, dimarts 14 de juliol de 2026. I com tots els dies, la intenció és compartir aquesta estoneta amb tots vosaltres i sobretot doncs compartir el temps en aquesta aventura radiofònica. També i a la vegada doncs informar de tot allò que bull a Montornès i com ens estem adaptant o no al tema de les escombraries. No sé si voltegeu molt per al poble o no, però al final és veritat, hi ha opinions de tots els costats, com a tota la vida, no? Hi ha que si no tenim cap llei que ens faci reciclar, però és que moltes vegades no és una qüestió de lleis, sinó potser d'obligació moral, no? De responsabilitat de cara amb el medi ambient i amb nosaltres mateixos. Doncs potser hem de parar una mica el ritme de les coses i fer una valoració, no? Tot això s'ha encarrilat, s'ha posat en marxa i ens agradi més o menys, al final hi ha una corresponsabilitat que hem d'adquirir. De fet, la inversió l'ha fet l'Ajuntament amb diners, amb calés públics. Vol dir que aquests containers són una mica de tots nosaltres i és la nostra responsabilitat el cuidar-los. Ja estem immersos en aquest procés, ja no hi ha volta enrere. Per tant, per què no ho fem de la millor manera? Per què no evitem embrutar els carrers? Per què no comencem, ni que sigui mica en mica, a fer aquest petit esforç? De vegades és complicat ficar tres cups o tres galledes a les nostres cuines, perquè són cuines, ho sabem, petites, no hi ha espai, és tot molt reduït. I això és el que costa, no? D'alguna manera, dedicar doncs tres espais a lo que més produïm, que és orgànic, plàstic i paper. És que això és fonamental. Després el vidre tothom el recicla, perquè al final és una cosa més puntual, no? Tots aquests pots que utilitzem amb conserves o potser les ampolles de vi, tot això és més fàcil de reciclar perquè ho fiquem a la terrassa en una bossa i quan baixem ho portem tot al reciclatge. Ens costa més l'orgànica, ens costa més el paper, ens costa més el cartró. Si ho fem mica en mica, al final, si talleu els trossets de paper, clar, la bossa d'escombraria es redueix molt. Al final és qüestió de dedicar 5 minuts a fer aquests petits gestos. Sé, és veritat, que cadascú volem fer el que volem i sé també que els canvis no ens acostumen a agradar. Hi ha una mica de rebeldia, no? De dir, pues yo paso, yo no lo hago, yo, això no ho he demanat. Al final hem de ser una mica adults, madurs, i tirar cap endavant. És veritat, no hi ha una llei, és potser més sentit comú. I crec que a la majoria de persones intel·ligents els hi agrada el sentit comú. Llavors, potser si comencem a fer petites intervencions a casa, doncs descobrim que no és tan difícil reciclar. De veritat que no ho és. Si comenceu de zero, doncs al final és tenir una bossa amb l'orgànica. Això, podeu tenir una galleda allà amb tapa i ja està. Vull dir, i després tot el que és cartró, plàstic i vidre, potser doncs us estimeu més tenir-ho a la terrassa. Això ja va a gustos del consumidor. Però ens hem de ficar a fer-ho, perquè ja veieu, això no passa tan sols a Montornès, això està passant a tot arreu. fins i tot als llocs on feu vacances. Si aneu a les platges, als pobles de costa, doncs tots tenen el mateix sistema. I a tots ens està costant entrar en aquesta roda. Però jo no sé vosaltres si recordeu o no. Miquel, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Núria.
1: Bon dia. Jo no sé si tu recordes, però les àvies, les nostres àvies, ja feien això que ens estan demanant. Però vam entrar en la globalització, en allò de comprar, consumir, i en comptes d'arreglar el planeta, el que vam fer és espatllar-lo encara més. Ara, 30 anys després, o 40 o 50, ens adonem compte que aquest sistema no funciona. La societat tal i com ens l'han venut durant 50 anys no funciona. Però recordeu què feien les vostres àvies? Va, que tothom potser vivia al poble, tenia una casa, les àvies reciclaven tot el que era orgànic i després
2: feien... Crec que abans era més fàcil, perquè hi havia més matèria orgànica, que no hi havia tant
1: plàstic,
2: no hi havia
1: brics,
2: no hi havia tanta llauna...
1: Per això vull arribar aquí, no?
2: Perquè... Hi havia vidre... I pràcticament matèria orgànica...
1: I el vidre se retornava i te donaven cèntims, sí. Que això també passa als països nòrdics. Potser aquest sistema també ens agradaria més. Això de cara ja als polítics, que haurien de pensar una mica més. Però les nostres àvies ja feien orgànica, ja reciclaven orgànica. I fixeu-vos que és veritat, que potser també... les grans preses de decisions també haurien d'anar no únicament en unidirecció als usuaris, als veïns i veïnes, sinó també hauria d'anar cap a la indústria. Crec que tots aquests que han inventat això del reciclatge, que ja sabem qui són, doncs potser seria també adient que anessin a la indústria i que parlessin amb totes aquelles empreses que es dediquen a fer plàstics i cartrons, que emboliquen de manera molt habitual tot tipus de productes, no? Perquè és veritat que quan fem la compra a casa un cop a la setmana i arribem amb tot allò que portem dels supermercats, doncs tot allò està embolicat en plàstics i en cartró. Potser no feia falta. Abans no hi havia aquest... com es diu? Pack and Pash? Com es diu això?
2: Sí, el packaging que hi ha a dia d'avui és excessiu, no?
1: És
2: vens
1: que jo
2: de
1: crec...
2: comprar i...
1: Això encareix...
2: Abans de posar i d'ordenar tot, ja tens, en certa manera...
1: Tres bosses d'escombraria.
2: Sí, ja has de marxar a llançar...
1: Això mateix.
2: Tot el tema dels paquets, els plàstics...
1: Clar, tot això encareix el producte, perquè clar, i si tu a una llauna li fiques cartró, això té un cost que paguem als consumidors. Doncs potser tot això s'hauria d'acabar, i si comencéssim per aquí, potser nosaltres també faríem menys escombraries.
2: Totalment,
1: no sé,
2: totalment.
1: Jo crec que encara li hem de donar una volta, A nivell polític se li ha de donar una volta, però nosaltres, com ja usuaris del reciclatge, doncs ens hem de ficar, perquè al final tindrem...
2: No sé si estaràs d'acord amb mi, però si la primera planta de reciclatge és casa teva.
1: Clar, jo estic d'acord.
2: És que amb això que estem comentant ja, quan arribes de comprar, comences a desempaquetar
1: totalment.
2: Les coses que has de conservar o que has de guardar, ja estàs generant i ja estàs fent una planta de reciclatge a casa. No
1: I
2: sé
1: tant.
2: Jo com tens tu la cuina o com tens la galeria, però
1: sí, sí,
2: les
1: sí.
2: cases tenen a dia d'avui... infinitat de cubells o de bosses amb tots
1: amb
2: aquests
1: tot
2: elements
1: material,
2: ja,
1: clar.
2: En certa manera, seleccionats. No?
1: Clar. Per això dic que al final ens hem de ficar, vulguem o no, ens hem de ficar, hem de tirar cap endavant, tots som reacis als canvis, però ho hem de fer, perquè si no el que tindrem serà un problema de salut pública. Les rates s'acumulen, els porcs senglars baixen a obrir les bosses. Vull dir, els coloms també mengen de la merda. Hem de fer l'esforç, hem de fer l'esforç. I ja no parlem de la feina que fa el senyor que ha de venir a agafar les bosses. Clar, quan una bossa està oberta i tota la merda està expandida pel terra, al final és aquell senyor a l'escombrer que ha de doncs, agafar tota aquesta merda que és nostra. No sé, el que no vulguis per tu, no li donguis a una altra persona, no? És una mica empatitzar també amb la tasca d'aquest senyor que es dedica a fer aquest treball. Al final jo vull que tots fem una petita reflexió i que al final los cambios no nos gustan, pero acabamos adaptándonos. Y no, he visto en redes esta mañana, de verdad, comentarios, es que si te dicen que te tires por una ventana, te tira. Es que tampoco hay que llevar las cosas a los extremos. Es que tampoco nos están pidiendo que nos tiremos por una ventana. Ens estan demanant que cuidem el medi ambient. I al final, si tots posem de la nostra part, potser arribem a bon port. Dic jo. Aquesta és la meva reflexió aquest matí. Re, Miquel, anem a endinsar-nos. Volia explicar-te una altra història que té a veure amb les escombreries. I és que s'han detingut a quatre persones que portaven merda de França. Tu estàs escoltant, Miquel?
2: Sí, t'estic escoltant.
1: No sé si has vist aquesta notícia. L'has vist?
2: No l'he vist, aquesta notícia.
1: Ostres,
2: no.
1: A mi ahir em va impactar.
2: Que portaven residus, vols dir?
1: Sí, però
2: de
1: merda.
2: De França cap aquí.
1: De França cap acá. Cap a Espanya, concretament Catalunya. Quatre detinguts per enterrar de manera clandestina 46.000 tones, cuidado, tones de borsa, de brossa, procedent de França. La major part, residus, entre els quals hi hauria de perillosos i s'haurien d'enterrar a sòls agrícoles i ho han fet a Sant Esteve de Sesrovires. La Guàrdia Civil ha detingut quatre persones acusades d'enterrar de manera irregular fins a 46.000 tones d'escombraries procedents de França, entre les quals hi hauria residus perillosos. Segons el cos policial, la brossa s'enterrava principalment en sòls agrícoles a Sant Esteve de Sesrovires i al Baix Llobregat, sense adoptar cap mesura de seguretat. Els detinguts estan acusats de delicte contra el medi ambient i el medi ambient de falsedat documental, d'hisenda pública, d'estafa, de blanqueig de capitals, de pertinença i organització criminal. Segons ha informat la Guàrdia Civil, ahir dilluns, els detinguts introduïen aquests residus urbans i també residus industrials procedents de França i els abocaven a sòls agrícoles i a abocadors no condicionats sense adoptar cap mesura de seguretat. La Guàrdia Civil ha detectat fins a 46.000 tones de residus introduïdes i abocades il·legalment a Catalunya. Un informe tècnic haurà de valorar el risc que ha generat sobre el medi ambient i les persones a causa de la presència de residus perillosos. Al medi ambient hi ha les persones que viuen a prop d'aquests abocadors il·legals, com han abocat hidrocarburs, metalls pesats, entre d'altres escombraries. El grup desarticulat utilitzava documentació falsa per evitar els controls associats al trasllat internacional de residus i eludir el pagament d'impostos a Hisenda, segons la investigació policial. També s'estaviaven els costos de dipòsit i el cànon exigit a França, on la fiscalitat ambiental aplicable a aquest tipus de residus és més elevada. La Europol, l'oficina europea de la policia, calcula que el grup criminal hauria obtingut diversos milions d'euros de beneficis. I així està el tema. Jo, clar, estan a la càrcel, estan a presó, però aquests 46.000 tones de merda que ens han portat, ara se l'emportaran cap a França o és que la deixaran aquí? Què farà el govern espanyol amb tota aquesta merda que ens ha arribat? Com faran per arribar a acords amb França? O ja està, aquests van a la presó i la merda es queda allà on l'han distribuït. Doncs és una notícia que no sabem, queda així, amb aquest tall, i no sabem com es desenvoluparà. Seguirem fent ullada, perquè clar, a mi això em sembla molt greu. Molt.
2: No m'havia assabentat, no, Núria, d'aquesta notícia.
1: Doncs jo la vaig veure ahir al telediari i a més també, sense donar més explicacions. Bueno, i ara què passa? Sí, estan detinguts, però i? Doncs la notícia acaba així, que quedes una mica no sé, com de pasta de boniat, perquè clar, per fer tot això, quatre persones no han treballat soles. Vull dir, aquí hi ha molta gent implicada. Suposo que hi haurà una investigació que estarà oberta i estaran treballant en tot això. Però mira tu quines vistes i quin control tenim en quant a aquestes qüestions. Bueno,
2: tot
1: no?
2: Això és una organització, òbviament, per... Suposo que d'això en treien diners, no?
1: Home, clar.
2: I s'estalviaven...
1: Clar,
2: tots aquests, pagar al seu país el que havien de pagar per reciclar aquest tipus de deixalles.
1: Déu-n'hi-do, 46.000 tones de deixalles. Jo m'he quedat impactada. Ah, per cert, seguim amb el Pla Alfa de nivell màxim a 60 municipis, avui dimarts. Es mantenen les restriccions en 8 espais naturals i Protecció Civil limita l'activitat al medi natural i suspèn les obres a les carreteres i als municipis de tots aquells pobles que estan en pla alfa nivell 4. Ja sabeu que hi ha risc d'incendi. Diuen que el tema en qüestió d'incendis està molt malament, perquè ahir també veia a televisió que parlem molt del canvi climàtic, però parlem poc del manteniment dels boscos. I clar, aquí es donen aquestes dues circumstàncies que crec que tu i jo ja vam parlar la setmana passada. No todo es culpa del medio ambiente, que nos viene muy bien echar la culpa al medio ambiente siempre que sale el tema. Pero hay al cambio climático, perdón, le echamos la culpa siempre al cambio climático. No siempre es el cambio climático, porque también hay una responsabilidad nuestra, que es mantener las parcelas, la montaña y el bosque totalmente limpio. Toda la zona que se ha quemado en Almería, pues era sotobosque y esparto. Y eso pues prende con una facilidad brutal. Decían la gente de allí que antes el esparto se utilizaba pues para hacer zapatillas de esparto, las típicas catalanas, para hacer cistells, se hacían sillas, se hacía de todo, pero todos estos oficios han ido desapareciendo y prácticamente el esparto pues ahora crece allá de donde es típico, a campo abierto.
2: Salvatge, sí, salvatge.
1: Clar, llavors, això, si no es neteja, doncs després passa el que passa. I tot això doncs, són circumstàncies que potser també hem de reflexionar i cadascú doncs, fer allò que... Si tens camp, si tens parcel·la, si tens bosc, doncs posa't les piles, comença a netejar. No, avui, ja vamos tarde. Això ho has de fer a l'hivern i has de mantenir... I hem de mantenir, i les institucions, que també els municipis que tenen parcs de serralada, doncs també s'ha de fer una feina, s'ha de... la Generalitat, els ajuntaments... Al final estem tots implicats, vull dir, des del petit usuari que té un camp amb vinyes fins al gran tenidor que ja és doncs, el ministeri. Vull dir, tothom té responsabilitats. Doncs res, simplement recordar que estem al Pla Alfa 3 i que hem de tenir molta cura, hem de tenir molta responsabilitat perquè el bosc ara mateix és una capsa de mistos que amb una espurna ja tenim tot liat. I si passem calor, allò, que calor, que calor, que no duermo por la noche, esta soy yo, no? Si es crema la muntanya, llavors encara tindrem més calor i ho passarem pitjor. Per això hem de tenir molta cura.
0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs ràpidament anem amb el contingut local. Avui, campanya de donació de sang i plasma a Montornès, al Teatre Margarida Xirgo. La quarta jornada de donació de sang i plasma es porta a terme avui. La unitat mòbil d'extraccions del banc de sang i teixits està, com hem dit, des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda, aquí a Montornès, al Teatre Margarida Xirgo. A la tarda trobareu a l'equip de 5 a 9. I això sí, heu d'haver agafat hora dies previs a aquesta donació. Volem recordar que hi ha places disponibles a l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental per al curs 2026-2026 de l'Institut Marta Mata. Es tracta del cicle formatiu de grau mitjà en serveis de restauració. Són uns estudis molt dinàmics amb sortides professionals on creen experiències al món de la gastronomia. És una formació de caràcter oficial que et prepara per tenir coneixements en l'àmbit de la restauració, en l'art de la coteleria, el servei del vi, el del cafè, la preparació davant el client, el muntatge d'esdeveniments i serveis gastronòmics, entre d'altres. Doncs que sapigueu que hi ha places disponibles al Marta Mata dins l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental per al nou curs. Aquest cicle, doncs, prepara a la gent, als nens, als joves i a les xiques i a los chicos cap a un sector ple d'oportunitats que necessiten gent qualificada. També, a més, us permetrà continuar amb més especialitzacions cap a graus superiors d'hoteleria o fins i tot podeu anar cap al turisme. Per més informació podeu contactar amb l'Escola d'Hoteleria a l'Escola d'Hoteleria a bo.cat. Allà doncs, podreu apropar-vos o buscar l'escola i fer la vostra inscripció. Aquests dies sabem que estan convocades quatre places d'agent de carrera de la policia local mitjançant concurs oposició lliure. Són quatre places addicionals per cobrir futures vacants a càrrecs de la modificació de l'oferta pública 2026-2027. Hi ha una plaça per mobilitat horitzontal i la creació d'una bossa de treball per cobrir interinament les possibles vacants i substitucions temporals. Presenteu les sol·licituds des de ja fa uns quants dies, a finals de l'any del mes passat, i teniu temps per presentar les sol·licituds fins al 24 de juliol. Avui és 14, encara hi sou en el plaç. Sabem també aquests dies que la Daniela Fernández ha tret la millor nota de la selectivitat de l'INS Vinyes Velles. L'alumna ha aconseguit un 8 amb 9 a les proves d'accés a la universitat, amb un 8 amb 9 sobre 10 i un 12,44 sobre 14. La Daniela Fernández ha estat alumna del IES Vinyes Velles, que ha aconseguit la nota més alta a les proves d'accés a la universitat, una qualificació que espera li permeti poder accedir a la carrera internacional Business de la Universitat Pompeu Fabra. Doncs felicitats a la Daniela per aquesta nota del que ha tret de la selectivitat. Tenim també aquest divendres cinema a la fresca. Avui és dimarts, encara hi queden uns quants dies, però recordeu que l'amfiteatre del Centre Juvenil Espugnic us ofereix la possibilitat de veure aquest cicle de cinema a la fresca. Aquesta setmana li toca el torn a Mamma Mia, protagonitzat per Meryl Streep i Amanda Seyfried. Doncs ja sabeu, a l'estiu jove d'aquest any i dins la programació, el Departament Municipal de Joventut ha portat aquest cicle de cinema a la fresca durant el mes de juliol. Aquesta setmana li toca el torn a Mamma Mia. Avui canviem de registre ja i ens anem als dies internacionals. Avui és el Dia Mundial del Ximpanzé, el Dia Internacional del Tauró i el Dia Internacional de les Persones No Binàries. Cada 14 de juliol es commemora el Dia Internacional de les Persones No Binàries, una data establerta per visibilitzar, reconèixer i reivindicar els drets i també les realitats dels qui no s'identifiquen exclusivament com a homes o dones. Aquesta jornada no sols busca donar veu a identitats històricament marginades, sinó també qüestionar les estructures rígides del sistema sexe-gènere que han dominat gran part del pensament social, jurídic i mèdic occidental. Doncs avui, el Dia Internacional de les Persones No Binàries. També és el Dia Mundial de la Orca, hem dit del Tauró, del Ximpanzé i el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Enfermeria. Avui és Sant Camilo, Camila i Humberto. Doncs felicitats. Mira, el Camilo, que el tenim aquí al costat a la farmàcia Balcells, moltes felicitats. I a totes les persones que celebrin tant sants com aniversaris, perquè ja sabeu, cada dia hi ha algú que celebra el seu aniversari. Avui la Maria Martínez, felicitats, Maria. L'Arantxa Carrera, l'Arantxa, que havia estat amb nosaltres aquí a la ràdio. Arantxa, felicitats. I la Nati Fierro, Nati, carinyete, felicitats. També el José Manuel Antequera, felicitats. La Esperanza Pulido, Esperanza, felicitats. La Sara López, moltes felicitats. I a tots i a totes els que no tenim per aquí i que també celebren el dia del seu aniversari, que tingueu un dia meravellós. Nosaltres comencem amb una mica de música i, com no, disfrutando del verano. Lo hacemos con Maluma y Hawái.
4: ¿Qué mierda hizo?
5: No entiendes nada. Ya, yo no puedo.
6: Buscando siempre excusas.
5: Fuck you.
7: Deja de mentirte,

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Nosaltres continuem a les mañanes de Ràdio Montornès en directe i avui parlarem amb la Míriam Rubio. Míriam és la fotògrafa que podreu veure les seves fotografies exposades aquí a Can Saurina. Són les noves instantànies d'aquesta exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafes de Montornès. Avui també contactarem amb la Elisabet Rebollo i temes relacionats doncs, amb l'estiu. No us ho perdeu, que a partir de les 11 la tindrem en directe també a l'Elisabet Rebollo. I acabarem amb el Miqui Barba. El Miqui Barba també aquesta setmana estarà amb nosaltres des de Torrijas, això també és veritat, allà a Teruel, perquè Teruel també existe i és on fa l'estiu el Miqui. I des d'allà connectarem amb ell, que vol seguir parlant de l'àlbum de la Madonna, però també d'altres qüestions relacionades amb la tele. Aquestes són les propostes que us portem en aquest matí de dimarts, que fa caloreta, que ja tenim el sol instal·lat a Montornès i que aquí estem el Miquel i jo i el Miquel. Anem amb la informació de servei, connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Juan Carlos Piña, bon dia.
7: Bon dia. Avui continuem amb temps estable a la província de Barcelona en una jornada en què les temperatures es mantenen sense canvis en general, encara que podem tenir algun descens a zones del litoral i prelitoral. Màximes de 38 graus a Vic, 37 a Manresa, 35 a Igualada i Rubí, 34 a Sabadell, 32 a Barcelona i 31 a Mataró i Vilanova i la Geltrú. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant la tarda a la component sud i sent puntualment moderat. És una informació d'EMET.
6: Gràcies i fins demà. La farmàcia de guàrdia avui és la Bòbila al carrer Major 55. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o el telèfon d'emergències de la policia local 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
8: Comercial Solar.
9: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
8: Comercial Solar.
9: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
8: Comercial Solar.
9: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
8: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Ens anem directament amb els nens i nenes de l'escola Mugent. Ja sabeu que els alumnes de quart ens porten acudits. Avui li toca el torn a Leo Peñarrubia i Luca Pérez. Endavant.
10: Ràdio Escola Mugent.
11: El que més s'escolta la gent.
12: Hola a tothom. Els acudits més divertits els tenim aquí.
13: No us perdeu els d'avui. Som-hi.
14: Hola, sóc el Luca i avui us diré el meu acudit.
15: Era un nen tan mandrós, tan mandrós, tan mandrós que va néixer als 8 anys.
16: Hola, sóc el Leo i aquest és el meu acudit. Què li diu una pedra a una altra? La vida és dura.
17: Us han agradat?
18: Esperem que sí!
19: Moltes gràcies per seguir
20: a la gent mugent.
21: Adeu!
6: Gràcies a vosaltres, Leo i Luca. Fins aviat!
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès.
22: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
22: La ràdio d'aquí.
6: Des de fa uns quants dies tenim l'exposició col·lectiva Fotògrafs, fotògrafes de Montornès. Des del passat dia 9 tenim a Can Saurina oportunitat de gaudir d'una exposició fotogràfica en aquesta 21a edició. Avui parlem d'una altra temàtica i amb una altra persona. Ja ho fèiem la setmana passada parlant amb el Josep Flores i la seva exposició dedicada a la remansada. Avui li toca el torn a la Míriam Rubio. Míriam, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, moltes gràcies, Núria.
6: Què tal? Quant de temps?
1: Molt, molt.
6: Tornem a trobar-nos
1: sí,
6: aquí.
1: Sí, com cada any al juliol, no?
6: És veritat. Molt. I portes molt de temps ja fent aquesta exposició, no, Míriam?
1: Ostres, jo crec que ja he perdut el compte, eh? Vaig ser de les primeres, jo diria, o la primera exposició ja estava aquí.
6: Ja estaves.
1: Jo una amb els Egis, jo diria que sí.
6: Escolta'm, i...
1: Passa el temps, Núria.
6: Ah, molt, 21 edició. Suposo que has tingut oportunitat de fotografiar de tot. Finestres, faroles,
1: sí,
6: has fet
1: tant.
6: Una mica de tot,
1: sí.
6: No? Explica'ns, quins records tens d'aquelles primeres exposicions?
1: Pues la veritat que al principi passava molt de nervis perquè és fer la foto, després com les posem, sempre fèiem la broma que ens queien les fotos, quan havia de ser el dia dèiem, està la foto enganxada encara, està a la paret, no? Quan van començar a Can Xerracà, Nadal.
6: Sí.
1: I la veritat que ens ho passàvem molt bé.
6: Clar, és veritat, vam començar a Can Xerracà.
1: Sí, que allà pues, bueno, taladràvem com volíem, fèiem el que... I després potser queien les fotos i aquests nervis, no? I després hem anat millorant i hem dit, bueno, jo crec que ja tenim la tècnica una miqueta més avançada. Després ens vam passar aquí a Can Saurina, que la veritat que la sala doncs, fa goig. No?
6: Ja portem 9 anys a Can Saurina.
1: És un espai bonic, no? I jo sempre dic que hem d'agrair, no, a l'Ajuntament també que ens deixi exposar, perquè al final hi ha molta gent que fa fotos, jo crec que també tu ets una d'aquestes.
6: Sí, a mi m'agrada molt la fotografia.
1: Molt, no? I jo crec que, clar, molt, tota gent la publica en Instagram o un mitjà d'aquests, no? Però hi ha gent que les té a casa i diu, ostres, són boniques, no?, per compartir, cadascú té una mirada diferent. I jo crec que aquests darrers anys s'han anat afegint aquestes persones, no?, que diuen, ostres, jo també faig foto, puc posar-les? Perquè així la veiem més gent, que jo
6: clar.
1: Sé que les xarxes socials arriben més, eh? No dic que no, però veure-les en persona, el dia de la presentació pots parlar amb gent, entre nosaltres
6: també
1: mateixos diem, hola.
6: Les mides són clar. Més espectaculars,
1: sí,
6: no?
1: Sí, exacte. Bueno, per mi és que el paper...
6: Color.
1: No, per mi el paper és com, ostres, és diferent, no?, veure-les allà.
6: El color o el blanc i negre, que
1: jo
6: també...
1: Jo blanc i negre, sí, t'anava a dir.
6: Blanc i negre sempre, no?
1: Normalment, sí, normalment sí, blanc i negre. És que m'apassiona. Intento també fer en color perquè he fet paisatge moltes vegades. Però el blanc i negre és, no sé, és com un altre... Jo crec que ja veig en blanc i negre, no? De...
6: Escolta'm, i suposo que 21 edicions han donat per molts temes. Recordes tots els temes que has exposat?
1: Doncs recordo molts, però sobretot potser el més emotiu quan li vaig dir a ma mare, no?, que havia mort. Suposo que aquest em va emocionar molt, sí.
6: Clar.
1: I va ser un treball també molt maco. I, bueno, aquest potser va ser el que més...
6: T'ha marcat,
1: sí.
6: Blanc i negre.
1: Sí, l'únic que vaig fer com un full de contactes, que era com feien quan revelaven que tu vas venir
6: sí?
1: a les meves classes,
6: ah, sí?
1: quan feien blanc i negre, que posaves tots els fulls, bueno, tots els negatius, i tu d'aquí triaves la que es posaves.
6: Mm.
1: Llavors, la que més va agradar amb ella, em vaig fer, bueno, jo feia 3 autorretrats i un és amb la meva mare, llavors vaig fer com si fos un full de contactes i en color la que sortia amb ella. La que jo vaig triar com millor foto, no? I llavors, bueno, aquesta també me la van publicar el 9-9, en doble full, no? I va ser molt emotiva, sí, la veritat que sí.
6: Míriam, aquest any tornes a la 21a edició. Has trigat molt en seleccionar el tema?
1: Doncs
6: mira, o el tema t'ha seleccionat a tu? Doncs
1: pues mira, tenia pendent... Volia fer... Jo formo part del Lleure Montornès, del grup d'excursionista de Montornès, des de també fa molts anys. I pensava, ostres, dedica-li una exposició amb ells també, no?, perquè fem coses. I...
6: A les sortides, a la pujada
1: exacte.
6: Muntanya, tot això,
1: sí,
6: no?
1: Sí, i volia, vam pujar al Puigmal a dormir per fer alçada, perquè ens estem preparant per una sortida. I vaig pensar, mira, em porto la càmera i faig aquest reportatge i li dedico amb ells. Però les fotos no em van sortir com jo volia. És que a vegades també passa que tu estàs veient el paisatge i quan te poses la càmera davant no és el que tu volies. I jo vaig triar fotos, vaig estar mirant, però saps quan dius? És que no, és, no em veig, les volies posar per ells, però jo deia, és que jo no em sento contenta. I després mirant, perquè estic fent un portfoli dels meus treballs, vaig trobar unes altres i vaig dir, ostres, és que aquestes sí que tenen força visual, no? I les tenia ja guardades, perquè me les havien demanat fer i les tenia guardades. I vaig dir, doncs millor aquestes, que sí que sento que són...
6: Que són...
1: Que estan a l'alçada, no? I al final tens un nivell que dius, ostres, no vale qualsevol cosa, no? Vull dir...
6: Ets molt exigent amb tu?
1: Sí, jo vull sentir-me orgullosa, no dir, mira, és que no tenia res aquest any i he posat això, si no prefereixo no exposar, no? I llavors tenia l'alçada i vaig dir, home, si tinc aquestes, que jo crec que té una força visual molt maca i una història darrere molt xula, no? Que a mi sempre dic que les fotos és una història, no? Llavors, aquí crec que hi ha una història molt bonica darrere d'aquestes fotografies.
6: Explica'ns una mica, sense... A veure, no volem tampoc desvelar tot, volem que la gent que ens estigui escoltant vingui a visitar aquesta exposició que teniu a Can Saurina. Aprofiteu, veniu, podeu veure aquesta exposició de manera gratuïta i val la pena. Explica'ns una mica la temàtica que has triat aquest any.
1: Doncs mira, aquest any, així revisant, que m'estava jo fent el portfoli, vaig dir, ostres, vaig trobar unes fotos... del Guillem Mitjavila Martínez, que quan jo faig l'escrit, que sempre has de fer una explicació qui és, que és per què he fet aquesta exposició, pensava, ostres, si haig d'explicar qui és el Guillem per mi, no sabria ni per on començar, no? Perquè no sé, li vaig dir, necessitaria no sé quantes pàgines per explicar la nostra relació. Llavors vaig pensar, doncs mira, és una persona que estimo molt i que des de petit que el conec, i ell des de fa anys està en el món de drag queen i fa espectacles i es fa el mateix el vestit i és, jo crec que és un artista, jo ho crec. Llavors des de, als dos ens agradava molt Moulin Rouge i una vegada es va fer un vestit emulant a un, bueno, fent un personatge de la pel·lícula que ens agradava, va dir, ostres, com que ens agradava els dos també m'agradaria que em fessis fotos, i jo l'he anat seguint, i una altra vegada, que va ser la primera vegada que vam fer fotos, em va dir, ostres, mira, jo tinc una idea, perquè estava estudiant un postgrau, diu, m'agradaria que em fessis tu unes fotos, perquè volia fer, havia fet com un vestit recordant a la seva àvia materna el dia del casament, i a ell això li va agradar molt com vestia, ell estimava molt, estima molt a la seva àvia, i em va dir, tu em faries les fotos? Dic, sí, doncs vinga, fem les fotos on vols. I llavors va dir que a l'església de Montornès. Llavors van fer unes fotos, van quedar molt guapes, jo li vaig donar...
6: Li vas fer unes fotos vestit de nòvia?
1: Sí, exacte.
6: Emulant el vestit de la seva àvia,
1: exacte,
6: quan es va casar.
1: Sí, inclús ho va fer aquest vestit amb roba que va agafar de casa de la seva àvia. Uh-huh. No sé, no me'n recordo exactament, però m'ha dit, ho he fet amb coses de casa de la iaia que he tret. O sigui que ell mateix va fer un disseny una mica, vull dir, no és que és el real de la boda, però ell ho ha datat a ell, com es veia, com es sentia, i el vestit que va fer era blanc i negre, llavors que per mi perfecta, perquè és que ja les fotos ja són blanc i negre, i la veritat que va quedar molt guapa, però clar, jo li vaig tornar les fotos, això no sé, és que no voldria mentir, no sé si va ser 4 anys enrere.
6: Ja fa temps,
1: però clar, jo el que vaig fer, doncs, li dono les fotos, li revelo les que van quedar, que jo creia que eren bones, i va quedar així, bueno, i ell després, doncs, les associats les van pujant, no? Però jo, bueno, la tinc guardada i ja està. I clar, l'altre dia, mirant el portfoli, li vaig demanar permís. Dic, puc posar les teves fotos en el meu portfoli? Sí, el que vulgui. I després vaig pensar, ostres, doncs podria imprimir-les i faig l'exposició. I em va dir que l'he encantat, que molt bé. Que...
6: A més, fa poc temps que també va fer una representació aquí a l'Espugnic amb altres drag queens.
1: Sí.
6: Va estar un espectacle espectacular, va venir molta gent, i la veritat és que ara veure aquestes fotografies tan expressives i mostrant també aquesta cara que viuen des d'aquest costat, no? el món drag, doncs és un gran què. Jo, que ja he tingut oportunitat de veure les fotos, tinc a dir que falten més. Vull veure més, m'he quedat amb ganes de més.
1: Sí, hi havia més, sí, és veritat que... Clar, al final jo sempre, quan estudiava, fèiem 3 fotos, no? Era una sèrie, sempre diem, és una sèrie de 3 fotos, però sí, hi ha més, per exemple, quan va estar a casa meva preparant-se, perquè llavors jo vivia aquí a Montornès, i va estar com 2 hores maquillant-se.
6: Oh!
1: 2 hores. Llavors jo anava a fer-li fotos. Ja em va dir, vinc d'hora a casa teva, perquè 2 hores, després vestir... O sigui, jo crec que abans d'anar a fer les fotos vam estar junts 4 hores.
6: Déu-n'hi-do.
1: I clar, mentre es maquillava, doncs jo vaig anar a fer-li fotos, vaig...
6: Vol dir que d'aquesta

0: sí que si no tenia prevista fer-li quan es maquillava, perquè és veritat que com evoluciona el maquillatge, no? Vaig fer fotos clar. Molt xules també, sí. Sí, sí.
1: Llavors, tornes a triar en aquesta nova edició, la 21ª d'aquesta exposició col·lectiva, el blanc i negre, no, Míriam?
0: Sí, jo crec que, no sé, per fer color hauria de motivar-me molt, però és que inclús el paisatge, que a vegades dius, ostres, aquest blau tan saturat, no? I, però és que després la passo en blanc i negre i... Sí, tenim una amiga en comú, tu i jo, l'Encarna Herbàs, que sempre sí. Em diu, mare meva, no tens color a la càmera? O sempre,
1: sempre todo en blanco y negro, todo en blanco y negro.
0: Sí, sí, sempre m'ho diu, no tens color? I dic,
1: escolta, Míriam, i com passes l'any? Vull dir, tu saps que al juliol arriba aquesta exposició i durant tot l'any vas fent fotografies pensant en aquesta exposició o no? I després, utilitzes càmera o utilitzes el mòbil? Com ho fas?
0: Sí, mira, jo és veritat que no passo tot l'any, sí que a última hora vaig pensar, mira, pues aprofitaré aquell dia de Puigmal i fem fotos, perquè em passa que jo porto càmera, jo per fer les fotos sempre és des de la càmera, no he fet servir el mòbil. Però clar, amb el grup excursionista, quan que tenim un nivell últimament molt alt, clar, què em passa? Que és que no em dona temps ni de fer la foto, perquè clar. Jo estic tan cansada, o dic, ja tornaré un altre dia, si faig, per exemple, amb la meva parella excursions faig fotos, però si vaig amb algun excursionista em costa molt agafar la càmera perquè porten un ritme i jo no camino ràpida, llavors és com...
1: Has d'estar al ritme, no?
0: Sí, llavors si a sobre trec més. La càmera, si a sobre no sé què, clar...
1: Clar, és que quan vas amb gent, ni que sigui el mòbil, t'atures sí. I la gent ja està, escolta, sí, ja sí. Està con la fotitos,
0: sí.
1: Vull dir, és com que no agrada molt no. I si vas amb gent que va en ritme, és com que ralentitzes una mica...
0: Clar,
1: no?
0: I a mi em passa que és això, que entre que vaig tard i que a sobre que faig, les aturo més. Llavors el que jo faig a vegades, després torno un altre dia sola, o sigui, si m'agrada molt el paisatge torno a fer la muntanya, però si vaig amb gent és que, jo què sé, l'any passat va ser, bueno, quan vam venir de l'Aneto, vam anar de l'Aneto dels Salts, vam anar a l'Aneto i que tu veus paisatges molt guapos, però entre que vas cansada, és que a vegades no treus ni el mòbil.
1: Ja, clar,
0: és no que tens... crec que fem aquestes imatges que congelem, no? Perquè, perquè estàs tan cansada que no treus ni el mòbil.
1: Clar.
0: I jo si faig exposicions sempre és des de la càmera.
1: Molt bé. Míriam, al mirar a través de la càmera i veure el teu model, el Guillem, has descobert alguna cosa que no coneixies d'ell?
0: Home, quan va fer tota la... com es maquillava, no? Com, des que arribava, va arribar a casa, li saludo, és el Guillem, i quan acaba... Dius, ostres, no?
1: Qui és que, ara, no?
0: Clar, ma germana em deia, però es va maquillar ell. Diu, sí, el sol. O sigui, va arribar allà i, ostres, és que jo només maquillar-te ja ho veig un art, no? Perquè ara m'ha dit, ja no em maquillo així. Ha fet més evolució encara, eh? Perquè li vaig passar les fotos i diu, ja no, ara tinc un altre estil. Però clar, ell també...
1: Evoluciona,
0: molt,
1: no?
0: Molt,
1: evoluciona.
0: Molt, va molt ràpid ell també.
1: Ell ha triat també aquestes fotos o l'has
0: no,
1: fet tu la tria?
0: Jo vaig dir, jo posaré aquesta, sí.
1: Sí, i està content.
0: Sí, bueno, no sé si les he ensenyat les que... Jo li vaig dir, agafaré fotos, però no sé si l'he dit. El que ell ja li van agradar. Vull dir, ell veure les fotos ja li agrada.
1: I per fer el test i explicar una mica tota la història, t'ajuda ell?
0: Clar, en aquest cas, com que es poso amb ell i li dic amb ell, jo volia que l'expliqués per què del seu vestit, què es va fer, no? Tota aquesta...
1: història que hi ha darrere d'aquestes fotografies,
0: llavors,
1: no?
0: Llavors hem compartit l'escrit, jo faig la primera, perquè li faig fotos al Guillem i ell fa perquè va fer aquest treball final, no? I perquè va decidir fer-ho també en blanc i negre, perquè tota aquesta història que té darrere, que la veritat és emotiva, no? I jo crec que és un homenatge que li fa a la seva àvia molt bonic, la veritat.
1: Doncs de nets a àvies, segurament que hi ha moltes històries. La Míriam Rubio ha agafat aquesta, la del Guillem, i podem veure-la aquí a la sala d'exposicions de Can Saurina. Hi ha molta gent exposant aquest any. No sé si coneixes les temàtiques de tots els que exposaran o...
0: No, la veritat que això també s'ho pesa per nosaltres, perquè sempre diem, ens hauríem de comunicar més o trobar...
1: Clar, però, per no final... repetir patrons, no? Potser...
0: Sí, bueno, al final cadascú, jo crec que al final tenen l'estil, perquè potser tu vens abans i encara no han posat el nom i tu mires i dius, jo crec que és la Sílvia Jordan, no? Jo crec que és, no sé
1: ja
0: qui.
1: Coneixes
0: sí.
1: La manera
0: sí,
1: de
0: la Diana,
1: fer.
0: Que també... I veus també com han evolucionat, no? Tothom, no. El primer dia que es poses... És una manera, després vas dir, ostres, pues el proper dia ja posaré millor en cartó en pluma, o el proper dia ja faré això, no? I mica en mica vas evolucionant, no? I també és xulo veure com ho fan, no?
1: Llavors, l'any que ve, de què serà la teva exposició?
0: Clar, a mi ara
1: muntanya?
0: Sí que m'agradaria dedicar-lo a la muntanya.
1: Molt bé.
0: Intentaré a veure si aconsegueixo fer fotos tranquil·les a la muntanya. Sí, perquè tu saps que per anar amb la càmera necessites temps també, no?
1: Molt.
0: Si veus que tens pressió, és com...
1: Jo ja necessito... no és el mateix, ja no.
0: No, jo

0: visto, jo miro la llum, miro... Inclús te diria que m'esperaria, o... però clar, jo que sé, el Puigmal, van fer la... quan t'aixeques que està sortint el sol, clar. Però era com, vale, baixem, i jo, vaja, vaja, pues vinga,
1: ja,
0: baixem.
1: Ja no hi ha temps.
0: No hi ha temps, no? Clar. O si a vegades te falla algú de la càmera, estàs com neguitosa. Clar, al sí. final és el mòbil, fan la foto i baixem.
1: I ja està, clar.
0: Llavors, és, clar, la foto és una altra... Jo sempre dic, la gent que fa bones fotos ha dedicat temps, no, no filtros. Mm-hmm. Sinó temps, jo crec que sí.
1: Clar, que ara amb los filtros és el que parlàvem fa uns dies amb el Josep, tothom és fotògraf, no?
0: Sí.
1: O tothom fa fotos, que és diferent fer fotos a ser fotògraf, no?
0: Sí.
1: És diferent.
0: És diferent. Jo crec que hi ha gent molt, molt bona, també s'ha de dir, fent fotos, o dir, ostres, quina perspectiva ha agafat, no? Que punt de vista... Però clar, cadascú... Que jo ara m'estic fent un portfolio i em deien posa de retrat, jo dic, ja, però a mi el que no m'agrada és el postureu. Quan us vaig dedicar a l'exposició a mares, que aquesta també sí. m'agrada molt, que vaig anar amb tu, doncs vaig quedar amb una mare molt amiga meva i quan la veia me posa la nena i ella i dic, bueno, us faig quatre fotos perquè les tingueu, però que no hem vingut a fer postureu, no? Que hem vingut a que es vegi la relació de mare i filla. I després van fer una broma i va quedar millor. No?
1: Clar, que jo vaig sortir en aquesta exposició.
0: Ara m'han recordat tu i les teves filles que
1: és veritat.
0: Ja estan grandíssimes.
1: Clar, ara veure aquestes fotos i diré, mare meva, clar, sí, Déu-n'hi-do.
0: Sí, però era una mica això, de com, però estem sempre composant, no? I al final les millors fotos són aquestes escenes, no?, que passen sense...
1: Posar. Clar, és veritat. Doncs res, Míriam, convidem a tothom que encara no hagi visitat aquesta exposició col·lectiva de fotògrafs i fotògrafs de Montornès que vinguin a Can Saurina a gaudir d'aquesta exposició amb molta gent, l'Ariana Albarrán, l'Elisenda Bru, el José Luis Cano, el Francesco Caradona, el Josep Flores, l'Alicia Garrido, la Miriam González, la Naroa Gordo, la Silvia Jordán, el Sergio López, la Miriam Rubio, l'Estani Serrano, la Mireia Toledo i el Sergi Pélez. I tot això ha anat creixent evolutivament durant tot aquest temps.
0: Gran, ven a gent jove, que està molt bé, també. Molt bé, molt
1: bé.
0: Molt
1: Miriam.
0: Contentes que estem.
1: Sí, no?
0: Sí, de... que vegi gent i veure com evoluciona. O l'Ariana també l'havia conegut de nena, la mare és la Toñi Piñero, vull dir, que hi ha gent que dius, ostres, estan aquí ara, no? I... Però bueno, aguantem també.
1: Que també és el que toca.
0: També toca,
1: doncs
0: sí.
1: Molta sort, parlarem amb tu properament també d'altres temes relacionats amb la muntanya, però avui volíem també parlar de la fotografia que exposes aquí a Can Saurina, dedicada al món drac.
0: Moltes gràcies, Núria, i de veritat que sempre esteu per nosaltres, es entrevisteu i això, doncs, a mi aquest mitjà de comunicació sempre m'ha agradat molt, la ràdio, així que moltes gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Bill Gates va néixer el 28 d'octubre de 1955 a Seattle, en una família rica amb pare advocat i mare banquera. Sens dubte, una ajuda per la trajectòria que el convertiria en el fundador del gegant Microsoft i en l'home més ric del planeta. De ben petit va ser un estudiant normal i corrent fins que quan feia sisè, els seus pares el van matricular a l'escola d'elit Lakeside. Aquesta escola ja tenia una computadora al 1968, o sigui que el jove Gates es va poder aficionar ràpid a la informàtica. A més, en aquest centre per a nens rics coneixeria el seu gran amic Paul Allen. Amigos para siempre, mi chulo bueno. El 1975, mentre Bill Gates estudiava a Harvard, va fundar amb el seu amic Allen l'empresa de software Microsoft, amb només 20 anys. Un any després, al 76, va abandonar la universitat i es va traslladar a Albuquerque, on hi havia l'empresa Altair. Amb aquesta empresa, Gates va pactar la cessió d'un llenguatge per a computadores, el bàsic. Un any després, Bill Gates es va assabentar del gran èxit que estava tenint l'empresa Apple, dirigida pel seu rival Steve Jobs, on buscaven un treballador que dominés el llenguatge bàsic. Bill Gates hi va anar de seguida. Va ser el 1980 quan va venir la jugada mestra de Bill Gates. Era molt llest. Va anar a la seu d'IBM a Seattle i va aconseguir vendre'ls el sistema operatiu DOS. Ara bé, ell no el tenia, i en sortir de la reunió se'n va anar corrents a comprar-lo a un jove programador. Havia venut un sistema operatiu sense tenir-lo.
1: Oh, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte.
0: Però sabia que IBM necessitava aquest sistema per competir amb Apple. Com he dit abans, Gates era molt llest. Doncs a sobre va aconseguir mantenir els drets de llicència, manteniment i venda del sistema DOS a altres companyies. IBM va acceptar, pensant que el negoci estava en el hardware, el maquinari, en comptes d'anar al software, el programari. La jugada de Gates, però, encara va arribar més lluny. Va aconseguir cobrar d'IBM un cànon per cada ordinador que es vengués amb el DOS de Microsoft, el conegut llenguatge MS-DOS. Paral·lelament, Apple anava molt avançat gràcies a un entorn gràfic millor i a més tenien el ratolí. Bill Gates necessitava aquest ratolí i l'entorn d'Apple per perfeccionar el seu producte. Conscient d'això, va oferir-se a Apple per treballar-hi i va aconseguir un acord legal per utilitzar la tecnologia de l'entorn gràfic i també va aconseguir el ratolí. Ara sí, la jugada era rodona i Bill Gates va treure al mercat Microsoft Windows. A partir d'aquí, la història és sabuda. Apple té plataformes més estables, amb més possibilitats i millor rendiment, però la realitat és que més del 90% dels ordinadors del planeta funcionen amb Windows, que fa pocs dies s'ha estrenat la darrera versió, Windows 7. L'èxit del seu programa i la seva visió han convertit a Bill Gates en l'home més ric del planeta, amb una fortuna aproximada de 60.000 milions de dòlars, que són més de 7 bilions de pessetes, amb B, pels que encara comptin a l'antiga.
2: I els diners, maleïts diners...
0: Tot i tenir aquesta fortuna, Gates segueix sense trobar un perruquer que el pentini d'una manera mínimament decent. El 16 de juny del 2006, Bill Gates va fer pública la seva intenció d'abandonar les seves tasques diàries a Microsoft per dedicar-se a la seva fundació humanitària, una de les més grans del món, juntament amb la seva esposa. El traspàs de poders s'ha fet progressivament, i actualment Gates viu a mig camí entre la Fundació i Microsoft. Com totes les vides, la de Gates té clars i ombres, però sens dubte que Bill Gates és un geni i que gràcies a ell coneixem perfectament el so de quan un ordinador engega o s'apaga.

0: és nostra.
1: Més. Ràdio Montornès sempre et dona més.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.